0: Aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és

0: És la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
1: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
2: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
9: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
10: No nos resignemos a las filtraciones.

0: No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
1: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
2: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
3: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
2: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
4: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
2: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
4: not without hope. No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
2: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
5: Ala Israel.
6: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
2: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions. El temps.

0: Dani Ramírez.
1: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment en pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
3: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
4: Fa 2 anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
5: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les quatre comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
6: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
7: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
8: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
7: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
2: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
9: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4 a 3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
10: Ha costat mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
9: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
10: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
9: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3Cat Info.
9: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
11: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i...

0: i el que tinc ganes és de que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar. Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
2: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
3: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
4: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en ese 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
5: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
6: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
7: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
8: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
5: Són 2:45.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.

A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits,

0: Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja no han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3Cat Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa

0: Està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
2: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
3: 3CAT Info.
1: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
4: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
1: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
3: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
5: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu.

0: atractiu pels joves de casa nostra.
1: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
2: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
1: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
3: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
4: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
3: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
5: Són aquestes de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
3: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
6: El temps.
3: Dani Ramírez.
7: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
8: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
3: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
9: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
10: El primer cotxe del foraster.
11: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
12: I hem fet jocs.
13: I jo una foto amb el Tito.
3: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
14: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
15: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou, i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
14: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
16: Una trentena, en podíem haver triat alguns quants, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
14: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
3: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
17: Una revolución, pero con conservación de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemes fonamentals.
3: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1990.

0: 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
1: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
2: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
4: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
5: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc i, sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final, el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits.

0: dominar-lo, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
2: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
3: 3Cat Info.
1: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
4: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
5: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
6: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
7: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
3: 3Cat Info. Tresca Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Urgell

0: L'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs,

0: no hi ha manera de fer el cau l'esplai.
1: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
2: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des de que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
1: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
9: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
10: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
9: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
11: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
1: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
12: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
12: not without hope. No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions que Teheran reobre l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
13: Ala Israel.
14: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
1: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
3: 3CAT Info.
1: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
16: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
17: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
18: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
1: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
19: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
20: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
21: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser doncs, com la de l'any passat.
20: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
1: Esports. Amb Roger Arbussà.
14: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. I igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
22: Ha costat mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
14: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
22: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
14: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
3: 3CAT Info.
14: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
23: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
14: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó.
0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
2: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que

0: Ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant el nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
2: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
3: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
4: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
5: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
6: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
7: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
4: Són 2:15.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil.

Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable

0: dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que conté una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
2: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
3: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
9: Si a l'estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta

0: i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
2: 3CAT Info.
1: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensàvem. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
3: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
1: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
4: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
5: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
4: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
6: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
4: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
1: L'entrada en vigor de la

0: La llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
1: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
2: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una a Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys, Dimarts, més tempestes podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral.

0: i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Milers de persones participen en la primera jornada de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3Cat ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3Cat i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
3: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
2: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3Cat.
4: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
5: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit. He fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
6: I hem fet jocs.
7: I jo una foto amb el Tito.
2: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
8: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
9: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
8: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
10: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer amb algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
8: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
2: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
11: Una revolución, pero con conservación de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
2: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia.

0: i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
1: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
2: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
4: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
5: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
7: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara... tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
3: El tercer partit es juga

0: Però dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
1: 3CAT Info.
0: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
2: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
0: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
3: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
4: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
5: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si, en canvi, perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen

0: marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra, doncs, que portarà que siguin els docents, doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que, amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
5: Hi ha entitats que directament no tenen local, o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau i l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa, i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
6: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història, que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els CAUs i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
15: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions que Teheran reobre l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Ala Israel.
17: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
19: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
20: Fa 2 anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
21: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
1: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
3: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
22: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja estos estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
3: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
23: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
23: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
24: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
23: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
0: 3Cat Info.
23: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
25: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
23: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
23: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat.

0: de les andreuenques.
1: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
0: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
2: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
0: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
3: 3Cat Info.
0: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
4: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
5: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
6: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
3: Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer

El dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i

0: i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a les escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
2: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
3: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
9: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims dos dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha

0: fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
1: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
2: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
3: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
4: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
3: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
5: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
3: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
6: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los

0: a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
2: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta, però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar, doncs avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir.

0: Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
1: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'anella olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
2: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
3: El cotxe, el primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit. He fet una carrera d'esquís i ara vaig aniré en caia.
4: I hem fet jocs.
5: I hi ha una foto amb el Titu.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
7: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades. Has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
6: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
8: Una trentena, en podíem haver triat alguns quants, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
6: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
9: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A ellos necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen El mètode, El rumor d'Orleans i El paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
4: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer y el Cine.
10: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
11: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
12: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y sí, cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
10: 3CAT Info.
11: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
13: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
11: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
14: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
11: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
15: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
11: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
10: 3CAT Info.
11: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits. en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
16: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit a Nessies 4-1, 1-0...

0: hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
2: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
3: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
4: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si, en canvi, perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals

0: intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
4: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts

0: Vots que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
1: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
2: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
3: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
4: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
5: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
6: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
7: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
6: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
8: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom,

0: ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros, ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
1: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
1: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
2: Ala Israel. Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
3: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat

0: Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
1: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
2: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
3: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
4: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible

0: estable després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
1: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
2: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser doncs, com la de l'any passat.
1: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
4: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
5: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar pues, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
8: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
3: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5.

0: partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
1: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en ESI 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
0: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
2: 3CAT Info.
0: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
3: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
4: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
5: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
2: Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous.

dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic.

0: i afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
2: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
3: 3Cat Info.
1: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
5: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
9: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
3: 3Cat Info.

0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Bret Michaels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
1: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
3: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
2: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
4: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
2: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
5: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bon Preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
6: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta, però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar, doncs això, doncs avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
9: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
10: hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
11: El cotxe, el primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara vaig aniré en caiac.
12: I hem fet jocs. I jo una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
13: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
14: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
13: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
15: Una trentena, en podíem haver triat alguns quants, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
13: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
16: Una revolución, pero con conservación de los saberes acumulados en las disciplinas. Hoy se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
17: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco, i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir 4 obres, i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo, amb la secció feminista La Mujer y el Cine.
7: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
18: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
19: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
18: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
19: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
18: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
7: 3CAT Info.
18: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
20: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar pues, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
18: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
21: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
18: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
22: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
18: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
7: 3CAT Info.
18: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
23: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
18: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
24: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
18: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Ana Casaramona.
1: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
18: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
2: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
18: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
15: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Ala Israel.
17: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
19: No només responguin al tractament, sinó que

0: aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
2: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
3: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
1: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
4: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
5: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
6: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja estos estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pronte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està

0: en un punt de que s'ha secat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser doncs, com la de l'any passat.
1: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
2: Esports. Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4 a 3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costat mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
4: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciencc, Adai Benítez, vol fer història.
5: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
7: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
3: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
8: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
3: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
2: 3CAT Info.
3: El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
9: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
3: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
10: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
3: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
11: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
2: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara

0: el deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja no han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
2: 3Cat Info.
1: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
3: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
4: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
5: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
6: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
7: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
8: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
2: 3Cat Info.
1: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat

0: ser més partidista del que pensàvem. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
1: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
3: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
2: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
4: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
2: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
5: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
6: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintar.

0: pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
3: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
4: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
5: El cotxe, el primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara vaig aniré en calla.
6: I hem fet jocs.
7: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement un

0: una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
1: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
2: Per nosaltres, en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou, i no s'explica moltes vegades. Has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
1: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
3: Una trentena, en podíem haver triat alguns quants, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
1: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
4: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A ellos necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen El mètode, El rumor d'Orleans i El paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
5: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer y el Cine.
6: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
7: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
8: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
7: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
8: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
7: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
7: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
9: No pateixo ni abans ni després, o sigui, al revés. Demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar. Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
7: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
10: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
7: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
11: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
7: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
6: 3CAT Info.
7: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
12: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
7: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
13: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
7: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
14: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
7: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
15: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
7: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si, en canvi, perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
6: 3CAT Info.
16: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són totes tan grosses que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí: que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
2: París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
2: Mantenen, però, la de divendres, a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara, els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
0: Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero.
2: Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
0: Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
2: Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio pública i participar en desenes d'activitats. Avui al Suplement i serem a partir de les 10.
0: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
3: El PSG es va imposar la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
0: Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
0: Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Quin temps farà avui, Enric?
4: Doncs mira, en general, aquest matí sol i calor, calor aquest migdia, aquesta tarda a tot el país puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, Tarragona, Barcelona 28-29, amb un ambient humit, amb Xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
1: Avui al Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de 11:15, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica per celebrar el 3CAT en viu, entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant. Són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra. Dani de la Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'Anella Olímpica, 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
1: L'informatiu del suplement.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
2: Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
0: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
2: Sí, recordem-ho, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
5: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
2: La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
6: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
2: El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
0: Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
7: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. Y insistía también la portavoz adjunta del PSOE, Emma López.
8: No nos resignemos a las filtraciones, no nos resignemos al trato diferenciado, no nos resignemos a las injusticias, no nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unes idees distintes.
7: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Gràcies, Madrid. Avui, Pedro Sánchez, que és a Madrid. A Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà. Aquest any serà Pedro Sánchez, que, insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre el suposat casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
2: La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
9: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
10: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
2: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
11: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Todos los casos sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
2: I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
12: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
2: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
13: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestessin a Pedro Sánchez.
0: A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de la ultradreta, el Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
14: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
15: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
14: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
16: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
14: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
17: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
14: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Un 7:15 del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que, els últims 2 cursos, ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
2: En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
18: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
2: Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
0: Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
19: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
20: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
19: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
0: I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
2: El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi, i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
21: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
2: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is not
22: without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
2: L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
0: La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una 40 d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
23: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
24: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
23: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
24: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
23: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
0: I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits d'Amazon a la presó que van tornar a ressonar pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
2: Una gran pancarta amb la frase Mazón a la presó va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acta de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
1: La verdadera comissió d'investigació és el juzgat de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
2: Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
0: Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Els del suplement és un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria. Compliran el Palau Sant Jordi. Nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
3: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Esferrer ens ho deia així d'emocionat.
4: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
3: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
0: I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
5: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
6: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
5: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
25: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del Sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
5: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
26: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
5: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan adormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
27: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
5: I tampoc alterarà les mascotes.
28: L'informatiu del suplement.
29: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
8: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
28: L'informatiu del suplement.
0: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
11: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, sentim Luis Enrique a Movistar.
12: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per a l'equip anglès.
13: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
11: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
15: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
11: El PSG ha aconseguit dues vegades en dos anys i de la mà de Luis Enrique, el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
16: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy...
11: I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió a les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
14: Bon dia, Roger.
17: 3, 2, 1. Seganya.
18: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com estàs, Joan Anton?
14: Molt bé, molt bé.
0: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
14: Jo crec que és Margulis.
0: Margulis.
14: Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que no només un nord-americà, perquè fixa't que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
0: Lynn Margulis, avui aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
14: Total. Mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava perquè als 16 anys la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
0: Ah, clar.
14: Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
0: No entendríem un borrall. Almenys jo. Tu potser
14: no,
0: sí.
14: No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ells van tenir dos fills, però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011 amb 73 anys a causa d'un vessament cerebral, però ara quan repassem la història veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, alguns cops una mica extremista.
0: Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
14: Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra Plana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX i en un moment en què encara no coneixien la genètica. És una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
0: No, tu, sisplau. Val.
14: Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència.

0: altre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, hi tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa. I la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
1: I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
0: Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis atzarosos, petits, petits, petits, que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins, perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
1: Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
0: No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells, per la raó que fos, i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
1: Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
0: Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànol dins de la cèl·lula té l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.
1: Clar, l'any 1970 publica L'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
0: Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànuls similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que Segons això, les mitocondris serien antics bacteris. Eren organismes

0: independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions, que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics, i de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
1: Per què aquest rebuig, Jonathan?
0: Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja ho he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició. No és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No, no, no és cruel, al contrari, és pacífic. És anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
1: Mm. I aleshores arriben les proves?
0: Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis. Dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I, ostres, s'assemblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
1: Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
0: Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
1: Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
0: A poc, Roger. Això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és el darwinisme, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
1: Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia Margulis o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
0: No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, doncs tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va obtenir molt de reconeixement. Mira, va ser escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també atenció de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase, que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
1: Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
0: Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
1: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: I sí. Després a ca la meva mare, Olot.
5: Uh-huh.
4: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
12: Atenció!
13: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
11: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
13: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
11: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
13: Tot gira.
11: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
14: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
15: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
16: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
17: Un restaurant caní a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
18: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
19: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
20: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
19: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
20: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
19: Univers MotoGP.
20: Perquè el Mundial és nostre.
19: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
21: Molt bon dia.
1: París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
21: 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
1: És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
21: Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
1: Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
21: Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
1: Pedro Sánchez pren el pols a la seva capacitat de resiliència.
21: El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialista. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
1: Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
21: El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda, o l'ultradretà Abelardo de las Priella, o la dretana Paloma València.
1: La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
21: És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
1: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
21: Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
1: I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
21: Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
1: Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
21: I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
1: És el segon i últim dia del 3 que t'enviu a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
21: Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques i avui a partir de 11:45 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster, omplert amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
1: Les portades dels diaris Marina, Pedro Sánchez en blanc i negre, El Periódico i també el diari Ara.
21: El PSOE en un dilema, El Periódico amb una silueta d'una Espanya dividida entre convocar eleccions o no avançar-les, i al darrere un gravat amb Sánchez, Zapatero i també Leire Díez. En la mateixa línia, l'Ara, setge el PSOE, un diari però que dedica el tema del dia a la Venezuela post-Maduro amb una imatge del país on es pot veure un anunci que demana l'alliberament de l'expresident veneçolà. Mentrestant, a La Vanguardia, París és protagonista per dos motius diferents. Una fotografia de gent remullant-se davant la Torre Eiffel per explicar que Europa no està adaptada al canvi climàtic, i a la mateixa portada també hi veiem Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment, al punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així, empresa familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
1: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista. Si ets devot del Papa Lleó XIV.
21: És una portada que funciona com a pòster independent del diari, a fons blanc i amb una fotografia del pontífex saludant. I llegim un "Benvingut Lleó XIV a Espanya". Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid. I acabem repassant La Razón amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular. Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
8: Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
12: El davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, va marcar 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
1: 50 espelmes Colin Farrell.
22: Very confusing because you're filling 8 hours of the day or 6 hours of the day or 2 hours, whatever it is.
12: Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a bruges, amb qui va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
1: 96 espelmes, 96 Clint Eastwood.
23: I've noticed how you come across somebody once in a while and you shouldn't have fucked with. That's me.
12: És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'espagueti western i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
1: Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat, amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.
0: I a l'Elio Gabal, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona és Triquell.
1: I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
0: Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
1: El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
0: I el Teatre Goya estrena L'últim àtom.
1: Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 24 euros.
0: I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
1: Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
0: 3 minuts per les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Al costat equivocat.
2: La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial, i tenia la certesa que a les cues del supermercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup. I després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closas. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther. La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original. Una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, t'obrim pas amb la mirada d'Esther.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós Manual de Resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, que hauria de gestionar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores, i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són tan grosses totes que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Pedro Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se al cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del Quien puede hacer que haga, de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat i si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. I és que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat. No només per condemnar qui s'ho mereix, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor i fins i tot avui amb algun grauet més que ahir. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, sí, aquest és un bon resum. Avui s'espera un dia una mica més càlid, pot pujar la temperatura, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa marcarà de les més elevades, Barcelona amb xafogor pot tocar els 28 graus, també Tarragona i Girona als 32, Viella als 26, un matí de sol, alguns intervals de núvols de la tarda, com ahir, novament creixeran nuvolades que ja els vols del migdia poden descarregar algun primer ruixat. Sembla que el Ripollès seria la primera comarca amb algun xàfec i després s'anirien estenent per altres zones del Pirineu, Prepirineu i també bé a la Catalunya central. Tronades que localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ens despertem mirant cap a París, que s'ha convertit aquesta nit en una batalla campal per celebrar la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. El balanç, hores d'ara, després d'hores i hores de celebració, és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. A les imatges que aquestes últimes hores han circulat per les xarxes socials s'hi veuen milers de seguidors llançant bengales i petards contra la policia, disturbis, aparadors de botigues i cotxes destrossats... Sobretot a París, però també en una quinzena de ciutats més on s'ha celebrat la victòria del PSG davant l'Arsenal als penals. Als carrers de la capital, prop de 20.000 persones van seguir la final, que jugava a Budapest, des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. El ministre de l'Interior francès ha estat dels primers a reaccionar. Ha qualificat la violència d'inacceptable, però ha admès que estaven previnguts, perquè aquest tipus d'imatges, després de victòries del PSG, són cada vegada més freqüents. De fet, l'any passat, la celebració de la primera Champions del club va acabar amb dues persones mortes, més de 200 ferits i gairebé 500 detinguts. Aquesta nit, la policia ha desplegat més de 20.000 agents, com dèiem, per tot el país, la majoria a París, però les imatges s'han tornat a repetir. En tot cas, aquest vespre, el Camp de Mart acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG. Abans el rebrà a l'Elisi el president francès Emmanuel Macron, que per ara no ha dit res del camp de batalla en què s'ha convertit la ciutat. Es va limitar a fer un tuit després del triomf esportiu. Una nova estrella brilla sobre París. Bravo al PSG, que fa somiar tota Europa. França n'està ben orgullosa. Ha estat una final de la Champions, com dèiem, que ha transcendit de l'àmbit esportiu i que ha arribat també al musical. De fet, en aquest cas per un bon motiu, perquè gairebé com si es tractés d'una Super Bowl, la Super Bowl, així va sonar la prèvia d'aquesta final a Budapest. Són els nord-americans de Killers que van empalmar 4 èxits representatius de la seva trajectòria en només 6 minuts d'allò més frenètics, entre els quals van sonar el Human i el Mr. Brightside. La veu de Brandon Flowers i els seus que van pujar a l'escenari després que David Beckham, a través d'un curtmetratge, punxés un vinil dels The Killers. L'espectacle va comptar amb cos de ball i focs artificials al més pur estil de Las Vegas, ciutat d'on són originaris. Una actuació, per cert, molt més celebrada i cantada pels seguidors de l'Arsenal que no pas pels del Paris Saint-Germain. En temps dels esports, les paraules de Luis Enrique després d'aconseguir la tercera Champions del seu palmarès. Avui que també sumarem el Blai Mercè, cronista musical de Catalunya Ràdio, a la tertúlia del suplement, perquè futbol i música sempre és un bon combinat. L'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols segur que ho celebraran amb aquesta Champions de nou que s'emporta el PSG amb un partit d'aquests de mastegar sorra, 1-1 al final de la primera part. Primer es va avançar l'Arsenal a la primera part, a la segona un penal de Dembélé va permetre al París empatar el partit, es va arribar a la pròrroga, pròrroga feixuga, amb els dos equips molt cansats, finalment penals, i els penals a la cara o a la creu, doncs primer qui va tirar va ser el París, que es va acabar emportant aquesta Champions, la segona consecutiva del PSG, que, per cert, des que va marxar Mbappé, només fa que guanyar partits i guanyar finals de Champions. Des que ha marxat el PSG, dues Champions pel Paris Saint-Germain des que ha marxat Mbappé i cap títol pel Madrid. Els esports amb l'Albert Benet ens hi requerirem i també amb algunes declaracions de Luis Enrique que ja apuntaven en aquesta línia, perquè Luis Enrique quan va perdre Mbappé va dir ara jo puc controlar tots els moviments dels meus jugadors. És una cosa que no passava quan tenia Mbappé, que feia bàsicament el que li donava la gana. d'aquí una estona l'Albert Benet amb els detalls esportius d'aquesta final que ha acabat amb aquesta cara negativa, aquests 400 detinguts a França, especialment a París, amb alguns policies ferits. Finalment, els sindicats majoritaris no faran vaga demà a les escoles catalanes a l'espera de saber si els docents aproven el preacord amb el departament. L'USTEC i professors de secundària han decidit suspendre les aturades territorials previstes fins dijous i per ara mantenen només la convocatòria de vaga general de divendres vinent, 5 de juny. En canvi, la CGT, la Intersindical i la COS avancen en direcció contrària. Els sindicats que divendres es van aixecar de la taula de negociació no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions d'aquesta setmana i faran campanya pel no al preacord. En tot cas, la vaga general de divendres també està supeditada al resultat de la consulta que finalment es farà públic dijous. Per tant, si dijous es valida el preacord, divendres tot apunta que aquesta vaga també s'aixecarà. Demà al migdia s'enviarà als docents, que podran dir-hi la seva fins al dia 4. Serà una consulta telemàtica i per ara no s'ha decidit quina serà la pregunta concreta que se'ls plantejarà. Algun sindicat vol vincular el no al preacord amb la convocatòria d'una vaga indefinida i d'altres prefereixen evitar aquesta vinculació. Damunt la taula, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ho celebrava aquí el suplement ahir la portaveu de la sindicat, del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400. Era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Celebració que se sumava també a les paraules d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, qui vam entrevistar ahir pausadament en aquest estudi, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar el preacord i el va catalogar d'històric. Aquest matí serà interessant sentir les paraules del president Illa a la Festa de la Rosa de Tarragona, a Constantí, amb els socialistes celebrant immersos en aquesta etapa també de turbulències pel que fa a la situació de Pedro Sánchez. També serà rellevant el discurs que farà el president del govern espanyol per clausurar el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què Pedro Sánchez participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen al PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
4: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
5: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. A que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
4: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Gràcies, Alba. La clausura del Congrés de la Joventut Socialistes està previst per a 11:45 d'aquest matí. L'anàlisi de tot plegat a partir de les 9 a la tertúlia del suplement. I els diaris, avui a La Vanguardia, és Lola García qui escriu sobre la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez i el que cataloga de setge a Ferraz, Marina Laminos.
6: El cert és que potser Pedro Sánchez estava esperant la millor data per convocar eleccions, però potser aquest moment ja ha passat, perquè a aquestes alçades les actuacions judicials que l'envolten no amainaran, per més que repeteixin que es tracta d'una confluència d'interessos de la dreta política, mediàtica, judicial i policial. Causes obertes contra els seus familiars, el cas Ábalos i Koldo, el cas de Cerdán i Leire Díez, ara també el de Zapatero, i sobretot el del finançament il·legal que va obrir un jutge a instància, recordem-ho, del Suprem, com a derivada d'aquest cas Koldo. És una causa, aquesta, que en algun moment podria esclatar en forma d'escorcoll de la seu de Ferraz i podria derivar en una imputació del PSOE que posaria contra les cordes, encara més, Sánchez. En tot cas, l'avenç de les investigacions oferirà segur més ensura als socialistes, escriu García, i Sánchez només compta amb dues cartes per mobilitzar els seus votants, l'alternativa PP-Vox i el missatge de la persecució policial. Però el seu risc més gran remata és la falta de suports polítics que el presenta com un líder que s'aferra a la cadira quan els seus aliats donen per acabada la legislatura.
1: Els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerra de la història del país. El seu delfí és Iván Cepeda, l'aposta de l'esquerra colombiana i favorit a les urnes, però per evitar la segona volta hauria d'aconseguir més de la meitat dels vots, un fet pràcticament insòlid i que ni tan sols contemplen les enquestes que li són més favorables. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, hi haurà una segona volta el dia 21 de juny. Intentaran esgarrapar-li vots al candidat de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, i la dretana Paloma València. L'esquerra vol conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de les violències dels grups armats. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
7: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic.
8: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
7: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
9: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne.
7: Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà.
10: Acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
7: La clau està en saber si tindrà com arribar a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
1: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recomana a la població buscar atenció mèdica immediata. This is...

0: No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: L'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Ara per ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda també ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Ahir al suplement en vam parlar de l'Ebola i del Congo amb el Xavier Aldecoa, bon coneixedor de la situació a l'Àfrica. Als Estats Units, Donald Trump no té cap pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran perquè vol tancar, diu, un bon tracte. Ho ha assegurat aquest dissabte a la cadena Fox News en una entrevista concedida a la presentadora Lara Trump. Efectivament, Trump és la seva jove.
2: Estem aconseguint el que volem a poc, són negociadors molt durs, porta molt de temps. No tinc pressa. M'agrada dir que no tinc pressa perquè els preus de la gasolina caurien en picat. Però si tens pressa, no arribaràs a un bon acord.
1: De tram a tram, considera que l'acord final ha de tenir dues garanties, que l'estret d'Hormuz quedi reobert i que l'Iran no pugui tenir una arma atòmica. Però ha advertit Trump que si la seva administració no aconsegueix el que vol, ho resoldrà d'una altra manera. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. És el que es desprèn d'una investigació conjunta de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i altres organitzacions. L'informe situa Alemanya, Xipre i Luxemburg com l'epicentre del negoci perquè despleguen una catifa vermella per a aquestes empreses. Felip Daza, investigador de l'Observatori, denuncia que a Catalunya passa el mateix. En aquest cas, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions i de Fira de Barcelona.
3: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
1: L'informe demana adoptar més sancions contra Israel i excloure de les ajudes públiques europees les empreses del país que estiguin implicades en la violació de drets humans. Gairebé 200 persones han estat interceptades en aigües de les Balears els últims dos dies. L'últim rescat es va fer ahir la tarda, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van veure 11 persones que estaven en una barca en una desena de quilòmetres al sud-est de la Formentera. En el que portem d'any han arribat a les Balears prop de 2.000 persones migrants a bord d'un centenar d'embarcacions. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. En canvi, puja el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Ara ho fan el 15% dels adolescents. Són dades d'un estudi de la Diputació de Barcelona, de les quals ens en fem avui ressò, Dia Mundial del Tabac, una substància que és la responsable dels 85% dels casos de càncer de pulmó. Elisenda Noguera, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha explicat a Catalunya Ràdio que els joves cada vegada comencen més aviat a vapejar.
4: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: En aquest context, estem a les portes d'un estiu en què no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només seran desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
5: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
6: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles, i en segon terme és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies, i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
5: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: Gran avenç científic contra el càncer de pròstata, un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió d'aquest tumor i la mortalitat entre els pacients amb metàstasi. Un 80% dels càncers de pròstata són curables, però el 20% restant provoca metàstasi i això redueix la supervivència dels malalts. Segons Joaquim Mateu, oncòleg del Vall d'Hebron, aquesta troballa canviarà la manera com es tracta el càncer de pròstata avançat.
7: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens

0: permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Els fàrmacs ja estan a disposició dels pacients que tenen càncer de pròstata, una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí. Atenció si avui teniu previst fer diumenge i posar rentadores, perquè a partir de demà, dilluns 1 de juny, tornarem a pagar un 21% de l'IVA de la llum i del gas. Recordem que l'impost havia baixat per les mesures fiscals anticrisi aprovades pel govern espanyol. Fins ara l'IVA, que es pagava per la llum i el gas, era del 10%. És a dir, a partir de demà les factures poden pujar entre els 10 i els 20 euros al mes, depenent del consum, la tarifa contractada i els hàbits energètics de cada llar. A banda de l'IVA, també tornarà a pujar l'impost especial sobre l'electricitat, un 0,5% a un 5,11%. A València... A València, un crit que és ja un clàssic. Nova manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern, Carlos Mazón, i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
2: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que havia medios para poder avisar a la población y que no se hizo.
1: També han demanat seguretat de cara al futur i han alertat que es torna a construir en zones inundables. Ara ens fixem en la banca privada, que s'avança a la pública i aquests propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una anomenada Stablecoin, per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
3: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
4: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren, que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
3: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
4: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límit, però no tindrà tanta seguretat.
3: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de bar ni de restaurant. És per això que la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros. Recordem que es consideren micropobles els que no arriben al miler d'habitants, és a dir, la meitat dels municipis que hi ha a tot Catalunya. L'aposta del govern és que s'hi obrin establiments multiservei i que un sol local inclogui un comerç alimentari o un negoci de restauració i es complementi amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais convertits també de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
5: El que pretenem és doncs fixar comerços una miqueta multisectorials i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs fixar comerços en el territori i fixar territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
1: Per la seva banda, l'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera essencial que existeixin aquests establiments. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
6: Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
1: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis i donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Ara tornem cap a França, on els alumnes es podran examinar en llengua regional l'any 2028. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació francès. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües, però la mobilització d'estudiants bascos ha provocat aquest canvi. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer, n'és el president.
8: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català?
7: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació. El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
1: Molts de vosaltres segur que ja teniu ben apuntada a l'agenda del calendari una data, és el 12 d'agost, dia en què podrem gaudir d'un eclipsi total al nostre cel. Doncs bé, a només 73 dies d'aquest esdeveniment únic, diferents experts de la Universitat de Lleida desmenteixen alguns dels mites, alguns dels tòpics que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
9: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
10: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
9: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
11: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
9: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
12: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
9: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
13: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
9: I tampoc alterarà les mascotes.
1: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Avui, segon i últim dia de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió pública i avui, a partir de 10:45 del matí, us hi esperem nosaltres, els del suplement, amb un programa carregat de sorpreses. Tot això després que ahir els espectadors i oients gaudissin de desenes d'activitats, programes en directe i una edició especial, molt especial, volem dir, del Foraster, que va omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi, Marta Vives.
14: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Esferrer ens ho deia així d'emocionat.
15: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
14: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort. El concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
1: A les portes precisament d'aquest concert d'Eufòria, el suplement avui a partir de 10:15 en directe des de l'Anella Olímpica, 3CAT en viu, xerrarem amb la Marta Torné, amb el Tomàs Molina i ens visiten els 5 presentadors a la vegada de l'Està passant. No passa sovint perquè, com que sempre es van tornant, avui ajuntem el Queco Novell, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu, la Núria Marín, el Jair Domínguez, tots junts al suplement a partir de 10:15. Avançarem també un tastet de la nova temporada de La Casa Nostra, que ja està a punt de sortir del forn amb els seus protagonistes, el Dani de l'Orden, el seu director, però també ens visiten la Paula Amàlia, el Marc Rius, l'Albert Ribalta. Tot això a partir de 10:45 del matí i fins la 1 del migdia, 3CAT en viu a l'Anella Olímpica. Us hi esperem. I després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona fa tot just una setmana, ha estrenat també la desena de concerts que fa aquests dies a Madrid.

0: aquest cas, Bad Bunny ha ballat a Mister Expósito, Maria León, Mapi León, i Ana de Armas en el seu primer concert a Madrid. 66.000 persones s'han rendit a l'astre porto-riqueny en el primer dels 10 concerts que oferirà la capital de l'estat fins al dia 15 de juny, gairebé una residència per on segur que passaran uns quants catalans que no van aconseguir entrades a cap dels dos concerts que Benito Martínez Ocasio va fer a Barcelona. El cantant ha ofert un show similar al que va fer fa tot just una setmana a l'Estadi Olímpic, però amb convidats diferents. La cançó exclusiva del concert ha estat al costat del seu compatriota, Mike Towers, però les mirades han anat directes a l'escenari de la casita, on convida celebritats a ballar. Aquí, recordem-ho, s'hi van deixar veure futbolistes com la Mini Amal, Robert Lewandowski, etc. Doncs bé, a banda de les actrius citades, a Madrid també hi havia quatre futbolistes, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, del Real Madrid, Isi Palazón i Sergio Camello, del Rayo Vallecano. Aquest vespre, segon concert de Bad Bunny al Metropolitano. Avui tanca un emblema de la Costa Brava, la cafeteria pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro. Va néixer gairebé fa 70 anys a l'Avinguda S'Agaró, a tocar de l'Ajuntament. Ens ho explica, ens ho retrata la Laia Claret.
1: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
2: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta.
1: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
2: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
1: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
2: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant.
0: De seguida els esports, avui amb nom propi, Luis Enrique Martínez, l'entrenador que va guanyar una Champions amb el Barça i que ja en té dues més al sac amb el PSG, les dues de manera consecutiva. Pausa i els detalls de la crònica esportiva amb l'Albert Ronet.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
9: ¡Qué guay, no!
8: 3CAT en viu.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
16: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
15: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
16: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
15: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors.

0: Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb tres Champions, Guardiola i Zidane. El sentim en declaracions a Movistar.
1: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
0: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
1: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
2: Eufòric Luis Enrique, l'enhorabona, perquè realment doncs és un tros d'entrenador que tant de bo un dia torni a entrenar el Barça. A l'altra cara de la moneda, l'Arsenal de Mikel Arteta, amb una proposta ultradefensiva, perquè crec que va tenir una possessió de no arribar al 25%. Van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions una altra vegada per un equip anglès.
3: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera. Y somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que pasa que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
2: L'Arsenal, que encara no ha aconseguit guanyar mai cap final de la Champions, el Barça n'hi va prendre una el 2015, la de Belletti. Aquest era Fabián, oi?
0: El 2006.
2: Sí, efectivament, sí, 2006. Eh? Ara ha fet 20 anys, tens raó.
0: Correcte,
2: perdona.
0: Correcte.
2: 2015 sí. Va ser la de Luis Enrique.
0: I més reaccions. El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
4: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
0: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
5: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar. Y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa. Y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección. Y creo que lo hemos merecido.
0: El PSG, que no havia guanyat mai cap Champions, ha aconseguit dues vegades guanyar-la, i en dos anys, i de la mà de Luis Enrique, i tot després de la marxa d'Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip, i Luis Enrique ha respost en 12 títols en 3 temporades.
2: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia.
0: En l'última etapa, amb sortida i arribada a Roma, això després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa.
2: I també avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió.
0: A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a l'esprint, Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pol.
2: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B.
0: El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. També avui a l'ACB, el Barça rep el València al Palau a les 7, en un partit en què juga acabat tercer la Lliga regular. I acabem recordant que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat un any més campió de la Lliga masculina de waterpolo.
2: Bon dia una altra vegada, Joan Anton Català. Com veurem la lluna aquesta setmana?
6: Justament avui plena. La veurem plena quan surti a partir de les 10 del vespre.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Xerta, al Baix Ebre?
6: A les 6:29.
2: I a quina hora es pondrà?
6: 21:22.
2: Salut, Joan Anton.
6: Igualment.
2: Temperatura a Xerta a aquesta hora, Enric Agut.
7: Doncs mira, a 20 graus de temperatura.
2: Això anirà cap amunt, per això.
7: Sí. Mira, avui les màximes més altes estaran al voltant dels 35-36 a Lleida, també a Tortosa, i a la costa, amb xafogó, valors de 28-29, per exemple, a Tarragona o Barcelona. Bé, una jornada amb dues cares, com ahir, un matí de sol, ja està fent sol a tot arreu, només tenim alguns núvols locals, i a la tarda, novament, tindrem un episodi de ruixats i d'una tempesta, una tronada, en punts al Pirineu, poden començar més aviat que entre el Berguedà, Ripollès, Cerdanya, però després poden afectar altres indrets, molt irregulars,

0: Després avançaran també pel Prepirineu i alguns a la Catalunya central, arribant a zones com Osona, Bages, també al Solsonès. Alguna tempesta pot acompanyar, com ahir, de calamarsa o de pedra. La resta, doncs sol o alguns intervals de núvols, pot ser que arribin els núvols mitjans i de les tempestes més tard a altres indrets. I per la setmana entrant, dimarts i dimecres vol baixar la temperatura, igualment farà calor, però no tanta, si avui les màximes més altes seran de 36, dimarts i dimecres seran de 31 o 32 graus.
1: Fins quan durarà aquesta broma de calor, Enric? Ja ens hem d'acostumar tot l'estiu?
0: Jo crec que ens hem d'armar aquest estiu amb molta, molta paciència. Perquè tal com s'estan movent les coses, apunta un estiu d'aquells que pesats i llargs, amb baixadetes de la temperatura, però podem tenir alguns episodis, algunes setmanes de calor forta.
1: Però és a dir,
0: és un anunci.
1: La primavera ja no torna, perquè ens entaguem.
0: No, la primavera no. Estem a mes de juny, ja aquí a les portes, la setmana que ve calor, sé que alguns dies baixa la temperatura, però després torna el cada setmana a pujar una mica més. L'altra setmana, la setmana del 15 de juny, que ara falta molt, falten dues setmanes, ara posen que es desinfla la calor, però serà un ambient d'estiu. Mm-hmm. Ens anem cap a Sant Joan, i Sant Joan, res de primavera. Sant Joan, coets, sol i calor. Sí.
1: Paciència i ventalls, i avui una gorra per fer el 3Cat en viu a partir de quarts d'11 i crema solar, correcte, que ja la portem incorporada. Avui ens hem dutxat i després ens hem embatumat amb crema solar.
0: Segur que
1: hi seràs o no? Hi seràs?
0: No, perquè estic aquí a la tele.
1: La il·lusió que em feia.
0: Estaré, us acompanyaré igualment.
1: Molt bé. Vindrà el Tomàs Molina, que xerrarem una estona amb ell també. A partir
0: Fantàstic.
1: De quarts d'11.
0: Passarà molt bé.
1: Una abraçada, Enric, gràcies.
0: Vinga, fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
2: Els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final els vaig dir: ei, xavals, que té la meva edat. I per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes.
1: Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
3: Doncs pues una mica sí, jo diria. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
4: L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell amb els meus pares me diu: ma mare, però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Looney Tunes? Sí.
1: Hem anat fent broma al llarg de tot el cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri, celebrant també doncs, que a Noruega han tornat amb la Copa. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia.
1: Com va la
5: vida? Era un cubata.
1: Què era, què era?
5: Era un cubata. Era un cubata de ron. M'agrada més que l'Aikiri.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 31 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Luis Enrique.
1: ¡Uy! ¡Casi dos meses! ¡Qué maravilla! ¡Me voy a Gijón!
2: Que se'n va de vacances l'entrenador del PSG després d'aconseguir la seva tercera Champions, la segona consecutiva a la banqueta dels parisencs. Però, això sí, la celebració ha convertit la capital francesa en un camp de batalla. La nit ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat.
0: Iván Cepeda.
3: Acabar con el hambre, el desempleo...
2: L'aspirant a la presidència de Colòmbia, que avui se sotmetrà a la primera volta de les eleccions, si aconsegueix més del 50% dels vots, no ho apunten però ni les enquestes que li són més favorables, evitarà la segona volta. Si no, s'haurà de veure les cares el 21 de juny contra l'ultradretà Abelardo de la Espriella o la dretana Paloma València.
0: Xavier Antic.
4: Hem après a resistir.
2: Que ha estat escollit novament president d'Òmnium Cultural a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Més de 10.000 socis han participat en la votació i han decidit avalar la seva candidatura per presidir Òmnium fins l'any 2030. Antic, ja reelegit, ha alertat que comença un cicle electoral que ha catalogat de diabòlic i que els obliga a jugar millor les cartes, diu, per avançar cap a les aspiracions nacionals.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 15%.
2: De joves que vapegen de forma habitual, en canvi baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents, ara fumant de forma habitual, el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats.
0: 33.
2: També percent, en aquest cas, de micropobles que no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, un de cada 10 no tenen ni tan sols bar ni tampoc restaurant. Per això la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis. Ho farà amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
0: 70.
2: Anys els que té la cafeteria pastisseria històrica El Cisne de Platja d'Aro, un emblema de la Costa Brava que avui abaixa la persiana. Els fills dels propietaris no continuen el negoci i ara es venen al local per on han passat figures com Salvador Dalí o també Manolo Escobar.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 31 de maig, però en aquest cas de l'any 2010, José Mourinho va ser presentat com a nou entrenador del Real Madrid.
5: Yo no soy un provocador. Soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
0: Una roda de premsa on Mourinho ja va tenir alguna paraula d'amor cap al Barça.
5: Yo no soy antibarcelonista. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío. Grandísimo rival, pero paura no es... Miedo no es una palabra del mío diccionario futbolístico.
0: Mourinho va entrenar al Madrid durant 3 temporades en què va protagonitzar rodes de premsa i enfrontaments per la posteritat. 16 anys després, tot apunta que Mourinho de nou es convertirà en entrenador del Real Madrid. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la diuna al 614, però ens podeu escoltar des d'una obra de Teatro del Bueno, des de la penya madridista, al bar de Mou, des d'una clínica estètica de Valdebebas, on us esborraran aquell tatuatge que diu «Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón».
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina, al diari Ara, Joaquín Urías escriu un article titulat Les influències de Zapatero, ideal per saber exactament en quin punt es troba el cas i cap on pot anar.
2: L'exlletrat del Tribunal Constitucional analitza detingudament l'activitat de l'expresident espanyol i s'aventura a pronosticar com s'acabarà resolent el cas. Si Zapatero, escriu Urías, aporta una explicació raonable i no delictiva, podria passar que ni tan sols se l'arribi a processar, diu. L'articulista creu, però, que el més probable és que sigui jutjat, però que no rebi condemna. El que no té tan clar és si Zapatero encara pot recuperar un prestigi moral tan greument danyat.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, dedica el seu fora de test a l'Aliança Catalana.
2: On es pregunta si l'odi que alguns sectors progressistes arremeten contra els turistes o els expats es pot emmarcar dins d'una xenofòbia respectable. Soler es refereix a com el discurs del partit de Sílvia Orriols està contaminant la resta del mapa de partits. El periodista que alerta en aquest article que estem obrint, llegeixo, una escletxa per on es poden infiltrar idees tòxiques. I avisa que el primer símptoma de com el discurs d'Aliança s'ha colat a tot arreu va ser acceptar que la immigració efectivament, diu, és un problema.
0: El John Carlin, a La Vanguardia, avui es pregunta: arrenca la contrarrevolució?
2: L'escriptor anglès compara l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb el manifest comunista de Karl Marx. Carlin alerta que als Estats Units s'hi ha detectat un nou fenomen: l'odi i la rancúnia contra la intel·ligència artificial i els seus capos. I també recorda que les empreses DIA inverteixen centenars de milions de dòlars en candidats favorables i que tenen com a propòsit principal transferir riquesa i poder a unes quantes companyies.
0: Albert Pústils, a Le Monde obren el debat sobre el fet de compartir la geolocalització amb la teva parella, una pràctica cada vegada més estesa entre els joves.
7: Per algunes parelles, compartir la ubicació s'ha convertit en una mostra de compromís i en una manera d'oferir exclusivitat a l'altra part. El reportatge recull diversos testimonis, com el de la Margot, que té geolocalitzades una vintena de persones, entre les quals el seu xicot. La seva relació va començar el 2022 i la Margot assegura que la idea de saber on era l'altre en tot moment va sorgir, llegim, de manera molt natural. Tot i això, al principi la Margot ho vivia amb certa ansietat i es va obsessionar amb el seguiment, però ara només ho fa de manera ocasional i explica que els hi està funcionant com a parella. Ella alega que el seu xicot es desplaça en scooter i tenir-lo geolocalitzat la tranquil·litza. I ell consulta el mapa per veure quina hora surt de la feina o per trobar-la. Una manera ràpida, explica la Margot, de coordinar-se sense haver d'intercanviar desenes de missatges. La contrapartida, confessa la Margot, és que no hi ha manera de tenir una doble vida, però quan l'envaeix el desig d'aventura, se les empesca per ocultar les seves trobades secretes. Diu: poso el telèfon en mode avió perquè no s'activi l'ubicació en directe en temps real, o el deixo a casa d'una amiga perquè sembli que sigui en un lloc i no en un altre.
0: Com està la vida, com ens les empesquem. Els diaris esportius, avui, protagonisme per Luis Enrique en les portades, aixecant ben amunt l'orelluda.
7: L'Esport el bateja com el rei d'Europa després d'aconseguir la seva segona Champions consecutiva amb el PSG. A Mundo Deportivo llegim Lucho Tricampió. És la seva tercera Champions com a entrenador, igual a Pasli, Guardiola i Zidane, i només té davant Ancelotti amb 5. A Madrid l'As titula Luis Enrique ho torna a fer i el Marca destaca que el tècnic asturià manté la corona.
0: Anem al vocabulari digital, avui amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael, què tal?
8: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Anem amb planta.
8: Intel·ligent malgrat no tenir cervell. És la planta carnívora, el depredador més espavilat de la Terra. Coneguda amb el nom de trapamosques, és capaç de mesurar el temps, comptar els estímuls i triar el moment exacte per matar la seva presa sense fallar mai. Ho llegim al Món.
0: Àpats.
8: Picants. Són els aliments més recomanats per combatre la calor. Nació Digital explica que aquests aliments estimulen la sudoració i que quan aquesta suor s'evapora, el nostre cos es refreda de manera natural. Això sí, s'ha de consumir sempre amb moderació i un got d'aigua ben a prop.
0: Del mar.
8: A l'armari. Un projecte finlandès ha donat una segona vida a un antic vaixell de fusta enfonsat fa 300 anys i l'ha convertit en dos vestits d'alta tecnologia. Un d'ells, fins i tot, està exposat en un museu d'art de Finlàndia. Ho llegim al National Geographic.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
10: Aquesta frase... Podreu, seguir.
9: És que no.
11: Una manera més eficaç.
9: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tot tu?
12: Alors, Jamie, le bol Maxime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est l'action qui consiste à s'injecter des solutions lubrifiantes et salines dans le scrotum.
13: Es verdad que tú puedes tener herencias de alguna abuela, pero esta herencia parecía de Catalina la Grande, porque decía, hombre, pues las abuelas te dejan siempre esa pulserita, esa cosita, este anillo falso que llevo yo en el dedo. Bueno, cositas deja las abuelas. Unos joyones impropios de que va por la vida dando lecciones de superioridad moral con eso de ser socialista, que es tener poco, estar dispuesto a dar mucho...
6: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem també el Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. Més de 400 detinguts aquesta nit per celebrar la Champions de Luis Enrique. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de quarts d'11, us saludem des de l'Anella Olímpica per celebrar 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant. No passa que s'ajuntin, perquè sempre es van rotant i dividint. Avui, plegats, Quec Onovell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, a partir de 2:15 al suplement. Vindran també la Marta Torné i el Tomàs Molina, just abans de l'arrencada d'aquest concert d'Eufòria a les 12 del migdia, la Marta Torné al suplement, i xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el seu director, el Dani de la Orden, i els actors Paula Amali, Albert Ribalta i Marc Rius, a partir de les 12 al suplement, ara que la casa nostra també és a punt d'estrenar segona temporada a 3CAT. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Redon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement des de 3CAT en viu, a tocar del Sant Jordi, a partir de 2:15 i fins la 1 del migdia. Algunes propostes per aquest cap de setmana de diumenge, més enllà també del 3CAT en viu. A l'Elio Gabal avui hi actua un ex d'Eufòria, Triquell, i serà en format nou, Paco i Paca, presenta el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Entrades a partir de 5 euros. Al Teatre Sala Atrium, La meitat de l'ànima, el thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I al Teatre Goya estrenen L'últim àtom. Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes d'aquesta nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla. Entrades a partir de 24 euros. I és un cap de setmana també per celebrar el Festival Literari Montllibre, la literatura, la cultura i les històries d'arreu del món, amb una programació gratuïta adreçada als infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenten una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA. I ara anem als millors moments de la Renaixença.
14: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
15: És veritat, és més reivindicatiu.
14: Sí, senyor.
16: Sí, total.
15: Sí, senyor.
14: Sí, senyor.
15: Sí, senyor. Sí, senyor.
14: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
17: Xuriguera, afluixa la cartera.
15: Està bé.
17: Que no pagues mai.
18: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
15: Manuel, has dit, eh?
19: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
15: Manuel.
19: Si hagués dit Rafel,
15: no.
19: És que sembla que m'ho deia a mi mateix.
14: Mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
17: Ara.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs.
20: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
26: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: La Pedrera és el primer gratacels de la història.
1: perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
2: Exacte, amb els pilotis.
1: Amb els pilotis.
6: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
2: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
6: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
2: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
3: sí, estan lligats, estan fusionats.
6: El divan, el valor de la conversa.
2: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
6: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
6: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
16: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
6: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
16: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
6: Univers MotoGP.
16: Perquè el Mundial és nostre.
6: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
21: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
6: Modernisme, artesania i espiritualitat.
21: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
6: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
0: Són les 9.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Per prescripció familiar, ahir a la tarda em vaig haver d'empassar la final de la Champions. Només 3 hores i escaig, des d'abans de les 6 fins les 9 tocades. Partit de mastegar sorra, amb més nervis que futbol, que va acabar amb pròrroga i penals. El vencedor, ja ho sabeu, el PSG. Estones animava els francesos, a estones els anglesos, a un costat els petrodòlars del PSG, però amb el record blaugrana de Luis Enrique a la banqueta, a l'altra banda els aspirants l'Arsenal, encara sense cap Champions a les vitrines i amb el record de París del gol de Belletti de fa 20 anys, que els va deixar amb les mans buides. Malgrat que no anava ni amb els uns ni amb els altres, era impossible no posar-se a la pell dels aficionats i imaginar en quin estat taquicàrdic viuríem aquella final si l'hagués disputat el Barça i si s'hagués decidit els penals. I aleshores vaig pensar en la memorable actuació dels The Killers en la prèvia del partit davant d'un estadi de Budapest entregat a cadascuna de les seves cançons al més pur estil de la Super Bowl. I sense cap mena de dubte, vaig decidir que aquella final hauria estat nostra.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc. Oriol, què tal? Bon dia, benvingut.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: A Madrid, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Bon dia i bona hora a totes dues.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
3: Jo molt refredada amb aquesta calor i és una sensació molt estranya, realment.
0: Això és culpa dels aires acondicionats, Núria?
3: No ho sé, però dels canvis de temps. Però ja us he sentit al principi que ja ha arribat l'estiu, no? Que això ja no canvia, ja no tindrem primavera.
0: La Patum no te la perdràs per això, Núria.
3: Mira, espero que no. Tinc dos dies aquesta setmana que ve que, bueno, espero que no peti cap més causa nova, diguéssim, al PSOE. I en principi tinc dos dies, sí.
0: Home,
3: sí,
0: viure una Patum des de Madrid deu ser una experiència que encara no has viscut i que desitges que no passi mai, suposo.
3: Exacte, desitjo que això no passi mai.
0: Comença
3: exacte.
0: Aquest dijous ja, eh?
3: Comença dimecres.
0: Dimecres, imagina't.
3: Dimecres, bé, de dimecres a diumenge.
0: Molt bé. Ho sé perquè l'Oriol també ho té marcat al calendari.
3: Sí, ho té marcat, ja sé que li encanta la Patum, l'Oriol.
1: N'he agafat festa uns quants dies per anar-hi.
0: El Pedro Sánchez, en parlarem d'aquí una estona, també incorporarà el Raül Flores, cap de política d'aquesta casa, que ens farà un retrat de totes aquestes causes judicials que tenim obertes. Tenim també un convidat d'excepció en aquesta tertúlia, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
4: Bon dia, què tal?
0: Cronista musical de Catalunya Ràdio, perquè avui també tindrem uns minuts musicals dedicat a l'Oriol Marc i a aquesta actuació dels The Killers, que ahir va ser el millor de la final de la Champions, ja ho hem dit. Però abans, París, Isabel Galí, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Doncs bon dia, no sé com has passat la nit, perquè és que és celebrar una Champions del PSG o qualsevol títol del PSG i a tremolar per la notícia que ens arribarà de la celebració. A veure, el balanç hores d'ara és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat. Isabel.
5: Sí, la veritat és que són incidents lamentables. Moltes vegades comentem els que estem aquí que quin mal guanyar que tenen, no? Perquè, a veure, si guanyes, en fi, hauries d'estar content i celebrar la victòria d'una manera més calmada, però hi va haver-hi, evidentment, molta alegria al carrer. Jo la vaig veure aquí al costat de casa, vam estar primer en algun bar, després en un altre, per veure una mica l'ambient. Però de seguida ja hi havia la idea d'anar-ho a celebrar, doncs que si amb bengales, aquí en el barri on estic jo no va passar res, però al voltant de l'estadi, a prop de la Torre Eiffel, als Camps Elisis, de seguida es va liar. I de fet, ja durant el partit hi havia gent que se'l mirava poc al partit i que escoltava poc la ràdio o mirava poc el mòbil i estava preparant-se allà per liar-la una mica. I sap una mica de greu, i aquí ho tenen com assumit, però evidentment això generarà un debat polític segur, perquè ja hi ha hagut una mica de debat previ, la mateixa Marine Le Pen va dir, escolta, si hem de desplegar 40.000 policies sabent que hi haurà aldarulls tant si guanya com si perd, bueno, això no té molt de sentit. No perquè ho digués ella, perquè ho va dir ella d'una manera oberta, però ho pensa tothom, una mica no hauríem de preveure incidents tant sí com sí, no? N'hi haurien d'haver-hi pocs i sembla que l'únic que es vulgui és que no hi hagi més detinguts que l'any passat. L'any passat van ser 500, aquest any 416.
0: I dos morts l'any passat, Isabel.
5: També. De seguida aquí es pot liar. A veure, els morts sempre són per aquestes aturades de cotxes o de vehicles que després tiren endavant, alguna bengala mal tirada. La veritat és que sap greu veure que aquesta ciutat no ho sap celebrar d'una millor manera.
0: Però això per què és? O sigui, és el perfil dels seguidors del PSG? Perquè les bengales, per exemple, sempre que juga el PSG també n'hi han a la graderia i és una cosa que controlen amb els accessos. Ahir durant el partit també es van encendre bengales diverses vegades per part dels aficionats del PSG. És a dir, tenen un sector molt radicalitzat?
5: Mira, t'haig de dir que no conec molt el detall sobre això perquè no cobreixo esports, però sí que tinc la sensació que és una afició molt jove. Quan dic molt jove no és jove d'edat, sinó jove amb experiència, jove amb tradició. És un partit que és un equip, perdó, que és nou, que és comença a guanyar des de fa poc. Aquí a França el gran equip era l'Olímpic de Marsella i el PSG, bueno, ha anat pujant, ha anat posant diners, però mai ha tingut una afició d'aquestes històriques que sap una mica com comportar-se i que hi ha una mica que es transmet de pares a fills. Llavors, bueno, és una afició de gent molt jove que potser és del PSG, però jo crec que una mica fa de mal dir, aquesta és una societat complexa, dura, on la gent aprofita ocasions com aquestes, quan dic la gent, penso sobretot en gent jove, doncs les aprofita per liar-la. Fa de mal dir, perquè, però bueno, diuen, avui se'ns permetrà una mica, no? Uh-huh. Perquè estem contents, perquè estem una mica més contents del compte, i llavors, bueno, com que hi ha un desplegament de tants policies, doncs deu voler dir que potser també la podem liar. Jo crec que el club hauria de fer també una reflexió, els polítics i una mica tothom, però no és un encarrilament fàcil aquí a França, això, diguem, fer aquesta reflexió pública i que arribin aquests joves.
1: Crec que és exactament com dius, Isabel. El PSG és un equip que neix l'any 70, per tant és un equip que és relativament jove. És veritat que l'afició abans pivotava molt més cap a l'Olímpic de Marsella, després també va haver una dècada d'hegemonia de l'Olímpic de Lió, recordem algunes eliminatòries contra el Madrid que les guanya l'Olímpic de Lió. I després, quan Qatar decideix invertir en el PSG, és evident que hi ha un trasbassament d'aficionats, que això amb el futbol funciona molt així, és la capital i és un equip que té oportunitats per triomfar, és evident que l'afició creix. En els enfrontaments contra el Barça dels últims anys, que n'hi ha hagut molts, sí que es veu que és una afició, podríem dir-ho, poc amiga de la democràcia, per entendre'ns, amb molts aldarulls. Abans de les arribades del Barça al Parc dels Prínceps, també quan s'han desplaçat cap aquí, sempre hi ha una mica d'aldarulls, i és veritat que jo aconsejo totalment amb la Isabel, que moltes vegades intentem buscar explicacions molt raonades a què passa al carrer quan hi ha aldarulls després d'una victòria, és que hi ha gent que simplement el que vol és muntar una mica de lío, i la nit en què l'equip de la capital del teu país, tu estàs al carrer, estàs amb els teus amics, veus que hi ha la possibilitat de fer una mica de lío, t'hi acabes sumant, i poques vegades hi ha una cosa ideològica o festiva o futbolística al darrere.
0: I Isabel, dius que això es traduirà també al debat polític?
5: Jo crec que sí, perquè l'any passat ja em va generar, diguem, era una mica com l'any, excusa, l'any passat, perquè era la primera Champions i tothom estava molt content, Però també hi ha un cert, diguem, facilitat a acceptar això, perquè, insisteixo, aquesta és una societat tensionada, tensionada des de fa molt de temps, també. No vull dir que la calor i s'hi afegeixi, però potser també ahir feia una calor insuportable. I bueno, que això no ajuda, i que ajuda també a l'agressivitat, és així. Però que hi haurà debat polític, que estem gairebé en precampanya, perquè penseu que d'aquí un any hi ha eleccions presidencials, n'estic convençuda que això generarà... Si anirà molt lluny o no, això ja no ho sé, però, a més, no es traduirà en una cosa... són els nois de la banlieue que la lien. No, perquè aquí hi havia gent de tot arreu, de tot París, evidentment dels voltants també, de tots els orígens, però clar, el que sorprèn és que ja només acaba el partit, es dediquin a agafar bicicletes del Belip, no? De com seria el Bicing de París, i les posin en una... Hi havia noies i nois, o sigui, no ens pensem que sempre és el clàssic noi jove, no, hi havia noies també, vinga, les apilen i calem foc, no? No té molt sentit això, sincerament, no té molt sentit fer Sant Joans, però hi ha aquesta mena de tensió en la joventut i de... Bueno, de... Sí, avui se'ns permetrà. Jo crec que hi ha una mica aquesta lectura que fan aquests joves. No sé si amb això explico prou coses, però sí, que sí. Se'n parlarà aquests dies, segur.
0: Doncs aquesta és la notícia amb què us despertàvem aquest matí, aquests 400 detinguts, 7 ferits, un balanç que va a l'alça, sí. Amb la Isabel Galí, que ho està seguint des de París, per la celebració d'aquesta nova Champions del PSG. Isabel, moltes gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres.

0: Més enllà de glosar la figura de Luis Enrique Martínez, segona Champions, tercera de la seva carrera, una amb el Barça, dues amb el Paris Saint-Germain, consecutives, a més, amb el mèrit que té això. La final d'ahir va destacar, especialment per Oriol Marc, per aquesta actuació dels The Killers a la prèvia, que et va deixar bocabadat.
1: A mi em va agradar molt. Tenia ahir un dinar familiar i vaig arribar just a casa al moment en què arrenca el partit, però després, quan ja al vespre, el primer que vaig fer amb la meva parella va ser encendre la televisió, anar a buscar el YouTube i anar a buscar l'actuació de Killers, perquè són actuacions que van buscades. Aquest any no estan fent molts concerts, costa de veure'ls a Europa, fa temps que no venen, i a mi em venia moltíssim de gust veure'ls i realment no deceben mai.
0: Jo no tenia ni idea que actuaven els The Killers, vaig enganxar el show també en directe i vaig tenir sensació de Super Bowl i d'espectacle americà, malgrat ser una final de la Champions. Blai Mercè, bon dia de nou.
2: Bon dia. És la primera vegada, jo crec, que passa una mica, no?, una Champions, que ens ho comencem a creure, que la Champions també és un espectacle mundial i que pot igualar-se a la Super Bowl. Però jo crec que encara estem anys llum, perquè tu compares el que van fer els The Killers ahir, que està molt bé, van enganxar quatre èxits seguits, amb ballarines, com si estiguessin a la ciutat d'on són, a Las Vegas, impecable, però clar, tu compares amb Bad Bunny i la Super Bowl i la cosa doncs es queda una mica a mitges. A part, una cosa que jo no entenc és com pot ser que Europa aventi els artistes que hi han, que són brutals i magnífics i la riquesa que hi ha lingüística, cultural, haguem d'anar a buscar sempre, sempre, sempre artistes americans des que va començar aquest show de la Champions, no?, que va començar el 2016, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Marshmello, Lenny Kravitz, Linkin Park i The Killers, tots americans.
0: Si no hi ha cap artista ni un europeu
2: ha actuat mai a la Champions. Per tant, no sé, si ens creiem que som europeus, que hi ha aquest sentiment europeu, que volem ser el centre del món, no sé què fem anant a buscar artistes americans.
0: Marta Monfort, els coneixes, aquests, o no?
3: Sí, clar. Jo crec que el que deia el company, a mi m'encanten, però que té tota la raó. Al final, jo crec que n'hi ha un cert complexe de que els nord-americans fan millors shows, que és de veres que tenen moltíssima predisposició per també com la cultura i de més, però que en aquests casos jo tiraria molt d'orgull també europeu i n'hi ha grupassos que farien molt bon show i molt bon espectacle. Només, per exemple, estic pensant en la Rosalía, seria, jo crec, que una gran aposta en una final de Champions, però no sé qui ho tria, suposa que l'organització, i haurien de donar-li una repensada, encara que a mi m'encanten The Killers, jo aniria a un concert segur, però clar, orgull ahí un poc, no?, també.
0: A veure, Blai, qui són els The Killers i per què creus que sedueixen tant Oriol Marc?
2: Home, The Killers és un grup americà que apel·la a l'èpica, a l'èpica aquella de Bruce Springsteen. Jo crec que segurament l'Oriol estarà d'acord, el Bruce és potser el déu del Brandon Flowers, que és el...
0: Hi haurà molts fans del Bruce, que hagis comparat el Bruce amb The Killers, s'hauran
2: no
0: ofès.
2: No, a veure a veure, un Bruce de Zendado, si m'ho permets dir.
4: Home, tampoc caldria tant.
2: De Bruce, de Boss, només n'hi ha un, està clar, però sí que és veritat que és un dels molts que ha sabut canalitzar aquesta vessant èpica. I també penso que The Killers tenen un bon repertori, i es va demostrar ahir que són capaços de fer un espectacle de 6 minuts posant-hi 4 cançons, mesclant-les totes i que no et cansis en cap moment.
0: Home, 6 minuts, és que si et canses en 6 minuts tens un problema, però sí que era un espectacle concebut per TikTok.
2: Totalment.
0: Perquè sí, veus que sí. Són... O sigui, fan les tornades de les 4 cançons més reproduïdes que tenen a Spotify i et reprodueixen un minut i mig de cada cançó. Per tant, impacte, impacte, impacte, és un videoclip en directe.
2: Sí, jo crec que el Brandon Flowers és un gran frontman que sap com seduir les masses, sap com moure's a l'escenari, com dirigir-s'hi, quina cançó cantar en cada moment, i també crec que té una espiritualitat molt, molt, molt potent, és mormó, no?, tinc entès, i crec que posa la música al servei d'això que transcendeix una mica l'art i la música.
0: Tu els has vist en directe, Oriol?
1: Sí, un parell de vegades. Una vegada a Badalona, quan van treure el disc de Human, el Day and Age, que va ser el 2008, i la gira va ser a partir del 2009, i bé, la veritat és que bé, és veritat que l'estadi potser no sonava del tot bé, i després vaig tenir la sort de veure'ls a Wembley el 2013, un concert d'aquests, sí, multitudinari.
0: Turisme de concert, eh?
1: Sí, turisme de concert totalment. A part, anar a Wembley sempre està bé, perquè, home, si ets una mica al Barça i has guanyat dos Champions, doncs sempre hi ha un punt sentimental que encara és millor. I vaig tenir la sensació, que dius tu, Blai, de molta concepció de l'èpica, concerts pensats per fer en grans estadis, que sonin bé, perquè la veritat és que sona prou bé. A vegades vas a veure segons quin concert de grups que tu te'ls poses a Spotify i sonen molt bé, i després la translació al directe no és tan bona. En aquest cas crec que sonen molt bé, ell canta molt bé, el bateria és molt bo, jo amb el guitarrista tinc algun problema perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i per tant no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res perquè no em coneix. Però en tot cas és un grup d'aquests pensat per omplir estadis, però amb un punt de dignitat, sense fer trampes. Per exemple, jo abans deies, Blai, tu, que ja fa falta una mica d'autoestima a Europa a l'hora de triar grups per finals de Champions. A la Super Bowl, per exemple, hi ha actuat Coldplay. Coldplay, que és un grup, des del meu punt de vista, brutalment artificial per omplir grans concerts. Amb The Killers sempre tinc la sensació que hi ha un punt genuí a l'hora de fer música.
2: Hi ha alguna cosa de veritat.
1: Hi ha allà, alguna, no?, cosa de veritat. I, de fet, parlaves tu ara abans de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, l'any passat, hi ha un concert de The Killers al Madison Square Garden i va, i canta 15 minuts amb ells. Vull dir que també hi ha un reconeixement de aquest xaval ho fa bé, doncs cantaré amb ell una estona.
2: Sí,
1: amb Coldplay o altres bandes pensades per omplir estadis i per fer negoci, no tinc tanta sensació de, no sé com dir-ho, de qualitat musical.
2: A part que jo crec que The Killers té a l'abast una fita que no molts grups tenen, no?, que és això de ser grup generacional.
1: Totalment.
2: Jo crec que és un grup d'una generació, que tu escoltes aquí a aquest Mr. Brightside i et transporta al moment el que estaves fent, doncs, a l'època de la universitat o al batxillerat, o la primera parella que vas tenir.
1: Sí,
2: i això són himnes generacionals. Well, somebody told me.
0: El partit el vau veure o et vas quedar només amb el concert?
1: No, el vaig veure a trossos, però després havia de fer unes gestions, però vaig tornar just quan s'acabava i vam estar mirant amb el nano, vam estar mirant la tanda de penals i bé, entretingut. És veritat que jo volia que perdessin els dos. No, jo amb l'Arsenal tinc un problema gravíssim, o sigui, és un club que no puc amb ell, no, des de que l'entrenava Arsène Wenger, trobo que és un fantàstic detector de farsans, l'Arsenal. I després, és veritat...
0: Però perquè per a totes aquelles vendes que et van fer de Petit i Overmars i aquesta... Amb el Barça...
1: Això, crec que això és imperdonable. I després hi ha la concepció aquesta que semblava que només l'Arsenal sabia jugar a futbol a principis dels 2000 i mitja una broma. Tenia Thierry Henry, perfecte, molt bé. Així jo també guanyava tots els partits a la Premier. El Pro Evolution Soccer jo també era molt bo.
0: Molt bé. A 3 minuts d'un quart de 10 del matí, fins aquí aquests minuts musicals. Blai Mercè, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Farem una pausa i continuarem la tertúlia amb la Marta Monforte, la Núria Oriols, l'Oriol Marc, i saludem el Raül Flores, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez amb tots aquests fronts judicials que el persegueixen. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treballs.
7: Com a trans, et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràssim. Marimatxo.
13: Però si estic solo.
14: Terroristes.
15: Té a menjar plata.
16: Monstre. Tot això és odi.
17: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
19: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
20: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
21: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
22: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
23: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui
11: bon
12: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
10: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
10: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
14: Més aviat sol i una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Un quart i mig, 10 del matí, tertúlia, el suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Orriols, la Marta Monforte, setmana horribilis per Pedro Sánchez, si és que darrerament n'ha tingut alguna de bona. El president del govern espanyol governa amb l'aigua al coll per la quantitat de causes judicials que l'envolten, la majoria del seu entorn de confiança està imputat o fins i tot en presó provisional, i aquesta setmana s'hi ha sumat un nou front, és el registre de l'UCO a la seu del PSOE dins de la investigació del cas Leire Díez. Incorporem també aquesta hora a la tertúlia el Raül Flores, ell és cap de política de Catalunya Ràdio. Raül, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger, què tal, com esteu?
0: Parlàvem aquest matí d'aquest manual de resistència de Pedro Sánchez. Fins quan pot aguantar, és la pregunta que ens fem tots, aquest manual de resistència, tenint en compte de la capacitat que ha demostrat Pedro Sánchez sempre per treure un conill d'on semblava que no n'hi havia. Has estat capaç, Raül, de recopilar totes les carpetes judicials que té obertes el president del govern espanyol?
1: Clar, això ho hem intentat, eh? En té unes quantes d'obertes, sobretot en té tres de grans, eh? Una, la que va esclatar fa un any, que anava directament cap al seu nucli de confiança, era el cas de Santos Cerdán, aquesta trama en què suposadament s'haurien cobrat comissions il·legals a canvi d'adjudicar obres públiques, on també hi hauria Ábalos, on també hi hauria l'antiga mà dreta de l'exministre, Koldo García. Però clar, en els últims dies, en les últimes dues setmanes, n'hem tingut dues de grosses. Una és la que afecta l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que més enllà d'expresident és algú del cercle de confiança de Sánchez, era un actiu electoral del partit. Ho veiem poc dies abans de la imputació, que feia un munt d'actes de la campanya de María Jesús Montero a Andalusia. Però clar, aquesta setmana hem vist com l'UCO, la Guàrdia Civil, entrava a la seu del PSOE a demanar informació. Clar, això s'hi suma, a més, al cas Mascaretes, pendent de sentència abans de les vacances d'estiu. S'hi suma el cas de la seva parella, de Begoña Gómez, que està també a un pas d'anar a judici. I hem vist també aquesta mateixa setmana com començava el judici al germà de Pedro Sánchez per aquest suposat tràfic d'influències en la seva contractació amb conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. Per tant, diguem-ne que el croquis de les investigacions judicials comença ja a ser molt ampli.
0: Mm. El PSOE diu que la judicatura s'ha pres al peu de la lletra el quien puede hacer que haga d'Aznar, que hi ha un pla premeditat de tota la dreta i l'ultradreta per tombar Pedro Sánchez. Això no sembla descartable, si bé sí que és veritat que, llegint algunes informacions que surten, doncs també t'adones que no tot sembla una conspiració.
1: Clar, això és el que li deien, per cert, això que acabes de dir, molts dels seus socis, que deien, d'acord, pot ser que aquí hi hagi una mà que intenta allò treure casos i encadenar-los, sobretot, no? Perquè aquí el que hem vist és una seqüència encadenada de casos, però és veritat, també apuntaven els socis, que en molts casos, com a mínim, hi ha indicis, no? I en aquest és una mica on estem, veiem un PSOE amb una sensació d'estar tocats, amb una certa sensació de xoc, d'estar desbordats per casos, per informacions diàries. Veiem com els jutges, al final, són els que tenen el control de l'agenda, i això és el pitjor que li pot passar a un govern, que al final, no per molt que intentis en un any, que és l'últim de la legislatura, intentar marcar l'agenda, intentar agafar la iniciativa, veiem com això acaba superat, perquè és qui centra tota l'atenció mediàtica, totes aquestes investigacions judicials. No? I a partir d'aquí hem anat veient una polifonia de veus del govern espanyol i també del Partit Socialista amb tons molt diferents. No? Alguns molt més prudents, dient alerta, un moment, són indicis, estem en una fase molt inicial, el jutge és al final qui ha d'acabar dictant sentència, però és veritat que hem sentit també a través del partit, amb comunicats que parlaven directament de l'Ofer o a través de ministres, el més contundent de tots, com és habitual, Òscar Puente, dient que aquí hi ha una operació per derrocar el govern espanyol, afegia a mètodes poc democràtics. Hem vist com al final veus destacades del partit i del govern han sortit a la defensiva, mentre el PP està mirant-s'ho des de la barrera i veient als seus ulls com es va desgastant el govern espanyol en un any que és clau, perquè és l'any previ a unes eleccions.
0: Molta gent es pregunta per què Feijóo no fa una moció de censura i de trasllada d'aquesta manera la pressió precisament a aquests socis que comencen a discutir algunes posicions al PSOE.
1: Clar, d'entrada perquè no té prou suports. Perquè una moció de censura tiri endavant necessita la majoria absoluta. Per tant, no en té prou amb Vox, necessita que Junts i PNB s'hi acabin sumant, i Junts i PNB ja li diuen que ells no se sumaran a una operació que inclogui Vox. Per tant, és una via en què el PP, si la presenta, té tots els números de perdre-la. Si no hi ha un gir de guió dràstic, que ara mateix no està previst, perquè tant Junts com el PNB ho han repetit per activa i per passiva. Per tant, el PP no té al seu abast poder presentar una moció de censura, ni que sigui una moció de censura instrumental. Instrumental vol dir per treure Sánchez de la Moncloa i per acabar convocant automàticament eleccions. No suma prou, no té prou suports. És veritat que hi ha algunes veus dins del partit que apunten en que aquesta seria una via a explorar, no? I seria una manera d'agafar la iniciativa. Però fent càlculs, al final, el PP li surt a compte portar al Congrés una moció de censura que sap que perdrà? Hi ha risc fent això que Sánchez pugui sortir enfortit? Clar, el PP al final veu com la crisi ara mateix no és a les seves files, és a les files del Partit Socialista. I, per tant, ha arribat a la conclusió que, veient com es desgasta el PSOE, ell pot acabar capitalitzant més aquest desgast que no portant al Congrés una moció de censura que, al final, això que dèiem, és pràcticament impossible que acabi prosperant. Mm.
0: Marta Bonforte, Núria Orriols i Oriol Marc.
2: Sí, jo no puc estar més d'acord amb la lectura que acabem de sentir. La qüestió de la moció de censura, encara que n'hi ha veus dintre el PP que sí que diuen que han de fer alguna cosa per visibilitzar que és molt greu tot el que està passant, en l'equip de Feijóo creuen que això li donarà oxigen a Sánchez si la perden, que en principi la perden, la perdran, encara que sí que hi ha gent que diu que moltes voltes les mocions de censura, que és com va passar fa 8 anys, precisament, quan la va presentar el PSOE i amb Sánchez de candidat, tampoc tenien els vots atats i sabíem que el PNB dubtava molt si donar aquest pas perquè acaben d'aprovar els pressupostos a Rajoy setmanes abans. És a dir, que no sempre se tenen els números per presentar-la, però en aquell moment jo crec que era més plausible sumar el PNB que no ara, perquè tant tots dos, com Junts, com els Aitor Esteban, saben que no n'hi ha manera de pactar amb el PP excloent Vox. Aleshores, jo crec que hi sabia, encara que es parlarà molt i potser augmentarà la pressió interna dintre el PP, no se n'eixirà en un principi. Sempre amb molta cautela, perquè és cert que des de Gènova ens deien als periodistes que si n'hi havia, per exemple, una sentència del cas Mascaretes o sí, sobretot una assistència, o sobretot si escalava més la qüestió judicial, no ho descartaven per almenys visibilitzar que n'hi havia una alternativa i tindre Feijóo el seu abast per a, dintre del Congrés, doncs, donar la seva visió del país, fer propostes, etc etc. És a dir, visibilitzar-se com l'alternativa ja dintre del Congrés. Això és una... Això és per la part més de la dreta i és de veres que Vox està pressionant al PP per fer aquest moviment. I després, per part del govern, doncs jo crec que ho hem definit perfectament, no? N'hi ha un desconcert brutal. El dimecres al Congrés va ser una bogeria. La gent no sabia ben bé què estava passant perquè en un primer moment es parlava de finançament irregular, després es van assabentar que no era així, de que era... pel cas Leire Díez, que no vol dir que no siga greu, perquè jo crec que és molt greu el que està investigant el juez Pedraz i si realment Santos Tardán va fer una estructura paral·lela dintre el partit per investigar els casos que assetgen a l'entorn de Sánchez, si això tenia l'aprovament o s'havia parlat prèviament amb el propi president del govern espanyol, etc. I la gent al Congrés no sabia ben bé ni què fer, ni què dir, ni com, per exemple, els socis distanciar-se del Partit Socialista perquè això no els acabés quitxant també, la sensació totalment de canvi de cicle, de fin de cicle, però ningú s'atrevís a donar un pas perquè, evidentment, l'alternativa tots sabem quina és i no els agrada. No sé, la situació jo crec que estem en un bucle ja de fa uns mesos que jo crec que ningú sap ben bé com acabarà i, a més, Sánchez ho ha reiterat moltíssimes ocasions. Ell vol resistir fins a 2027 i potser ara la visita del Papa Mundial aconseguís aguantar l'estiu, però després veurem a setembre, perquè això jo crec que continuaran i els casos continuaran.
0: Núria.
3: Sí, jo crec que el que ara pretén la Moncloa, diguéssim, és aguantar amb un contraatac, no? Avui ara el Pedro Sánchez té un acte a Madrid. Suposo que el que farà és defensar la gestió, perquè ja ho va dir aquesta setmana quan va reunir-se amb el Papa, que per ell tots els casos judicials no treuen que la gestió del govern sigui la quina és i com deslligant totalment el que pot anar sortint judicialment de la tasca de govern, que ell el defensa, diu que s'estan fent transformacions i aquest és l'argument que posa sobre la taula amb els socis per continuar doncs, la legislatura. Jo crec que esperen que amb el Papa, que ve aquest cap de setmana i després fa el discurs dilluns que ve, aquest no l'altre, al Congrés, doncs contrarrestar l'agenda mediàtica dels casos judicials, però ho té molt difícil perquè el Raül repassava no? totes aquestes causes en el juny tenen una fita o altra. És a dir, aquesta setmana que ve està previst que comparegui com a investigat el germà de Sánchez. El 9 de juny la seva dona, Begoña Gómez, està citada també a declarar amb el jutge Peinado. I després els sumaris del cas Leire, que fins ara estava sota secret, el 9 de juny també hi ha un nou aixecament de sumari que s'ha de veure què dona. I després la declaració de Zapatero, no? Prevista pel 17 i 18 de juny. És a dir, ho té molt complicat en termes de calendari per mantenir el seu rumb, que és acabar la legislatura, i també per anar explicant i explicar què és el que feia, per exemple, Santos Cerdán amb l'estructura paral·lela i demostrar que Sánchez no sabia res, que jo crec que en aquesta causa judicial de Leire Díaz és probable que com a mínim el jutge acabi citant com a testimoni el president del govern espanyol, com a mínim, perquè el que fa en aquest auto Pedraz és dir aquesta estructura paral·lela es va engegar durant els dies de reflexió de Pedro Sánchez el 2024, que just començava la campanya electoral a Catalunya, a les eleccions al Parlament, i en aquests dies de reflexió, Santos Cerdán, que era la mà dreta de Sánchez, activa aquesta estructura paral·lela per començar a desmuntar causes judicials que afecten a l'entorn de Sánchez. I en aquest auto se citen converses de tercers en què diuen que el detonant d'això és la investigació a la seva dona. Clar, Sánchez entenc que haurà d'explicar com a mínim si sabia o no sabia que s'estava engegant tot això. I després el cas Zapatero, que és cert que fa molt temps que la dreta té a la diana l'expresident. Si seguíeu les informacions que publicaven digitals que tenen via directa amb el Poder Judicial, diguéssim, ja feia molt temps que sobrevolava doncs, aquesta possible imputació de Zapatero i que

al final, malgrat que s'ha de veure si el que diu o no l'autor té rellevància penal, perquè de lobista, al final, aquí tots els expolítics sembla que fan de lobistes, el que passa que Zapatero potser no tenia aquesta imatge

0: amb Junts i poder aconseguir la presidència del govern. Per tant, jo el que veig és que Sánchez pretén resistir, sí o sí, el que passa que li posaran molt difícil i aquí s'ha de veure si els socis aguanten aquesta pressió. Per mi hi ha un moviment important que és el del PNB, fins ara reclamava eleccions Junts, només, diguéssim, així obertament. Ara el PNB també li està dient això no pot anar més enllà de 2027. Llavors, el que crec que hi haurà és un augment de la pressió, no hi haurà una moció de censura, perquè pel que deia la Marta, però sí que hi haurà un augment de pressió perquè s'avancin eleccions, jo crec que a principis d'any que ve. Perquè un escenari que vol evitar el PNB és un escenari que obertament el PSOE diu que no es contempla, però jo crec que sí que es contempla, que és fer un superdiumenge, ajuntant municipals i espanyoles, que això Sánchez així posaria tota la carn a la graella per la mobilització socialista, però clar, això el PNB no ho vol, perquè per les municipals, doncs és veritat que si hi ha una sola urna, sembla que es pugui emportar, no?, el Sánchez i el PSC de Catalunya o el Partit Socialista al País Basc més que si no estan separades, no? Llavors hem de veure com es situen les eleccions generals el 2027, si són a principis d'any, si són un superdiumenge o manté realment a la data que tocarien, que a mi em sembla que és una tasca dificilíssima, que serien a l'estiu ja de l'any que ve, d'aquí un any.
1: Oriol i Raül.
2: A mi cada dia em continua semblant un petit miracle que Pedro Sánchez no estigui imputat per la justícia, tenint en compte el que ha anat passant aquests mesos i anys, ja, perquè amb això portem uns quants anys, el somni humit de qualsevol magistrat més o menys de dretes és imputar a Pedro Sánchez, i si encara no ho han fet és que potser encara no han trobat res prou concloent com per anar contra ell. És veritat que si això fos com el joc aquell d'hundir la flota, cada vegada les peces el van tocant de més a prop. Després, una altra qüestió, que és molt interessant, i la comentava el Raül al principi, el control del calendari. Tu, quan governes, l'únic benefici que tens, l'únic benefici gran que tens quan ets president d'un govern, en aquest cas del president, presideixes un govern com l'espanyol, amb la potència que té ser la quarta economia de la zona euro, el mínim que pots aspirar és a governar el calendari. I Pedro Sánchez fa molt temps que no governa el calendari. L'última vegada que el va governar segurament va ser quan va decidir aprovar l'amnistia, que, per cert, demà complirà 2 anys i Carles Puigdemont encara està a l'exili i Oriol Junqueras encara està inhabilitat. Des d'aquell moment, Pedro Sánchez perd completament el control del calendari. Quan comencen a aparèixer les causes contra la seva dona, perd el control del calendari. Amb el seu germà passa igual. Quan hi ha l'informe famós de la UCO contra Santos Cerdán, torna a perdre el control del calendari, i al final tu, cada vegada que tens alguna cosa rellevant, passa el que passa. Crec que no és casualitat que dimecres Pedro Sánchez tingués una roda de premsa a Roma i aquell mateix dia s'ordenés un requeriment d'informació, que és una manera molt bonica de dir-li escorcoll, que va durar 12 hores a la seu del PSOE. Recordem què passava aquí quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. Què deia el PSC quan la Guàrdia Civil entrava a la seu de Convergència? Se'ls tillava de corruptes en amunt, i ara resulta que Espanya ha descobert que hi ha lawfare i que hi ha jutges que van per la seva banda. Està bé, mai és tard per pujar al carro bo de la història. I després hi ha una qüestió que crec que és més... pot semblar una tonteria, per mi no ho és. Crec que a la vida pots cometre molts pecats i un d'ells, un dels que has d'evitar, és ser cutre. I jo crec que el que és cutre, perquè és molt cutre... és el que passa amb la trama presumptament vinculada a Leire Díez, Santos Cerdán i companyia. Perquè si tu penses que Leire Díez o Santos Cerdán, digue't com vulguis, no és una qüestió ni de gènere ni de partit, et penses que tu podràs aturar l'ofensiva a la dreta judicial i mediàtica, amb peons com aquests no te'n sortiràs. Estem veient aquests dies també com el PP, quan s'hi posa, s'hi posa bé. Quan el PP s'hi va posar bé per intentar ofegar els seus enemics des de dins, va muntar la trama Kitchen amb el ministre de l'Interior al capdavant, presumptament. Si en aquest cas la teva Leo Messi per aturar l'ofensiva judicial és Leire Díez, tens un problema, i el teu problema és que ets cutre.
1: Raül.
3: Clar, sí, és que al final, dèieu, el calendari del mes de juny pot acabar amb la visita del Papa pel mig ajudant a Sánchez, o no, perquè com apuntava l'Oriol l'altre dia, va sortir tard amb aquesta roda de premsa des del Vaticà, justament perquè estava pendent del que estava passant a la seu del seu partit. Per tant, tenim un final de curs polític de traca, perquè aquí estem pendents de moltes coses, no? I reprenent la pregunta que feia Roger al principi, fins on pot aguantar Pedro Sánchez? Aquest és el gran interrogant, perquè no sabem què pot passar en aquest proper any. Hi haurà més casos? Hi haurà més investigacions? Hi haurà més imputacions? Sánchez en algun moment, com a testimoni,

0: o vet a saber, com a imputat, acabarà compareixent en algun jutjat? Clar, això no ho sabem. Llavors, més enllà de la moció de censura, que és una cosa pràcticament descartada, aquí hi ha un paper important, que és, dins del Partit Socialista, quina és la pressió que poden fer els seus barons per no ser els primers que passin l'examen, perquè l'examen dels càrrecs municipals i autonòmics, en alguns casos, és el mes de maig de l'any que ve, per tant, falta menys d'un any perquè els primers que passin per les urnes siguin ells, i després, els socis. Clar, a Catalunya també hi ha eleccions, al País Basc també hi ha eleccions. Fins on sortirà més a compte els partits que encara donen suport a Pedro Sánchez? Mantenir-li aquest suport, que no pas trencar, amb el risc elevat que té que el trencament acabi sent unes eleccions que acabin donant les claus de la Moncloa al PP aliat amb Vox. Tots aquests dilemes són els que hem d'anar resolent en les properes setmanes, en part també condicionats pel calendari, perquè ara cada acte que hi hagi, com a mínim les properes setmanes, serà llegit també en clau de tots aquests casos oberts. El Papa, per exemple, va al Congrés dels Diputats. Això és aquest dilluns, no el següent, si no em fallarà la memòria. En aquest acte, per exemple, hi ha convidats tots els expresidents del govern espanyol. Hi anirà Zapatero? Si va Zapatero, aquesta és la foto. Però és que si van tots menys Zapatero, tothom també estarà pendent d'aquesta absència. Per tant, el propi calendari, la pròpia agenda, ens acaba portant a un seguit d'investigacions judicials que indubtablement acaben condicionant, si no enverinant, el debat polític a l'Estat.
1: I anirà Zapatero, Marta?
2: Jo crec que no vindrà. Perquè a més s'ha curat molt de no fer declaracions públiques, ha parlat per ell algun portaveu, company o amic seu a Madrid, però ell no està dient absolutament res públicament i clar, el fet de que vaja acapararà tota l'atenció mediàtica i política i a més encara no haurà declarat, perquè ell volia, diguem, donar explicacions després de declarar, encara que tampoc sabem ben bé si això passarà o no, perquè el seu advocat li ha recomanat no dir res, evidentment, abans de declarar. Jo crec que no vindrà perquè sap que el cost és pitjor si va i l'intentem, que és el que passarà, evidentment, preguntar, fer declaracions, etc., i donar una imatge de normalitat que ara mateix no se'n dona dintre del govern i dintre del espai mediàtic i polític, que jo crec, i estic d'acord amb una part de la lectura, de que sí que hi ha una certa sincronia política, judicial i mediàtica per part de els jutges i determinats mitjans de comunicació que tenen informació molt directa de quan passen les coses i que n'hi ha casos, per a mi, que no n'hi ha res darrere perquè no se sostenen per els indicis que n'hi ha. Per exemple, el cas més evident és el cas de que afecta la dona del president del govern, a Begoña Gómez, però això no vol dir que tot siga una conspiració i que n'hi hagi una operació contra el govern de Sánchez, perquè casos com, per exemple, el de Leire Díez, que parlàvem abans, jo crec que Pedra sí que cita una sèrie d'indicis que n'hi han molt clars, 22 reunions a Ferraz després de quan Sánchez va fer aquests 5 dies de reflexió. En el cas de Zapatero, és de veres que n'hi han indicis, però també n'hi ha molts dubtes raonables d'algunes coses que se li imputen que per a mi no estan tan clares. Veurem com avança l'investigació. I també el cas Mascaretes i el cas Ábalos i Koldo i Cerdán, jo crec que això també és... En el govern han assumit que això sí que, evidentment, s'ha escapat del seu control i que n'hi ha moltes qüestions que sí que s'han provat, o almenys poden provar-se que sí que n'hi ha hagut una actitud corrupta per part del seu exministre i també del seu exsecretari d'organització, encara que s'ha de veure molt bé com acaba aquesta investigació. I també si n'hi ha una condemna pel cas Mascaretes, que està a banda, per cert, del cas Koldo que coneixem, perquè és si n'hi havia comissions també per part d'Aldama i bueno, tota l'estratègia mediàtica i judicial que hem vist fins ara. Aleshores, jo crec que el govern té una situació molt complexa, encara que potser apostarà per aquesta estratègia de contraatac, de dir tots són casos que ens afecten, van a per nosaltres, que no dic que no, en un sentit, però també s'han de donar moltes explicacions que no basta. Jo crec que no és prou dir que n'hi ha una campanya en la seua contra i que n'hi ha una part del poder judicial i mediàtic i polític que sí que vol veure, evidentment, a Sánchez fora, no? I crec que l'Oriol ha dit abans, i estic d'acord, que si no han trobat res contra Sánchez és perquè, de moment, no poden encausar-lo, no?
1: Digues, Núria.
3: Jo crec que si encausen a Pedro Sánchez serà més cap al final. És a dir, jo crec que van clarament increixent. És a dir, l'entorn doncs, es va es va situant en el punt de mira judicial, jo crec que Zapatero doncs és com l'última... és a dir, l'última barrera abans de Pedro Sánchez. I aquí hi ha dues causes judicials que el poden acabar implicant, que és el tema de l'Eire Díez, pel que comentava abans, que jo crec que pot optar com a testimoni, o si el jutge creu que ell està directament implicat o tenia coneixement, hauria d'elevar el cas al Suprem perquè és aforat i s'hauria de votar al Congrés, això, que això posaria en un dilema als socis, perquè no s'ha rebutjat mai un... que recordi, un suplicatori, no sé què farien en aquest cas. I després també hi ha una altra causa que està secreta i de la que no sabem absolutament res, que són els pagaments en metàl·lic al PSOE, que això està a l'Audiència Nacional, i aquí és on també es posa sobre la taula que el PSOE, com a persona jurídica, podria acabar imputada en aquest cas. D'això no en tenim constància, no sabem qui hi ha en aquesta causa investigat perquè està sota secret, però clar, això és una espasa de Dàmocles que pot caure en qualsevol moment. Tot i així, jo crec que la Moncloa està conjurada a intentar aguantar, sigui com sigui, perquè el que ve a dir és que no convocarà eleccions en un moment en què li interessa la dreta, que seria ara quan hi ha tota aquesta tempesta. Per tant, com a mínim, intentaran contrarrestar aquesta agenda judicial, que estic d'acord que no controlen, amb la seva. Hem vist que abans de tot això, diguéssim, just abans, el PSOE havia aconseguit posar unes condicions sobre la taula que li eren favorables al Sánchez, que ja no ens en recordem, però amb el no a la guerra havia remuntat clarament el que era les seves expectatives i també després del cicle electoral autonòmic que el PP havia muntat com una avançada a la Moncloa, el que havia demostrat Pedro Sánchez era que el PP està en mans de Vox i això també s'anava a utilitzar. És a dir, ell tenia les dues cartes, és el que ve és PP i Vox i el que sóc jo és el no a la guerra i jo contra Trump. Clar, això s'ha esfumat del mapa amb tota aquesta nova ofensiva judicial, però la Moncloa intentarà contraatacar amb això, segur.
1: Oriol i Raül.
4: Tens tota la raó, Núria, amb això. Ara pràcticament ni ens en recordem que fa unes setmanes van venir tots els líders progressistes a Barcelona i que Pedro Sánchez s'erigia com a president de la Internacional Antitrump. I també hem oblidat que el PSOE esperava, perquè això es va dir molt, no, ja veureu quan comenci el judici del cas Kitchen com es tornarà a parlar exclusivament dels casos de corrupció dins del PP. I el que ens hem trobat enmig del cas Kitchen és la investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que és, recordem, el mentor de Pedro Sánchez i, com recordava també abans la Núria, qui li fa remuntar les eleccions de l'any 2023. Per tant, amb això crec que tenen un problema gravíssim d'agenda, de calendari i de percepció de que el PSOE és un famer. També és veritat que és una percepció una mica construïda. La clau estarà en veure si el PSOE és imputat o no com a persona jurídica en aquest cas, de si hi ha hagut finançament irregular o no, si estan esforçant moltíssim. I això no treu, com passava aquí, i perdoneu que torni a Convergència, però aquí, quan la seu de Convergència era investigada per la Guàrdia Civil, es deia que això és un atac contra Convergència i una mica contra Catalunya, o almenys això declinava el que deia en aquell moment Convergència, però al mateix temps Convergència és un partit que va ser condemnat per corrupció en el marc del cas Palau i encara té pendent el judici del 3% a l'Audiència Nacional. I és compatible, és el mateix que li està passant al PSOE. Al PSOE segurament hi ha una sèrie de poders que li volen anar a la contra, per una sèrie de qüestions, que si les posem en ordre les entendrem molt fàcil: pactar un govern de coalició amb Pablo Iglesias, indultar els dirigents independentistes, pactar amb Carles Puigdemont i concedir l'amnistia a mitges als dirigents independentistes, i al mateix temps, si es demostra que hi ha pràctiques irregulars, és compatible dir que hi ha jutges que volen carregar-se el PSOE fent cas a la crida de José María Aznar, amb que hi hagi possibles o presumptes pràctiques irregulars dins del PSOE. És compatible dir les dues coses. Si tu vols ser el cavall blanc de la transparència i de la bona governança i de la nula corrupció a Espanya, no pots tenir personatges al voltant com Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García i Leire Díez, perquè llavors tot el teu discurs de la moció de censura, de la qual es compliran 8 anys demà mateix, doncs això no funciona. Tota la vida no es pot tenir al mateix temps.
1: També està condemnat per corrupció el Partit Popular, que és precisament el que li va permetre a Pedro Sánchez arribar a la Moncloa amb aquell discurs que la hemeroteca és molt traïdora, i hi han declaracions de José Luis Ábalos precisament apel·lant a la netedat dels socialistes quan arribaven al poder ara fa 8 anys.
4: José Luis Ábalos també deia que era molt feminista i després contractava els serveis de prostitut.

0: Doncs, per tant, el que digui aquest noi, ens ho hem d'agafar amb pinces.
1: Raül. Clar, i estàvem parlant de, en aquell cas, moció de censura a partir d'una sentència judicial. Aquí és pràcticament segur que l'any o l'any i molt poc que quedi com a màxim de la legislatura espanyola, dels casos més grossos difícilment veurem una sentència. El cas Zapatero, podem trigar anys a tenir judici. El cas Leire, estem encara pendents del sumari, que segurament coneixerem els propers dies, però al final això pot ser un cas que trigui anys a poder-se jutjar. Per tant, el que direm tenint els propers mesos és avenços d'investigació, ampliacions de causa, noves imputacions, i això és el que acabarà determinant segurament el debat polític i la continuïtat de la mateixa legislatura. Aquí les sentències que tenim i que tindrem properament seran, primer, el cas Mascaretes, que abans ho apuntàveu. És possible que també tinguem els propers mesos sentència del cas del seu germà, de David Sánchez, que sentirem també els propers dies declarar el jutjat. I segurament el cas de Begoña Gómez veurem també en què queda els propers mesos. Aquí recordem que està citada el 9 de juny, és una vista prèvia a aquest judici que pot arribar als propers mesos, però que a les últimes setmanes la pròpia UCO, la mateixa que entrava a la seu del PSOE aquesta setmana, qüestionava justament les sospites del jutge i deia que no s'havia demostrat ni que hi hagués ingressos opacs ni tampoc moviments sospitosos per part de la parella del president espanyol. Per tant, segurament seran aquests indicis, aquestes imputacions i possibles mesures cautelars que puguem anar coneixent les que marcaran el rumb de la legislatura. I recordem quina és la línia vermella que marquen la majoria dels socis. És que hi hagi un finançament irregular del PSOE o deia algun d'ells. Alguna prova molt contundent que apunti a un finançament il·legal del PSOE. Aquests són els punts claus que poden condicionar el futur de la legislatura.
2: També és veritat que això no ha aparegut fins ara.
1: No ha aparegut, no. Però tan veritat com el que deia la Núria, que hi ha una causa a l'Audiència Nacional que investiga pagaments en metàl·lic, que està sota secret, que no sabem què hi ha, però, clar, que podem tenir moviments o alguna pista en algun moment, també, dels propers mesos.
2: Marta i Núria, un minut per cadascú.
3: Sí, és cert que la qüestió de la finançació irregular s'ha ficat com a, diguem, línia vermella dels socis del govern, però també han precisat que això haurà de passar si n'hi ha una sentència en firme, com va passar amb el cas de la Gürtel del Partit Popular, i ja sabem que això, els temps de la justícia no són tan ràpids. Aleshores, jo crec que això no ho veurem, evidentment, aquesta legislatura, com tampoc
1: veurem...
3: És veritat,
1: Marta, que algú també deia, algun dels socis, que hi hagués indicis ferms d'això, perquè
3: sí,
1: la sentència
3: és cert.
1: No la tindrem el proper any.
3: És cert, és cert. Han dit indicis ferms o sentència en firme, però jo crec que això, no sé ben bé si passarà o no, és de veres que hem d'esperar a veure el que passa i com continua les accions judicials, perquè saben tots que estan molt condicionats al calendari. Una cosa que té al favor Sánchez, que jo crec que té la seva esquerra no té resolt, és que precisament no tenen ni cap de llista, ni saben ben bé qui serà el candidat de l'Esquerra Alternativa, ni qui anirà en aquesta candidatura. Parla de Sumar i dels partits satèl·lits, no? de Más Madrid, de Compromís, de Junta, si tornen a fer aquest acord que va sortir el 2023, i això també han de resoldre-ho, jo crec que abans, evidentment, de que n'hi hagin eleccions generals, i tampoc els interessa, de moment, forçar una repetició o un avançament electoral o demanar eleccions si ells a sa casa no tenen resolt qui va ser qui lidera aquesta llista. No? Això jo crec que és clau també per entendre perquè l'esquerra no està ni tan sols en un moment de demanar-li al Partit Socialista determinades qüestions o ser més ferm amb el tema de la corrupció. No?
2: Núria.
4: El que jo veig és la dificultat del relat del PSOE, perquè és veritat que ara ministres com Òscar Puente i Òscar López estan fent aquest relat de l'atac, no? En contra del PSOE perquè volen derrocar el govern, però clar, això realment és molt perillós. És a dir, si és així i un partit d'estat com el PSOE pues, admet que és així, al final li estan donant la raó als independentistes amb el lawfare i amb com el poder judicial actua a Espanya. I això posa sobre la taula que el PSOE, estant des del govern, què ha fet per intentar que això no passi o què ha fet per investigar els casos que sabem que doncs, no van ser del tot certs durant el procés i segueixen en peu, no s'han pres responsabilitats sobre això, no? És a dir, l'argument de tot és un atac perquè ens volen fer fora del govern des del poder judicial És gravíssim si s'admet des del govern espanyol.
2: 4 minuts per les 10 del matí. Núria Orriols, Oriol Marc, Marta Monforte i Raül Flores, gràcies a tots quatre, que tingueu bon diumenge.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Igualment.
1: Gràcies, bon
2: farem
1: dia.
2: Una pausa, donarem pas a la Gemma Bonet, que ens actualitzarà al matí amb aquesta notícia en què us despertàvem, aquests 400 detinguts a París pels aldarulls de les celebracions de la final de la Champions que ha aconseguit l'equip de Luis Enrique, i nosaltres començarem a fer camí cap a 3CAT en viu, anem cap a l'anella olímpica, pugem dalt d'un taxi. Farem avui la setmana tràgica des de dalt d'en taxi amb el Toni Rodon i el Lion Sindreu, que ens esperen a Londres. I tot seguit també arribem a l'anella olímpica, on ens trobarem amb un munt d'oients per celebrar 3CAT en viu, aquesta festa d'aquesta casa, aquesta comunió entre audiència i algunes de les cares que fan possible també doncs, aquesta emissora. Allà ens esperen els 5 presentadors de l'Està passant, la gent de la casa nostra, la Marta Torné, el Tomàs Molina, que amb el sol que fa també segur que ens il·lustrarà amb el temps que ens espera. Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: M'has d'explicar.
10: Què és el que vols que expliqui? És el que va passar la nit de Sant Joan.
9: Sense consentiment. És agressió, tia.
11: Llavors hem d'anar als Mossos.
12: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
13: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
14: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
15: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
17: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
18: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
19: Un restaurant caní a la Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
20: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
19: 3CAT Info.

Bon dia, són les 10. Demà comença la consulta sobre el preacord que el món educatiu ha tancat amb el govern. Els sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, han suspès les vagues territorials que hi havia previstes fins dijous, però mantenen la vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta.

0: Pedro Sánchez intervé avui en el primer acte públic del PSOE des de les últimes revelacions del cas Zapatero i de Leire Díaz. Es preveu que el president espanyol llanci un missatge de resistència enmig de la pressió creixent, tant dels aliats parlamentaris com del soci de govern Sumar, perquè mogui fitxa. Israel pren el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i avança posicions a regions que no trepitjava des de feia 20 anys. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. El Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, aconsegueix un nou avanç pel tractament del càncer de pròstata amb metàstasi. Es tracta de la combinació de dos fàrmacs que redueix a la meitat la progressió de la malaltia. L'han presentat aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica a Chicago. Els adolescents fumen menys tabac tradicional que fa 10 anys, però vapegen més. Actualment, un 5% dels joves de 15 i 16 anys fumen cigarretes i un 15% consumeixen vapers. Ho revela un estudi de la Diputació de Barcelona fet amb més de 7.000 alumnes de quarts d'ESO. Avui és el Dia Mundial sense Tabac. I avui, segona jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, la trobada de la ràdio i la televisió públiques amb els oients i els espectadors, que hi va plegar milers de visitants. Aquest migdia, un dels plats forts del cap de setmana, el concert en viu dels participants de l'última edició d'Eufòria.
1: Esports. Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG i iguala Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. El PSG es va imposar a la tanda de penals després que la final s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. L'última té sortida i arribada a Roma. I avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez des de la segona fila i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de l'última lesió.
0: I pel que fa al temps, sol i calor fins al migdia, creixeran nuvolades al nord i començaran a caure ruixats al Ripollès. Serà al llarg de la tarda que plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a la demarcació de Girona i a la Catalunya central, al Barcelonès, a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i, finalment, a les de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta la consulta als docents perquè sobre el preacord amb el govern. Sí que mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents demà al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Amb la consulta hauran de decidir si aproven el preacord amb el govern, que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ha anunciat que farà campanya pel no al preacord.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez clausura avui diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
3: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més

0: enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
1: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
0: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
2: Mig quart passarà de les 10 del matí, l'exèrcit d'Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban. En concret, a tota la zona sud del riu Sahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera per sobre del riu Litani, una frontera natural que Israel ha superat per primera vegada aquesta setmana en els últims 20 anys. Aquest matí, les tropes terrestres israelianes s'han apoderat de l'estratègica fortalesa medieval en runes de Beaufort i han plantat la bandera israeliana a les restes del castell. L'exèrcit també continua avançant a la ciutat de Nabatieh, una de les més grans del sud del Líban. Avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron d'Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la demolició d'habitatges, la destrucció de llocs històrics i les amenaces d'Israel contra libanesos.
3: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
2: La guerra d'Israel contra Hezbollah ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses per la Mediterrània, SUTS, Novak i Iridia, destapa les estratègies de la indústria militar i l'absència de controls per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. És una informació d'Albert Manyà amb el suport tècnic d'Albert Hodar.
4: El document parla de països com Xipre, Alemanya o Luxemburg, que per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. Estònia n'és un exemple, com ens explica Felip Daza, investigador de l'Observatori.
5: Estònia estem sent una porta d'entrada, ja que allà hi ha una de les oficines centrals de la OTAN i la OTAN està sent com una gran oportunitat per a les empreses israelianes, ja que el finançament per l'armament, diguéssim, d'Europa està sent com una gran oportunitat, no? En aquest sentit, els propers anys augmentarà el pressupost militar a Europa en 5 vegades.
4: Catalunya també s'hi ha posat bé a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona.
5: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
4: Aquestes empreses aterren a Europa per interès econòmic i per tenir proximitat amb els clients. A més, hi ha el factor de la guerra a Ucraïna, com recorda Daza, coautor de l'estudi.
5: La OTAN promou que les empreses, abans de poder ser contractades per l'Aliança Transatlàntica, tinguin experiència en zones de combat com pot ser Ucraïna. Per tant, Ucraïna és com un espai d'incubació que després permet la interoperabilitat dintre de la OTAN.
4: Sovint es presenten amb estructures opaques, canvis de marca, compren empreses locals o creen filials. També difuminen responsabilitats amb tecnologies de doble ús, és a dir, desenvolupen nou armament, com drons, i després hi donen una aplicació civil. Per tot plegat, reclamen que no puguin accedir a ajudes públiques.
5: Hi ha mecanismes que s'haurien de reforçar en la seva aplicació per prevenir que obtinguin finançament dels contribuents europeus per evitar que puguin continuar innovant i produint tecnologies que acaben atacant la població civil palestina i altres poblacions vulnerabilitzades.
4: També volen més controls per part de Brussel·les, més sancions a Israel, embargament efectiu d'armes, més transparència, regulació homogènia als 27 i prohibir programari espia.
2: Primera volta avui a Colòmbia per escollir el successor de Gustavo Pérez.

0: Petro, el primer president d'Esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys, en què l'Esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'Esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta Paloma València i el de la ultradreta Abelardo de la Espinela, que ha promès més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a la Llatinoamèrica, Joan Biosca.
1: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
2: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
1: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
3: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
1: L'Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
4: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
1: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola al país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediatament per reduir l'impacte del virus.
5: This is not without hope.
6: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: Ara mateix no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%. L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Un minut i arribarem a 11:15 del matí. La combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàsic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units, al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateo, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
7: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. I ara passa 30 minuts d'un 11:15.
8: El temps.
0: amb l'Enric Agut.
8: Matí molt tranquil, matí de sol arreu del país, en quatre núvols locals.

0: i la temperatura anirà pujant ràpidament i s'espera que l'ambient sigui ben calorós i que pugi una mica la temperatura respecte a ahir dissabte. Per posar xifres, s'esperen màximes de 36 a Lleida, 36 a Tortosa, 28 a Tarragona, 29 a Barcelona al centre, a Girona una màxima de 32-33 o Vielha votant dels 26-27. La nit està tranquil·la, amb unes mínimes altes. A Barcelona ha marcat una mínima al centre del Raval de 22 graus, Portbou 21, i els Alfacs, com també la Repita, al Montsià, una mínima de 21. Novament, al migdia de la tarda poden créixer nuvolades i descarregar algun ruixat i alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i també arribar algun ruixat o una tempesta a Osona, Moianès, al Bages, al Solsonès, en aquests indrets. Fora d'aquests indrets del terç nord, les precipitacions no haurien d'arribar, tot i que a la tarda poden arribar les encluses, els núvols alts o mitjos, també procedents d'aquestes nuvolades. El mar tranquil, la tarda una mica de marejol, sembla que demà tindrem al matí també calma, i a la tarda algun ruixat puntual cap al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, demà tendirà a ser una mica més baixa en general.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies de 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això, segons un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona els últims dos cursos amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
5: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
4: Noguera recorda que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals. I aquest estiu no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel PP. Laia Framis.
6: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
7: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles, i en segon terme és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
6: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Milers de persones participen en la primera jornada del 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc, un punt de trobada entre la ràdio i la televisió públiques i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directes com el Cuines i una edició molt especial del Foraster que ha omplert amb milers de persones al Palau Sant Jordi. Marta Vives.
8: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
9: Ha estat increïble perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
8: Fora del recinte, però, les activitats eren moltes i diverses, des d'unes proves que simulaven les de la travessa fins a unes entrevistes encadenades de persones conegudes del 3CAT, passant per la previsió del temps amb Eloi Cordomí.
10: Farà molta
11: pluja.
10: Oh, però només aquí dalt, eh? Tu on vius, Abril?
11: Barcelona.
10: A Barcelona. Doncs mira, Barcelona és aquí. Sol. Quasi sol. Gairebé sol i una mica de núvols.
8: Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3, amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors de Com si fos ahir. Sentim Pepo Blasco.
12: Una mica la idea de que el públic és el que acaba la sèrie. Nosaltres fem una feina, s'emet, però després d'emetre's és quan s'acaba la sèrie, quan quan tens el retorn del públic, i dona la sensació que

0: aquesta de feina acabada, de concloure una cosa, un procés que encara no està acabat.
1: Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició, a partir de les 12 del migdia.
2: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
3: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
4: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
5: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
4: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
3: L'eclipsi fa primar?
4: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
3: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
4: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Rescós, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
6: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
4: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
3: L'eclipsi fa malbé els aliments?
4: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
7: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
3: L'eclipsi altera els animals salvatges?
4: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
8: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
4: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
3: I les mascotes?
4: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
10: Bon dia, Luis Enrique. Igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane amb 3 Champions com a entrenador. Una com a tècnic del Barça, 2 amb el PSG, les dues seguides.
9: 3Cat Info.
10: Empat a 1 després dels 90 minuts en la final disputada ahir a Budapest. Empat a 1 després dels 90 minuts i també de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el 5è llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol. Luis Enrique continua regnant a Europa. El sentim en declaracions a Movistar.
11: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
10: És la reacció de Luis Enrique Martínez després d'aconseguir aquesta victòria en la final de la Champions. El tècnic asturià ha guanyat les 3 finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador. No n'ha perdut cap, per tant. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
11: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen.
12: Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta

0: nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar a entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per l'equip anglès.
2: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
1: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
3: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hemos visto de principio hasta el final, el equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
1: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
4: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección y creo que lo hemos merecido.
1: El PSG ha aconseguit dues vegades en dos anys i de la mà de Luis Enrique el que no havia aconseguit mai en tota la seva història abans. I tot després de la marxa de Kylian Mbappé, el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París es va convertir en un camp de batalla. Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París, on més de 20.000 persones van seguir la final des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès que li serveix per assegurar-se el primer giro.
6: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
7: A solid lead going into tomorrow is special for me.
1: Avui, última etapa amb sortida i arribada a Roma. També avui, Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió. A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir, la cursa sprint. Aquesta era la valoració de Márquez a DAZN.
8: Contento estoy, estoy en un proceso que bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
1: Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapulat és Adai Benítez.
9: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes.
1: El partit a 4:15 de la tarda a Can Dragó i a la CB de bàsquet el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7 en un partit en què es juga a acabar en tercera posició la Lliga Regular.

Dos quarts d'onze, destaquem aquesta hora que demà es comença a fer la consulta sobre el preacord que el món educatiu ha tancat amb el govern. No hi haurà vagues a escoles ni instituts fins divendres perquè els sindicats majoritaris del sector s'esperen a veure el resultat d'aquesta consulta. Pedro Sánchez intervé avui en el primer acte públic del PSOE després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el partit. S'espera que el president espanyol llanci un missatge de resistència enmig de la pressió creixent

0: tant dels aliats parlamentaris com dels socis, perquè convoqui eleccions. Israel pren el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i avança posicions a regions que no trepitjava des de feia 20 anys. A partir d'ara parlarem dels comerços als micropobles de Catalunya. En un de cada tres no hi ha cap botiga d'alimentació i n'hi ha que tampoc tenen cap bar ni restaurant. Són poblacions de menys de 1.000 habitants, la meitat dels municipis del país. Veurem quines ajudes prepara el govern per a aquestes localitats. I a partir de 3:15 anirem al restaurant Els Tinars, a Llagostera. El seu xef, Marc Gascons, va rebre fa un any el Premi a Millor Xef del 2025 en la categoria de cuina innovadora que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Un nom propi, el de Luis Enrique Martínez, que revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane, amb tres títols de la màxima competició europea com a entrenador. El PSG es va imposar a la tanda de penals després que la final amb l'Arsenal, la final de Budapest, s'acabés amb empat a un i no hi hagués gols a la pròrroga.
0: I pel que fa al temps, sol i calor fins al migdia. Creixeran nuvolades del nord i començaran a caure ruixats al Ripollès. Serà al llarg de la tarda que plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra. Passen 2:30 de 2:15 del matí. Aquesta setmana no hi haurà vagues d'escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a la demarcació de Girona i a la Catalunya central, al Barcelonès, a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i, finalment, a les de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Sí que mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents demà al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Amb la consulta hauran de decidir si aproven el preacord amb el govern, que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ha anunciat que farà campanya pel no al preacord. Pedro Sánchez clausura avui diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
3: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
4: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
3: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: I l'exèrcit d'Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban, en concret a tota la zona sud del riu Sahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera per sobre del riu Litani, una frontera natural que Israel ha superat per primera vegada aquesta setmana en els últims 20 anys. Aquest matí, les tropes terrestres israelianes s'han apoderat de l'estratègica fortalesa medieval en runes de Beaufort i han plantat la bandera israeliana a les restes del castell. L'exèrcit també continua avançant a la ciutat de Nabatí, una de les més grans del sud del Líban. Avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron d'Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Saleh,

0: L'AM ha expressat la seva preocupació per la demolició d'habitatges, la destrucció de llocs històrics i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
1: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu,

0: en llengua regional, tal com l'anomenen ells. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües. La mobilització d'estudiants bascos, sobretot, ha provocat aquest canvi, tot i que estem un nou retrocés en aquests dos anys. Perpinyà, Laura Bertran.
1: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, un diari que abasta Bretanya, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer n'és el president.
2: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català? Perquè això d'entrada, de considerar que una de les proves de l'examen del BAC se pot passar en la llengua, tampoc és lògic.
1: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació.
2: La qüestió de les llengües regionals, dites regionals, va molt lligat a la personalitat del ministre, perquè de fet no hi ha mai ben definit i ben traçat una línia d'actuació i un programa per desenvolupar, reconèixer, construir de manera més coherent i desenvolupar l'ensenyament globalment, no? En tots els àmbits.
1: El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
0: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, n'hi ha un 14% que, a més, tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. La Generalitat confia ara a afavorir-hi l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. L'aposta és que s'hi obrin establiments multiservei, que en un sol local incloguin com a mínim un comerç alimentari o un negoci de restauració i el complementin amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais compartits de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
3: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori, és a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
0: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada, de cohesió social i afavoreixen l'arrelament. Per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solà és alcalde de Riner, el Solsonès, i president de l'associació.
4: Els multiserveis han de ser un servei essencial, el que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament econòmicament no és viable, perquè si no ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: En concret, la Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis. També es donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Hi haurà una tercera línia d'ajudes pels establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars d'aquests negocis. Doncs avui baixa la persiana definitivament un dels establiments clàssics de Platja d'Aro amb gairebé 70 anys d'història. És la cafeteria-pastisseria del Cisne. a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Carme Coromines, propietària, tanca el que va ser durant anys un emblema de la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
5: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un

0: punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
1: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, amb trajats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls, que han estat fins fa poquet. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
0: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
1: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
0: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
1: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: La banca privada s'avança a la banca pública i en els pròxims mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt el 2029. Ens ho explica la Sara Riera.
4: Els experts creuen que la tecnologia blockchain ho acabarà inundant tot. Luz Parrondo és doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
5: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques i tot és més senzill.
4: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins no deixen de ser un sistema de pagament més, però aquest cop basat en l'euro. Fins ara, a Europa, el monopoli el tenien empreses privades nord-americanes com Visa o Mastercard.
5: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
4: I una competència també a l'euro digital, malgrat que Parrondo creu que pot ser absolutament complementària.
5: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
4: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen bastant en deute públic americà. Pablo Añese, professor d'ADE de la Universitat Internacional de Catalunya.
6: Que el dòlar es segueixi fent servir a nivell internacional mitjançant el petrodòlar, mitjançant pues, les criptos, stablecoins recolzades en dòlars i tot el seguit d'instruments financers, pues, tot això fa que el dòlar segueixi tenint força. Si l'or té força, el deute públic americà, tot i ser molt alt, doncs podrà ser una miqueta més sostenible.
4: Els experts pensen que a Europa les stablecoins també agafaran deute públic europeu.
3: Tres quarts d'onze.
2: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
7: Dia de sol i calor. Calor intensa aquest migdia, aquesta tarda. Normalment la temperatura avui serà ben elevada i pot pujar algun grau respecte a la d'ahir. Les màximes poden estar situades les més elevades al voltant dels 36 graus o 37. 36 a Lleida, apuntem també una màxima de 36 a Tortosa, a la costa amb un ambient humit, xafogós, l'aigua del mar es va escalfant, també la temperatura avui pot arribar als 28 a Tarragona, 29 a Barcelona, Girona pot arribar a una xifra de 32. I després d'un matí tranquil, a la tarda novament hi haurà ruixats i algunes tempestes que poden començar les primeres pel Ripollès, Cerdanya, Berguedà i després afectar altres punts del Pirineu del Prepirineu. També algun ruixat pot arribar cap a la Catalunya central. Entre el Berguedà, Osona, Moianès, Bages, Solsonès, també poden arribar algunes tronades o a la Noguera, localment com veiem calamarsa o pedra. El mar tranquil, a la tarda una mica de marejol, unes brises molt febles, molt suaus, i demà el panorama serà també de sol, a la tarda alguna tronada al nord del país, Pirineu, Prepirineu, la temperatura baixarà una mica, on pot baixar més respecte avui serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona.

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Ara fa un any que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia va guardonar el xef Marc Gascons del restaurant Els Tinars, a Llagostera, al Gironès, com a millor xef del 2025 en la categoria de cuina innovadora. A les portes d'una nova gala de l'Acadèmia, Òscar Calleu ha visitat aquest establiment consagrat a una cuina que modernitza i refina les receptes clàssiques de l'Empordà.
3: És el clàssic sèpia amb pèsols de tota la vida, amb mandonguilletes. El Marc ha utilitzat la salsa de la sèpia i el pèsol...
4: El Marc als Fogons i la seva germana Helena a la sala són la tercera generació al capdavant dels Tinars, que va néixer el 1978 com un restaurant de carretera situat estratègicament en una masia tocada a l'autovia de la Costa Brava. Els plats tradicionals de la carta original i fins i tot el menú infantil conviuen amb un menú degustació innovador i conformen una proposta per tots els públics que va ser guardonada l'any 2008 amb una estrella Michelin i l'any passat amb la gran distinció de l'Acadèmia Catalana.
5: Que et reconegui el teu propi país, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, com el millor cuiner de l'any, és un impuls superpotent per seguir treballant. Per nosaltres és més que una estrella Michelin.
4: Centrat en la cuina de productes de proximitat, Marc Gascons conserva la relació directa que va establir la seva família amb els pagesos, caçadors i boletaires de la zona.
5: Els meus avis i els meus pares ja treballaven amb una sèrie de productors, que això per nosaltres és vital per poder oferir el millor. No el millor té que ser un peix de llotja, però ja, també una patata, clar, o un pèsol, o una tomata, o una ceba tendra.
4: Les receptes empordaneses i gironines de sempre s'elaboren als Tinars amb les tècniques de cuina moderna que el Marc va aprendre a l'Escola d'Hostaleria de Girona.
5: L'essència és la cuina catalana tradicional i a partir d'aquí desenvolupem plats que no tenen res a veure amb la cuina tradicional catalana. No sé, tenim uns gnoquis que vaig aprendre de l'Andoni Luisa Duritz i alhora estava provant la cansalada en caviar d'en Sant i Santa Maria de Can Faves i aquella sal i aquells gnoquis, és un plat que els clients venen a buscar als Tinars.
4: La família Gascons també porta el restaurant Belllloc, de cuina casolana i típica catalana, a Santa Cristina d'Aro, i fa un any van obrir la fonda Cal Ros, al centre de Girona.
5: Quan vam iniciar els Tinars fèiem aquesta cuina. Va. Arbre d'embotits, porró de vi, cargols, fesolets amb botifarra de perol, canelons, fricandó, cap i pota... I tots aquests plats s'han anat traslladant doncs, al Belllloc i ara, en aquest cas, a la Font de Cal Ros, al barri vell de Girona.
4: L'Acadèmia Catalana de Gastronomia celebra dimecres la gala anual on renovarà els guardons als millors xefs catalans. Al juny de l'any passat, al costat de Marc Gascons com a millor xef innovador, van distingir a títol pòstum Fermí Puig com a millor cuiner tradicional i Moja Quac com a millor xef jove.
3: Curiós, i és la idea de fer un lletó amb una múrgula amb aquesta salseta de reducció.
2: L'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, vol impedir que un celler del Penedès faci servir el nom Macabeu per un dels seus vins. Aquest vi està elaborat per una cooperativa que treballa la terra i les vinyes com es feia a l'època dels íbers o dels romans i l'ha batejat amb el nom de Judas Macabeu, en memòria d'un personatge històric del segle II abans de Crist. Per l'INCAVI, el problema és que Macabeu és també una varietat de raïm i, per tant, no es pot utilitzar com a nom. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, el cas pot arribar als tribunals.
6: Bé, els intents de prohibir-ho ja venen de lluny i fa 2 anys l'Oficina de Patents i Marques va aprovar el seu registre. Esgotats els recursos, l'INCAVI s'està pensant ara si presenta una demanda judicial contra Arqueovitis, l'impulsor del vi, amb els arguments que ens ha donat el director d'aquest organisme, Joan Gené.
7: El sector del vi és un sector molt regulat i hi ha una sèrie de qüestions que bàsicament el que intenten preservar és el fet de no confondre el consumidor. Aleshores, sempre que hi ha algú vol fer una marca on hi posa algun terme que és genèric, com pot ser el nom d'una varietat, el nom d'un municipi, qüestions que, diguéssim, pertanyen a tothom i, per tant, que ningú s'ho pot apropiar amb una marca privada. No? Nosaltres, l'ofici, ho mirem de que no es pugui fer.
6: La cooperativa arqueològica Arqueovitis, en canvi, explica que fa 580 ampolles d'aquest vi com a part del seu projecte de mostrar que el Penedès va ser un dels bressols de la viticultura a Catalunya fa més de 2.700 anys. I ho fa amb les tècniques de l'antiguitat, deixant fermentar el raïm amb les pells i dins d'uns dipòsits de ceràmica enterrats a terra. Dani López, ànima d'Arqueovitis.
8: És un antropònim, el nom d'un personatge històric, clarament, i és un nom històric i no la descripció una varietat botànica, no? I el fet que limitessin, com es va dir l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, doncs el seu contingut a varietat macabeu, doncs això no indueix a l'error. I sobretot perquè, bueno, el nom d'aquest vi és un nom conceptual pensant en l'arqueologia del vi. És un projecte, d'alguna forma, que vam triar Judas Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble. I d'alguna manera nosaltres fent aquest vi, que fent com feien els ibers o els romans fa 2.000 anys, anem també d'alguna manera contracorrent, no?
6: Ara l'Incavi té fins al dia 1 de juny per decidir si ho porta a tribunals.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: La violència, la compassió i la memòria són eixos centrals de la novel·la Els dies de vidre, de l'autora italiana Nicoletta Berna, que va guanyar el Premi de Literatura de la Unió Europea d'aquest any i s'ha convertit en un best-seller. Situada en els anys més foscos del feixisme, se centra en la història de la Redenta, que és forçada a casar-se amb en Vidre, un jerarca feixista brutal. És la història d'una lluita silenciosa per la supervivència en un món on impera la por i la violència. Un exercici de memòria que per l'autora és necessari per poder entendre també la violència del present, més subtil, com ara el fet de controlar la parella.
9: Il romanzo racconta la storia d'una donna che è sottomessa.
10: La novel·la explica la història d'una dona submisa i agredida pel seu marit. Avui dia això ja no passa a Itàlia, però encara hi ha una forma de control molt forta, per exemple, a través de les xarxes socials, la geolocalització. Molts adolescents consideren normal donar la contrasenya de les seves xarxes socials a la seva parella. Aquesta és una forma de control que té exactament la mateixa arrel que una persona que tanca a casa. Els resultats són diferents, però l'arrel és la mateixa i n'hem de ser molt conscients.
2: La vida de la Redenta s'entrellaça amb la d'Iris, una dona culta i independent que participa activament en la resistència. Es converteix així en un relat coral que també parla de dignitat i solidaritat entre dones.
10: En aquells anys era fonamental perquè els homes estaven en guerra. La societat estava formada per dones que tenien tota la responsabilitat de tirar endavant les famílies, la feina, la societat, i ho havien de fer sense tenir cap eina. Les dones no tenien cap mena de poder en aquells anys, així que ho vam fer amb intel·ligència i amb solidaritat. Sempre dic que la solidaritat és la forma més refinada d'intel·ligència.
2: Els dies de vidre es publicarà en més d'una vintena de països i ja ha arribat a les nostres llibreries amb les edicions Navona en català, amb traducció de Maria Llopis Freixes, i Duomo en castellà, traduït per Maribel Capmany.
1: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
11: Bon dia. Luis Enrique igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane amb tres Champions, una com a entrenador del Barça i dues amb el PSG, les dues seguides.
1: 3Cat Info.
11: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanta de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol. Luis Enrique continua regnant a Europa. El sentim en declaracions a Movistar.
12: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, que no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve a Europa.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: L'Arsenal va plantar cara, però l'equip de Mikel Arteta es va quedar sense la que hauria estat la primera Champions de la seva història.
13: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene

0: recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
1: Les dues Champions seguides del PSG han coincidit amb la marxa d'Mbappé. El president del PSG, Nasser El Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip a Luis Enrique i l'asturià ha respost amb 12 títols en 3 temporades. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París es va convertir en un camp de batalla. Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París, on més de 20.000 persones van seguir la final des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis.
2: Trescat Info.
1: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer giro.
3: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
4: A solid lead going into tomorrow is special for me.
1: Avui l'última etapa té sortida i arribada a Roma. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió. A les 2 del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar 5è ahir, la cursa sprint. Aquesta era la valoració que en feia el mateix Márquez a DAZN.
5: Contento estoy, estoy en un proceso que bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
1: Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapulat és Adai Benítez.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes.
1: El partit és a 4:15 de la tarda a Can Dragó. A la CB de bàsquet el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7 en un partit en què juga a acabar tercer la Lliga regular. En waterpolo l'Atlètic Barceloneta és un any més campió de la Lliga masculina després de guanyar també el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. És el 21è títol consecutiu de l'equip mariner i l'MVP de la final va ser Roger Taüll.
7: Ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc i sobretot bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils.
1: També en waterpolo hi haurà tercer partit a la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. Victòria del Barça contra l'Igualada per 4-1 en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina. El Vilassana classificat per a la final de l'Hockey Lliga femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1.
2: Trescat Info.

sindicats majoritaris a ensenyament, USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials convocades fins dijous a partir de demà, però mantenen la vaga general divendres a l'espera del resultat de la consulta sobre el preacord aconseguit divendres a la nit, que el món educatiu tancava amb el govern. Pedro Sánchez intervé avui en el primer acte públic del PSOE des de les últimes revelacions que esquitxen al partit. Enmig de la pressió creixent per part dels seus socis perquè mogui fitxa, es preveu que el president espanyol llanci un missatge de resistència per esgotar la legislatura i que tregui pit de la seva gestió. Israel ha pres el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban. Ho ha fet enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i ha avançat posicions

0: inversions en regions que no trepitjava des de feia 20 anys. Colòmbia tria a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les eleccions presidencials, al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant de l'augment de la violència dels grups armats a Colòmbia. Els adolescents fumen menys tabac tradicional que ara fa 10 anys, però vapegen més. Actualment, un 5% dels nois i noies de 15 i 16 anys fumen cigarretes i un 15% consumeixen vapers. Ho revela un estudi de la Diputació de Barcelona que s'ha fet amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial sense tabac. Diumenge en què tanquen dos establiments emblemàtics del país. No han trobat relleu generacional per posar-se al capdavant. El districte de Gràcia de Barcelona tanca la més que centenària pastisseria La Ideal. I a Platja d'Aro abaixa la persiana definitivament El Cisne, una pastisseria que també fa de cafeteria i que ha sigut tot un emblema de la Costa Brava. En un de cada tres micropobles catalans no hi ha cap botiga d'alimentació. Hi ha alguns d'aquests micropobles que no tenen ni bar ni restaurant. Són poblacions de menys de 1.000 habitants, la meitat dels municipis del país. Ara la Generalitat ofereix ajudes per incentivar l'obertura d'establiments en aquestes localitats. I avui, segona i última jornada de la festa de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. La trobada de la ràdio i de la televisió pública és amb els oients i amb els espectadors. Ahir hi van passar milers de visitants. I avui, el plat fort de la jornada, un dels plats forts al cap de setmana, de fet, el concert en viu dels participants de l'última edició d'Eufòria.
1: Esports.
2: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb tres títols de la màxima competició europea com a entrenador. El PSG es va imposar la tanda de penals en la final contra l'Arsenal a Budapest després que el partit s'acabés amb empat a un i que no hi hagués gols a la pròrroga. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. L'última té sortida i arribada a Roma.
0: Diumenge de sol i calor, fins al migdia, mica en mica aniran creixent algunes nuvolades al nord i començaran a caure alguns ruixats al Ripollès. Però serà la tarda que plourà a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i de la Catalunya central, amb tronades que poden portar tempestes localment amb calamarsa o pedra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 11 del matí. Us està informant Jaume Brufau. Aquesta setmana no hi haurà vagues, escoles ni instituts, excepte divendres, que es manté la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a la demarcació de Girona i també en punts de la Catalunya central, al Barcelonès, a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i finalment a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta la consulta que fan els docents sobre el preacord aconseguit amb el govern. Sí que mantenen, però, la convocatòria de vaga general per divendres, a l'espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents demà al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Amb aquesta consulta hauran de decidir si aproven o no el preacord amb el govern, que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i també incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La CGT, que té representació a la mesa sectorial, anuncia que farà campanya pel no al preacord. Pedro Sánchez tanca avui al migdia el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer acte públic del PSOE després de les últimes revelacions sobre el cas Zapatero i de Leire Díaz. Tot apunta que el president del govern espanyol insistirà que cal aguantar fins poder esgotar la legislatura, que reivindicarà la gestió de govern i que denunciarà una conspiració. Tot plegat enmig de les pressions creixents tant del seu soci de coalició Sumar com també dels aliats parlamentaris perquè faci alguna cosa més. Madrid, Alba Gil.
3: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma.

0: on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
1: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
0: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
2: Abordar el desencís i el malestar de molts joves amb la política ha sigut un dels eixos del projecte Soc diputat, soc diputada. Uns fallers impulsats pel Parlament, però n'hi han passat més de 7.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya. En parlem en aquest reportatge que ha preparat en Joan de Castro.
3: Hi ha una especial preocupació entre els joves, i aquest és el canvi climàtic. És comprensible, ja que serem nosaltres qui habitarem el planeta en el futur.
4: L'educació és un dret social, i per tant, tothom hauria de poder accedir en igualtat d'oportunitats.
5: Seria correcte que en un futur jo tingui un salari millor que les meves companyes que estan assegudes aquí?
6: Sempre se'ns diu que els joves som el futur, però nosaltres no som només futur, també som present.
7: Aquests són en Nil, la Berta, l'Alberto i la Yasmín, quatre alumnes que han participat al taller de Soc diputat, soc diputada, amb els seus companys han redactat propostes i han defensat des de la tribuna del Parlament i davant de diputats i diputades en exercici. En convertir-se en polítics per una estona, en Mateu i en Roger, de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, els ha canviat l'opinió de la professió.
8: Pensàvem que no treballaven quasi res i ara ens hem adonat que treballen molt.
9: És molt xulo tenir algú que veus en una pantalla de front i poder parlar persona a persona amb ell.
7: El dimarts, la pedagoga Verónica Moreno i el politòleg Toni Rodón van presentar els resultats davant dels alumnes partícips de la campanya. L'objectiu de l'estudi era comprovar quin va ser l'impacte de la visita al Parlament i, segons Rodón, se'n pot estar satisfet.
10: L'interès per la política catalana, el 50% de gent que va venir i que va fer el taller es considera interessat o interessada en política catalana. Pensin que aquest valor és més elevat que la població general. En les enquestes dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, la gent que diu que està interessada en política catalana és d'un 45%.
7: El taller consistia en la divisió de quatre grups: educació, igualtat, sanitat i medi ambient. Els alumnes havien de presentar i debatre propostes per fer front als reptes del seu sector. Les més consensuades van ser garantir la igualtat salarial o reforçar els serveis de salut mental pels joves. La professora de Ciències Socials de l'Institut de Tremp considera que el taller ha sigut molt profitós.
11: Els ajuda a saber d'on surten de les decisions, que no són decisions que surtin del no-res, sinó que són les diputades i els diputats que han escollit la ciutadania amb el seu vot, els que prenen aquestes decisions, per tant, elles i ells tenen capacitat d'incidir, d'impactar en aquestes decisions, se'ls fa més actius.
7: L'edat dels participants tampoc és casualitat. Rodón els va explicar als alumnes per què resulta interessant estudiar-los en aquesta etapa vital.
10: La manera com vosaltres penseu políticament o pensareu políticament en el futur, essencialment s'està formant ara mateix. Sí? No només avui, sinó, evidentment, doncs, tot aquest període que va des de l'ESO fins al batxillerat. Per tant, és especialment un període important per estudiar-vos, perquè en el fons sou com una esponja i allò que apreneu en aquesta etapa ho arrossegueu al llarg de la vida.
7: Tant els estudiants com els politòlegs consideren que la motivació i la predisposició ha sigut clau per garantir l'èxit del projecte. La pedagoga Verónica Moreno i l'alumna de l'Institut Torreforta, Anna Maria, valoren positivament l'experiència.
12: Quan vam dissenyar els instruments vam anar a alguns instituts i ens va sorprendre molt positivament l'actitud dels joves, no? En quant al compromís, amb l'activitat i sobretot la cerca d'informació per fer propostes de millora.
6: Que la gent s'ho prenia molt en seriós aquest cop, que la gent estava molt més informada, per exemple, la disminució de l'ús de les xarxes socials per informar-se políticament i tot això.

0: 4 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit d'Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban, en concret per tota la zona del riu Zakrani.

0: més de 30 quilòmetres a la frontera, per damunt del riu Litani, una frontera natural que Israel ha superat per primera vegada aquesta setmana en els últims 20 anys. Avui al matí, les tropes terrestres israelianes s'han apoderat de l'estratègica fortalesa medieval en runes de Beaufort i han plantat la bandera israeliana a les restes d'aquest castell. L'exèrcit també continua avançant a la ciutat de Nabatieh, que és una de les més grans que hi ha al sud del Líban, i avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salami, ha expressat la seva preocupació per la demolició d'habitatges, la destrucció de llocs històrics i les amenaces contínues d'Israel contra els ciutadans libanesos.
1: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
0: La guerra d'Israel contra Hezbollah ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. Primera volta avui d'eleccions a Colòmbia per triar el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró d'ara fa 4 anys, en què l'esquerra arriba fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres, candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta Paloma València i del candidat de la ultradreta Abelardo de la Espriella, que ha promès més seguretat davant de l'augment constant de la violència al país per part d'alguns grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
2: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
3: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
2: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
4: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
2: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
5: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
2: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Gairebé és 11:45. Àrea de servei ara, 3CAT Info. De seguida, crònica meteorològica, però abans un apunt de la mobilitat a aquesta hora, perquè s'ha pogut establir la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Durant tot el dia ahir no hi va haver servei en aquest tram per un robatori de coure que va provocar un petit incendi de vegetació a la zona que hi ha a prop de les vies. Es va habilitar el transport alternatiu per carretera fins avui al matí, que ara ja s'ha pogut reobrir el tram.
6: El temps.
0: La previsió és de l'Enric Agut.
7: Matí molt tranquil, matí de sol arreu del país amb 4 núvols locals i la temperatura anirà pujant ràpidament. S'espera que l'ambient sigui ben calorós i que pugi una mica la temperatura respecte ahir dissabte. Per posar xifres, s'esperen màximes de 36 a Lleida, 36 a Tortosa, 28 a Tarragona, 29 a Barcelona al centre, a Girona una màxima de 32-33 o Viella voltant dels 26-27. La nit està tranquil·la, amb unes mínimes altes. A Barcelona ha marcat una mínima al centre del Raval de 22 graus, Portbou 21, i als Alfacs, com també la Repita, al Montsià, una mínima de 21. Novament, al migdia i a la tarda poden créixer nuvolades i descarregar algun ruixat d'alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i també arribar algun ruixat d'alguna tempesta a Osona, Mollanès, al Bages, al Solsonès, en aquests indrets. Fora d'aquests indrets del terç nord, les precipitacions no haurien d'arribar, tot i que a la tarda poden arribar les encluses, els núvols alts o mitjos, també procedents d'aquestes nuvolades. El mar tranquil, la tarda una mica de marejol, sembla que demà tindrem al matí també calma, i a la tarda algun ruixat puntual cap al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, demà tendirà a ser una mica més baixa en general. 3CAT Info.

0: contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
1: Era alt, força prim.
2: Necessitava més corpulència.
0: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
2: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
3: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
0: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
5: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies de 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més nois i noies els que fumaven, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona els últims dos cursos, amb més de 100.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. La cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, ha explicat a aquesta emissora que cada vegada comencen més joves a vapejar.
6: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
5: I recorde que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals. Aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. Informe de l'EA Framis.
7: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
8: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
7: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
5: La pastisseria La Ideal, al Gràcia de Barcelona, tanca portes. Els propietaris es jubilen i no troben relleu per continuar un negoci que estava obert des de l'any 1919. Avui al matí ens hem acostat amb la Marta Sánchez.
9: Jo em pensava que no tancarien mai, deia aquest matí un client de La Ideal de Barcelona, però avui tanca, avui baixa persianes, i aquest matí el que hem vist a la pastisseria, més enllà de moltes persones fent cua, són també les últimes comandes, comprant també els clients els últims xuxos que s'han convertit en tot un imprescindible per als veïns del barri de Gràcia. En Miquel Àngel, propietari, tercera generació ja, visiblement emocionat, ens explica que els clients s'havien convertit en la seva família.
10: No, de cara al públic, la gent. Un veïnat molt maco, la gent ha respost molt bé i, bueno, són molts anys, ja són de la família.
9: La Ideal tanca perquè els propietaris es jubilen i fins al moment no han trobat relleu per seguir el negoci. Els clients amb qui hem parlat aquest matí ens han explicat que avui per ells també és un dia trist. Trobaran a faltar els xuixos, ens diuen, els pastissos, els entrepans, però sobretot el caliu, i que La Ideal s'havia convertit en un punt de trobada al barri de Gràcia.
11: Home, l'ambient local i que ho fan de conya. Vull dir, boníssim tot, sempre, molt bé.
12: Pues em sap molt, molt greu, la veritat. Molt, molt greu que no pugui, que no continuïn, perquè es trobarà a faltar. Cada vegada hi ha menys llocs així de tota la vida i trobem a faltar molt, la veritat, és que sí.
13: Molt trista, sí. Sí, perquè, bueno, es fa barri, no? Perquè veus cada dia les mateixes persones a les 8 del matí estan aquí i llavors fem la xerrada.
14: A La Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xutxos, però també els torrons de crema. Una passada.
9: Aquesta pastisseria, La Ideal, estava oberta des de l'any 1919.
5: Tanque La Ideal i també tanque definitivament un dels establiments clàssics, tot un emblema de Platja d'Aro, amb gairebé 70 anys d'història, la cafeteria, pastisseria El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a Toca Toca de l'Ajuntament. Carme Coromines, propietària, ha tanque també el que va ser durant anys tot aquest emblema en la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
15: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa Canés, la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
16: la gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
15: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
16: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
15: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
16: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
5: Un de cada tres micropobles a Catalunya no té cap botiga d'alimentació. I d'aquests n'hi ha un 14% que, a més, no tenen ni restaurant ni bar. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis catalans. La Generalitat confia ara afavorir-hi l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. L'aposta és que s'hi obrin establiments multiservei, que en un sol local incloguin, com a mínim, un comerç alimentari o un negoci de restauració i que el complementin amb punts de venda de premsa, recollida de paqueteria o espais compartits de treball. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
17: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
5: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada de cohesió social i afavoreixen l'arrelament. Per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i que ara l'aplaudeix, considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solàs, l'alcalde de Riner, al Solsonès, i president d'aquesta associació.
18: Els multiserveis han de ser un servei essencial. El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, econòmicament no és viable, perquè si no, ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
5: La Generalitat considera ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis. També es donaran subvencions a les persones que se'n facin càrrec. I hi haurà una tercera línia d'ajudes pels establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars de tots aquests negocis.
4: 3CAT Info.
5: Poc més de 5 minuts i seran 11:45.
4: Esports.
5: Albert Benet, bon dia.
19: Hola, bon dia, Luis Enrique. Igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane amb 3 Champions com a entrenador. Una com a tècnic del Barça, 2 amb el PSG, les dues seguides. Empat a 1 ahir després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el 5è llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part, sense gols. A la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol. Luis Enrique continua regnant a Europa.
20: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero... Bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
19: Eren declaracions de Luis Enrique a Movistar, un Luis Enrique que avisava també que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
20: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
19: L'Arsenal, per la seva banda, va plantar cara, va portar el PSG fins als penals, però l'equip de Mikel Arteta, aquí ara sentireu també a Movistar, es va quedar sense la que hauria estat la primera Champions para el equipo inglés.
1: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
19: Les dues Champions seguides del PSG han coincidit amb la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip a Luis Enrique i l'asturià ha respost amb 12 títols en 3 temporades. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París es va convertir en un camp de batalla. Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París, on més de 20.000 persones van seguir la final des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. Marc Márquez tornarà a disputar avui una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió. A les 2 del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar 5è ahir la cursa sprint. Ara, aquesta hora, es disputa la cursa de Moto3 al circuit de Mugello, una cursa que seguim amb el Damià Aguilar. Bon dia.
21: Bon dia. 5 voltes pel final d'aquesta cursa de Moto3 que s'està disputant amb un sol radiant al circuit de Mugello i l'anècdota sense l'home que ahir va fer la pole position, David Almansa, perquè té amic de litis. És un grup nombrós de més de 10 pilots, entre els quals el català Joel Esteban, encara mantenint-se amb aquesta capacitat de lluitar pel podi a 4 voltes pel final amb el lideratge d'Adrián Fernández i amb la presència també de un dels millors pilots de la història de Moto3 pels números que està fent el líder Máximo Quiles.
19: Jonas Vingegaard es proclamarà avui que guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer giro.
22: I'm a cyclist,
23: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
22: A solid lead going into tomorrow is special for me.
19: L'última etapa d'avui té sortida i arribada a Roma. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapulat és Adai Benítez.
24: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes.
19: El partit és a 4:15 de la tarda a Can Dragó. A la CB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7, en un partit en què juga acabar tercer la Lliga regular. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta és un any més campió de la Lliga masculina, després de guanyar també el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. És el 21è títol consecutiu de l'equip mariner.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:12. A aquesta hora destaquem que els sindicats majoritaris de l'ensenyament desconvoquen les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Alguns centres, però, mantenen aturades de demà que s'havien de fer Girona i la Catalunya Central, perquè hi ha sindicats que no se sumen al preacord pactat amb el departament. Pedro Sánchez intervé avui al primer acte públic del PSOE, després de les últimes revelacions que esquitxen al partit. Enmig de la pressió creixent dels seus socis perquè mogui fitxa, es preveu que llanci un missatge de resistència per esgotar la legislatura i que tregui pit de la gestió del seu executiu. Israel pren el control de l'estratègic castell de Beaufort al sud del Líban, enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i avança posicions en regions que no trepitjava des de feia 20 anys. Tenim a punt també el resum de la setmana parlamentària a l'Espai l'Hemicicle, que inclou la conversa de Marta Corbalán amb el lletrat de la cambra, Joan Ridau. I també farem atenció a Myanmar, l'antiga Birmània. Human Rights Watch denuncia que els rohingyes supervivents de la massacre de Hoyar City, una de les més mortíferes des del genocidi del 2017, encara no han pogut tornar a les seves cases. La minoria musulmana fa dècades que pateix una persecució i una discriminació deliberades tant per part de les tropes birmanes com de l'anomenat Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan. I en els esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG i iguala Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea com a entrenador. El PSG es va imposar la tanda de penals en la final contra l'Arsenal a Budapest després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga.
1: Sol i calor fins al migdia. Nuvolades al nord i alguns ruixats al Ripollès. A la tarda plourà més en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Amb tronades i localment amb calamarsa o pedra.
0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar enderrocar el president del govern espanyol.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, als socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i per tant el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
3: Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella-La Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però en canvi a nivell estatal la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista

0: Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
1: Gràcies.
0: Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
1: Bé, el lobby és una activitat legal, transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana, per la qual un grup d'interès, que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
0: Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
1: Els lobbies són necessaris, bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals, i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè, en cas contrari, tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que, a més, utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
0: Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
1: Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la SEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
0: Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
1: Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes, i fins i tot en el futur deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestits que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quina és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
0: Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar al portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen amb grups de pressió?
1: Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la

0: seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa, perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser capdavanters de tot arreu.
1: Em deia que Catalunya és pionera, té una llei del 2014 que potser s'hauria d'actualitzar. Entenc que s'hauria d'actualitzar perquè s'inclogués allò que em comentava abans de la petjada normativa, és a dir, reflectir què s'aconsegueix de les reunions aquestes entre càrrecs públics i lobbies.
0: Aquesta llei s'hauria de millorar en diversos aspectes, el primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat. És a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobbisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
1: Hi ha lobbisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
0: Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament, per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
1: La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'Estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot com qualsevol altre ciutadà o hi ha algun límit?
0: És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalts càrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el

0: no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
1: Joan Ridao, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle. Trescat Info. El temps.
3: Enric Agut.
4: Dia de sol i calor. Calor intensa aquest migdia. Aquesta tarda, normalment la temperatura avui serà ben elevada i pot pujar algun grau respecte a la d'ahir. Les màximes poden estar situades les més elevades a voltant dels 36 graus o 37. 36 a Lleida, apuntem també una màxima de 36 a Tortosa, a la costa amb un ambient humit, xafogós, l'aigua del mar es va escalfant, també la temperatura avui pot arribar als 28 a Tarragona, 29 a Barcelona, Girona pot arribar a una xifra de 32. I després d'un matí tranquil, a la tarda novament hi haurà ruixats algunes tempestes que poden començar les primeres pel Ripollès, Cerdanya, Berguedà, i després afectar altres punts del Pirineu i del Prepirineu. També algun ruixat pot arribar cap a la Catalunya central. Entre el Berguedà, Osona, Moianès, Bages, Solsonès, també poden arribar algunes tronades o la Noguera, localment com veiem calamarsa o pedra. El mar tranquil, a la tarda una mica de marejol, unes brises molt febles, molt suaus, i demà el panorama serà també de sol, a la tarda alguna tronada al nord del país, Pirineu, Prepirineu, i la temperatura baixarà una mica. On pot baixar més, respecte avui, serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
5: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
5: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
6: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant, i l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. El director general d'aquest OMS, Tedros Adhanom, es va desplaçar ahir fins a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola al país i ja hi ha com a mínim 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i d'una víctima mortal. Tedros Adhanom recomanava a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is
7: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica, i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
6: Ara mateix no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%. L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada per d'aquí a 7 mesos per poder fer assajos clínics, i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí a un parell de mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. A Myanmar, a l'antiga Birmània, l'organització Human Rights Watch, que vetlla pels drets humans arreu del planeta, denuncia que els rohingyes supervivents de la massacre de Hoyer City, una de les més mortíferes que hi va haver el genocidi des del 2017, encara no han pogut tornar a casa seva. La minoria musulmana fa dècades que pateix una persecució i una discriminació deliberades tant per part de les tropes birmanes com de l'anomenat Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan. Ens ho explica Neus Aldeguer.
8: Dos anys després de la massacre de Hoyer City, que va deixar centenars de morts, els supervivents continuen desplaçats davant la impossibilitat de tornar a un poble arrasat i un país que no els reconeix com a ciutadans. Segons un informe de Human Rights Watch, el 2 de maig del 2024, l'exèrcit rebel d'Arakan va obrir foc sense previ avís contra civils que fugien amb banderes blanques dels enfrontaments entre els insurgents i l'exèrcit de Myanmar. Carolina Jordà, una de les analistes de l'informe, denuncia a 3Cat Info que aquesta massacre és només un exemple de la situació crítica que viuen els rohingyas des de fa dècades.
9: El gran problema és que els abusos persisten i el conflicte està actiu per ambas partes. I els abusos se cometen tant per l'exèrcit de Myanmar com per l'exèrcit de Arkan. Entonces no se pueden garantizar condiciones ni de seguridad, ni de dignidad, ni ningún tipo de sostenibilidad a un retorno seguro, voluntario y digno.
8: Human Rights Watch ja ha pogut identificar 170 víctimes, 90 de les quals són nens. Però activistes rohingyes alerten que la xifra podria arribar a més de 500 si es tenen en compte tots els desapareguts. A més, denuncien la inacció de l'exèrcit de Myanmar davant l'episodi.
9: Parte de los soldados del ejército de Myanmar, algunos de ellos están en el pueblo y algunos de ellos están en este campo militar al sur, pero no, cuando todo sucede no intervienen. Entonces son los civiles desarmados que se enfrentan a esta situación. Por eso la gravedad y la letalidad del ataque.
8: La magnitud de la massacre no es va poder confirmar fins més d'un any després, quan alguns supervivents van aconseguir creuar a Bangladesh i arribar a Cox's Bazar, el camp de refugiats més gran del món que concentra prop d'un milió i mig de rohingyas. La resta van acabar atrapats en un camp a 3 quilòmetres al sud de Hoyerseedi, controlat per l'exèrcit d'Arakan, on denuncien condicions molt precàries.
9: Pues declaran que hay falta de alimentos, que no hay una atención médica adecuada, tienen control en todo lo que es restricciones en el movimiento y que muchos de ellos están sometidos a trabajos forzados.
8: Els rohingyas són una comunitat musulmana d'origen bengalí i amb llengua pròpia que es concentren a l'estat de Rakhine, al nord-oest de Myanmar. Tot i que hi resideixen des de fa generacions, l'estat birmà no els considera ciutadans del país i en promou la seva expulsió des de fa dècades. L'ONU els descriu com una de les minories més perseguides del món.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: Clavats, 6 minuts i seran les 12.
2: Esports.
6: Albert Benet, bon dia.
7: Bon dia. En joc a aquesta hora la final de la Lliga masculina d'hoquei herba entre el Polo i el Club de Campo a Madrid. De moment, a la primera part està perdent el Polo per 1-0. La final de la Lliga femenina a les dues del migdia la jugaran l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo també.
2: 3Cat Info.
7: Marc Márquez tornarà a disputar avui una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió. Serà a partir de les dues del migdia en la cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè, recordeu, ahir, la cursa sprint. Ara, a aquesta hora, ens interessem pel desenllaç, pel final de la cursa de Moto3 al circuit de Mugello. Ens n'informa Damià Aguilar. Bon dia, Damià.
10: Bon dia. Victòria per un jove de 17 anys de Santander, Brian Uriarte, resident a Sant Cugat, un dels deixebles de l'Emili Alzamora, que ha aconseguit una victòria brillant, la seva primera al Mundial, en un circuit tan important com és el circuit de Mugello a Itàlia, on hi havia un grup nombrós de més de 10 pilots lluitant per la victòria. Ell ha estat molt més llest que ningú, ha agafat uns metres a l'última volta i ha entrat en solitari al davant d'Álvaro Carpe i Hakim Danish. El malaisi, el català Joel Esteban, ha acabat cinquè, i el líder Máximo Quiles, que ha pogut evitar una caiguda en l'última volta, ha creuat la meta en l'onzena posició. Suma 145 punts Máximo Quiles, amb un marge de més de 50, 52 sobre Carpe, 56 sobre Adrián Fernández. En aquestes alçades de la temporada això és moltíssim. A partir d'ara el programa ens portarà a Moto2 d'aquí a 20 minuts amb el líder Manu González sortint des de la pole position i els homes que el persegueixen a la classificació general. Izan Guevara sortirà des de la tercera fila de la graella i Celestino Vietti ho farà des de la sisena.
7: Un altre nom propi d'aquest diumenge és Jonas Vingegaard, que es proclamarà com a guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer giro.
11: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
12: A solid lead going into tomorrow is special for me.
7: Avui l'última etapa amb sortida i arribada a Roma. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapolat és Adai Benítez.
13: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes.
7: El partit és a 4:15 de la tarda a Can d'Aragó. A la CB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a 7:00, en un partit en què juga acabat tercer la Lliga.

Israel pren el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, enmig d'una escalada dels bombardejos. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i avança posicions a regions que no trepitjava des de feia 20 anys. Els sindicats majoritaris a l'ensenyament desconvoquen les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, alguns centres mantenen les aturades de demà que s'havien de fer a Girona i la Catalunya Central, perquè hi ha sindicats que no s'han sumat al preacord pactat amb el departament. Mestres i professors s'hauran de pronunciar sobre el pacte durant aquesta setmana. Pedro Sánchez intervé avui en el primer acte públic del PSOE des de les últimes revelacions que esquitxen el partit. Enmig de la pressió creixent dels seus socis perquè mogui fitxa, es preveu que llanci un missatge de resistència per esgotar la legislatura i que tregui pit de la gestió de govern. Els adolescents fumen menys tabac tradicional que fa 10 anys, però vapegen més. Actualment, un 5% dels joves entre 15 i 16 anys fumen cigarretes i un 15% consumeixen vapers. Ho revela un estudi de la Diputació de Barcelona fet amb més de 7.000 alumnes de quarts d'ESO. Avui és el Dia Mundial sense Tabac. El Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, aconsegueix un nou avanç pel tractament del càncer de pròstata amb metàstasi. Es tracta de la combinació de dos fàrmacs que redueix a la meitat la progressió de la malaltia. L'han presentat aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia.

0: Clínica a Chicago. Avui tanquen dos establiments emblemàtics que no han trobat relleu. El barri de Gràcia de Barcelona tanca la més que centenària pastisseria La Ideal i a Platja d'Aro abaixa la persiana definitivament el Cisne, una pastisseria que també fa de cafeteria i que ha estat un emblema de la Costa Brava. En un de cada tres micropobles de Catalunya no hi ha cap botiga d'alimentació i n'hi ha que tampoc tenen cap bar ni restaurant. Són poblacions de menys de 1.000 habitants, la meitat dels municipis del país. Ara la Generalitat ofereix ajudes per incentivar l'obertura d'establiments en aquestes localitats. I avui, segona jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, la trobada de la ràdio i la televisió públiques amb els oients i els espectadors que hi va aplegar milers de visitants. Aquest migdia, un dels plats forts del cap de setmana, el concert en viu dels participants de l'última edició d'Eufòria.
1: Esports. Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane, amb tres títols de la màxima competició europea com a entrenador. El PSG es va imposar a la tanda de penals en la final contra l'Arsenal a Budapest, després que el partit s'acabés amb empat a un i que no hi hagués gols a la pròrroga. La celebració de la Champions s'ha acabat a França amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. En joc aquesta hora la final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba entre el Polo i el Club de Campo a Madrid. De moment, a la primera part està perdent el Polo per 1-0.

0: I pel que fa al temps, de moment sol arreu del país i calor en augment. Avui s'arribarà als 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Aquesta tarda s'esperen ruixats a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts i mig de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Israel augmenta l'ofensiva contra el Líban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control de l'estratègic castell en runes de Beaufort, al sud del país. El ministre de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic. Al seu escrit, Israel Katz ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió del Líban l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
0: Aquest matí l'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban, en concret a tota la zona sud del riu Sahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera per sobre del riu Litani, un pas natural que aquesta setmana Israel ha superat per primera vegada en els últims 20 anys. Avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron d'Hezbollah. La guerra ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues a escoles i instituts, excepte la de divendres, que de moment es manté. La CGT, però, s'ha desmarcat d'aquesta proposta i sí que manté la vaga, igual que la COS i la Intersindical, tot i que aquests dos últims sindicats no tenen representació a la mesa sectorial. Malgrat la desconvocatòria majoritària de vaga, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà. A la demarcació de Girona, avui es fa una acampada que vol ser un punt de trobada de famílies, alumnes i docents. Demà mantenen les aturades i, en comptes de manifestar-se, debatran en assemblea el preacord pactat amb el departament. També es manté la vaga a les escoles i instituts del Bages. Mig quart passa ara de les 12, uns 500 treballadors autònoms es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en una jornada de mobilitzacions d'aquest col·lectiu arreu de l'Estat. Alcen la veu per denunciar el que qualifiquen asfíxia fiscal i reclamen menys càrrega burocràtica. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. És una marxa que ara mateix està baixant per el carrer Pla Uclaris, a prop de la Gran Via, ja per seguir en Via Laietana i acabar a plaça Sant Jaume, on faran el manifest final.

0: És una manifestació familiar, amb gent vinguda de tot el país, encapçalada per una pancarta que posa tots units, autònoms, per una legislació pròpia, els sembla veu. També van amb guants vermells per simbolitzar la sagnia que pateix aquest col·lectiu. Un col·lectiu que bàsicament en aquesta manifestació el que reclama és posar fi a la burocràcia i posar fi a l'asfíxia també fiscal. Sentim la Imma, ella és portaveu de la plataforma Dignitat dels Autònoms 30N.
1: El pitjor que trobes és amb tota la càrrega burocràtica que tens. Necessites l'ajuda d'una gestoria, necessites moltes hores per recopilar tota la informació que demanen i després d'aquí ve tota la càrrega impositiva que tenim.
0: S'han sentit consignes com, per exemple, no som esclaus, en referència doncs, a tota aquesta càrrega que consideren que tenen aquest col·lectiu. Hi ha gent doncs, d'àmbits diversos, gent de la restauració, gent de petits comerços, i també, per exemple, hem parlat amb el Julián i la Rosa, ells són del sector de la perruqueria i l'estètica.
2: Tu treballes, quan arriba el trimestre, quan arriba final de mes, dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar. Tenim una empleada, teníem quatre, ara només ens hem quedat amb una, perquè no pots, entre sous, seguretat social, impostos, no arribes.
3: Que hi ha molta competència, el sistema que hi ha permès obrir una perruqueria al costat de l'altra, imposts, que són moltíssims.
0: Ara mateix, segons les dades recents de l'IDESCAT, corresponents al mes d'abril, el nombre d'autònoms amb ubicació a l'activitat a Catalunya ronda els 574.000.
4: Maria Guixà, moltes gràcies per aquesta última hora des del centre de Barcelona. Bon dia.
0: Adéu-siau.
4: Pedro Sánchez clausura aquesta hora el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid, el primer acte públic del PSOE des de les últimes revelacions del cas Zapatero i de l'ERE 10. Tot apunta que el president espanyol insistirà que cal resistir fins a esgotar la legislatura, reivindicarà la gestió de govern i denunciarà una conspiració, tot plegat enmig de les pressions creixents tant del seu soci de coalició, Sumar, com dels aliats parlamentaris perquè faci alguna cosa més. Madrid, Alba Gil.
5: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
6: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
5: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: 4 minuts i mig i arribarem a un quart d'una del migdia. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en un camp de batalla per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal en la tanda de penals. Fa pocs minuts, en roda de premsa, el ministre de l'Interior francès ha fet balanç provisional d'una nit plena d'aldarulls i ha agraït la tasca de les forces i cossos de seguretat.
8: A 780 interpel·lacions.
9: Hi ha un total de 780 detinguts. 780 detinguts a territori francès, en comparació amb els 592 detinguts de l'any passat pel mateix esdeveniment. Això vol dir un 32% més. També vull assenyalar que hi ha 57 membres de les forces de seguretat que han resultat ferits.
8: Que han estat blessés.
4: El ministre de l'Interior francès explica que hi ha un 32% de detinguts més que l'any passat pel mateix esdeveniment. En total, hi ha més de 200 ferits, 8 d'ells de gravetat. Primera volta avui a Colòmbia per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys, en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de la ultradreta, Abelardo de la Espinella, que ha promès més seguretat davant

0: preocupant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
1: Abelardo de las Priella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
2: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
1: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma Valencia, també té opcions de passar segona volta.
3: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
1: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
4: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
1: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola al país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus.
5: This is not without hope.
6: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí, a Ituri, ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: Ara mateix no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%. L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies de 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona els últims dos cursos amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I la cap de el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
7: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Noguera recorda que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals. Ara passa un minut d'un quart d'una. Aquest matí s'ha restablert la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Durant tot el dia d'ahir no hi va haver servei en aquest tram per un robatori de coure que va provocar un petit incendi de vegetació a la zona propera a les vies. Es va habilitar transport alternatiu per carretera fins aquest matí, que ja s'ha reobert aquest tram.
8: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
9: Dia ben tranquil, dia ben estable de moment, amb sol, la temperatura que va pujant, un dia càlid, molt calorós, i avui puja la temperatura una mica més respecte a la d'ahir. Alguna màxima pot tocar els 36 graus al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Lleida, per exemple, també Vinebre, Tortosa, poden estar voltant dels 36. Molta calor. A la costa, ambient humit, avui la brisa és feble, s'espera sol, i després a la tarda, un ruixat, alguna tempesta cap al Pirineu, però Pirineu també arribant al nord de la Catalunya central. en àrees com el Bages, Moianès,

0: Dos quarts d'una, informacions destacades a aquesta hora, ho estàvem escoltant, seguint en directe el discurs de Pedro Sánchez a la clausura del Congrés de les Joventuts del PSOE de Madrid. El president espanyol, enmig de les acusacions de corrupció i la pressió dels seus socis, ha deixat clar que pensa esgotar la legislatura i ha tret pit de la gestió del seu govern. Novetats també d'ara a França. La celebració de la Champions s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses en un camp de batalla i s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. Israel celebra amb patriotisme el control de l'estratègic castell de Beaufort al sud del Líban en la incursió militar més gran dels últims 20 anys. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i bombardeja la ciutat costanera de Tir. A partir d'ara us explicarem que des del Parlament s'ha impulsat un taller per abordar el desencís i el malestar dels joves amb la política i a partir de tres quarts d'una a l'espai Mapa Mundi anirem al Canadà per parlar dels habitants que volen la independència i no són del Quebec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Dos partits en joc a aquesta hora. D'entrada, la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba entre el Polo i el Club de Campo a Madrid. De moment, ara acaba de començar la segona part, està perdent el Polo per 1-0. I també el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Calafell i el Liceo. De moment, empat a 0. A la primera part, els gallecs van guanyar el primer partit.
0: I pel que fa al temps, de moment sol arreu del país i calor en augment. Avui s'arribarà als 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Aquesta tarda s'esperen ruixats a moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central amb tronades localment amb calamarsa o pedra. Passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un motorista mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses més en un camp de batalla que ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. A les imatges es veuen seguidors llançant bengales i petards contra la policia, cotxes destrossats i pillatge als comerços. El ministre de l'Interior francès ha fet un balanç provisional de la nit plena d'aldarulls i ha agraït la tasca de les forces i cossos de seguretat.
3: A 780 interpel·lacions.
4: Hi ha un total de 780 detinguts. 780 detinguts a territori francès, en comparació amb els 592 detinguts de l'any passat pel mateix esdeveniment. Això vol dir un 32% més. També vull assenyalar que hi ha 57 membres de les forces de seguretat que han resultat ferits.
3: Que han estat blessés.
0: Pel que fa als ferits, arran de la celebració, a més de 57 policies, també hi ha més de 200 seguidors, 8 d'ells amb ferides de gravetat. Israel augmenta l'ofensiva contra el Líban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control de l'estratègic castell en runes de Beaufort, al sud del país. El ministre de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic. El seu escrit, Israel Katz, ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió del Líban l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
5: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
0: Aquest matí l'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban, en concret a tota la zona del sud del riu Sahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera per sobre del riu Litani, un pas natural que aquesta setmana Israel ha superat per primera vegada en els últims 20 anys. Avui Israel també ha confirmat ja la mort d'un soldat per l'atac d'un dron d'Hezbollah. La guerra ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. Ara passen 5 minuts de 12:15. La combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàsic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa, que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units, al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que un 80% de casos és curable, però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateo, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
6: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. La pastisseria La Ideal, situada al barri de Gràcia de Barcelona, tanca portes. Els propietaris es jubilen i no han trobat relleu per continuar un negoci que estava obert des de l'any 1919. Barcelona, Marta Sánchez.
7: Jo em pensava que no tancarien mai, deia aquest matí un client de La Ideal de Barcelona, però avui tanca, avui baixa persianes i aquest matí el que hem vist a la pastisseria, més enllà de moltes persones fent cua, són també les últimes comandes, comprant també els clients els últims xuxos que s'han convertit en tot un imprescindible per als veïns del barri de Gràcia. En Miquel Àngel, propietari, tercera generació ja, visiblement emocionat, ens explica que els clients s'havien convertit en la seva família.

0: de cara al públic, la gent. Un veïnat molt maco, la gent ha respost molt bé i, bueno, són molts anys, ja... Són de la família.
1: La idea el tanca perquè els propietaris es jubilen i fins al moment no han trobat

0: molt, molt greu, la veritat. Molt, molt greu que no pugui, que no continuïn, perquè es trobarà a faltar. Cada vegada hi ha menys llocs així de tota la vida i trobem a faltar molt, la veritat, és que sí.
1: Molt trista, sí. Sí, perquè, bueno, es fa barri, no? Perquè veus cada dia les mateixes persones a les 8 del matí estan aquí, llavors fem la xerrada.
2: A la Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xutxos, però també els torrons de crema. Una passada.
3: Aquesta pastisseria, la Ideal, estava oberta des de l'any 1919.
4: Doncs també abaixa la persiana definitivament un dels establiments clàssics de Platja d'Aro amb gairebé 70 anys d'història. És la cafeteria-pastisseria El Cisne, a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial, a tocar de l'Ajuntament. Carme Coromines, propietària, tanca el que va ser durant anys un emblema de la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
5: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
6: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
5: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
6: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
5: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
6: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
4: Un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, n'hi ha un 14% que més tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. La Generalitat confia ara a afavorir-hi l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros per fer-ho. L'aposta és que se n'hi obrin establiments multiservei, que en un sol local incloguin com a mínim un comerç alimentari o un negoci de restauració i el complementin amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais compartits de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
7: El que pretenem és fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
4: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada, de cohesió social i afavoreixen l'arrelament. Per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus, ara l'aplaudeix. Considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solà és alcalde de Riner, el Solsonès, i president de l'associació.
8: Els multiserveis han de ser un servei essencial, el que és el bar, la botiga. Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, perquè si no, doncs, ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
4: En concret, la Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis. També es donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Hi haurà una tercera línia d'ajudes pels establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars d'aquests negocis. I milers de persones participen a aquesta hora a la festa de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, un punt de trobada entre la ràdio i la televisió públiques i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe, ahir el Cuines i una edició, perdoneu, molt especial del Forasters van omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi.
9: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia.

0: Dia. Exoplanetes.
1: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
0: Perquè la ciència fa avançar el món.
1: La poma de Newton.
0: També a la plataforma 3CAT.
2: Abordar el desencís i el malestar dels joves amb la política ha estat un dels eixos del projecte Soc diputat, soc diputada, uns tallers impulsats pel Parlament per on han passat més de 7.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya. És un reportatge de Joan de Castro.
3: Hi ha una especial preocupació entre els joves, i aquest és el canvi climàtic. És comprensible, ja que serem nosaltres qui habitarem el planeta en el futur.
4: L'educació és un dret social, i per tant, tothom hauria de poder accedir-hi en igualtat d'oportunitats.
5: Seria correcte que en un futur jo tingui un salari millor que les meves companyes que estan assegudes aquí?
6: Sempre se'ns diu que els joves som el futur, però nosaltres no som només futur, també som present.
7: Aquests són en Nil, la Berta, l'Alberto i la Yasmín, quatre alumnes que han participat al taller de Soc diputat, soc diputada. Amb els seus companys han redactat propostes i han defensat des de la tribuna del Parlament i davant de diputats i diputades en exercici. En convertir-se en polítics per una estona, en Mateu i en Roger, de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, els ha canviat l'opinió de la professió.
8: Pensàvem que no treballàvem quasi res i ara ens hem adonat que treballem molt.
9: És molt xulo tenir algú que veus en una pantalla de front i poder parlar persona a persona amb ell.
7: El dimarts, la pedagoga Verónica Moreno i el politòleg Toni Rodón van presentar els resultats davant dels alumnes partícips de la campanya. L'objectiu de l'estudi era comprovar quin va ser l'impacte de la visita al Parlament i, segons Rodón, se'n pot estar satisfet.
10: L'interès per la política catalana, el 50% de gent que va venir i que va fer el taller es considera interessat o interessada en política catalana. Pensin que aquest valor és més elevat que la població general. En les enquestes dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, la gent que diu que està interessada en política catalana és d'un 45%.
7: El taller consistia en la divisió de quatre grups: educació, igualtat, sanitat i medi ambient. Els alumnes havien de presentar i debatre propostes per fer front als reptes del seu sector. Les més consensuades van ser garantir la igualtat salarial o reforçar els serveis de salut mental pels joves. La professora de Ciències Socials de l'Institut de Tremp considera que el taller ha sigut molt profitós.
11: Els ajuda a saber d'on surten de les decisions, que no són decisions que surtin del no-res, sinó que són les diputades i els diputats que han escollit la ciutadania amb el seu vot, els que prenen aquestes decisions, per tant, elles i ells tenen capacitat d'incidir, d'impactar en aquestes decisions, els fa més actius.
7: L'edat dels participants tampoc és casualitat. Rodón els va explicar als alumnes per què resulta interessant estudiar-los en aquesta etapa vital.
10: La manera com vosaltres penseu políticament o pensareu políticament en el futur, essencialment s'està formant ara mateix. Sí? No només avui, sinó, evidentment, doncs, tot aquest període que va des de l'ESO fins al batxillerat. Per tant, és especialment un període important per estudiar-vos, perquè, en el fons, sou com una esponja i allò que apreneu en aquesta etapa ho arrossegueu al llarg de la vida.
7: Tant els estudiants com els politòlegs consideren que la motivació i la predisposició ha sigut clau per garantir l'èxit del projecte. La pedagoga Verónica Moreno i l'alumna de l'Institut Torreforta, Anna Maria, valoren positivament l'experiència.
12: Quan vam dissenyar els instruments vam anar a alguns instituts i ens va sorprendre molt positivament l'actitud dels joves, no? En quant al compromís, amb l'activitat i sobretot la cerca d'informació per fer propostes de millora.
13: Que la gent s'ho prenia molt en seriu aquest cop, que la gent estava molt més informada, per exemple, la disminució de l'ús de les xarxes socials per informar-se políticament i tot això.
0: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
14: Sol ara del país, una mica de calitja, la temperatura que va pujant ràpidament, avui un dia calorós, amb algun grau més que ahir dissabte, màximes en molts indrets interiors al voltant dels 32, 33, i cap al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, les màximes poden arribar als 36 graus, ambient càlid, de ple estiu, a la costa valors de 26, 27, algun valor per damunt 28, 29, també es pot assolir amb una marinada fluixa, amb una aigua del mar que està ja al voltant dels 24 graus cap a la costa de Tarragona, al voltant dels 21 a la costa Brava. A la tarda, ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, també algun arribant cap a Osona, Moianès, Bages, també cap al Solsonès, Berguedà, lògicament, i també algun podria arribar cap a la Noguera o al nord de la Segarra més tard, amb alguna tempesta localment en calamarsa o pedra. Demà, sembla que la temperatura pot baixar algun grau.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
15: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
16: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les primeres nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructura sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
17: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
16: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
18: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca, i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
16: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
18: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
16: my homeland, is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
18: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
16: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Bellan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
17: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta, i hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
16: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
15: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
2: Doncs un apunt encara abans de l'actualitat esportiva. La violència, la compassió i la memòria són eixos centrals de la novel·la Els dies de vidre, de l'autora italiana Nicoletta Berna, que va guanyar el Premi de Literatura de la Unió Europea d'aquest any i s'ha convertit en un best-seller. Situada en els anys més foscos del feixisme, se centra en la història de la Redenta, que és forçada a casar-se amb en Vidre, un jerarca feixista brutal. És la història d'una lluita silenciosa per la supervivència en un món on impera la por i la violència. Un exercici de memòria que per l'autor és necessari per poder entendre també la violència del present més subtil.
0: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
19: Bon dia. En joc a aquesta hora la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba entre el Polo i el Club de Campo a Madrid. De moment, a la segona part, està perdent el Polo per 1-0. La final de la Lliga Femenina, a les dues del migdia, la jugaran l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo. També en joc el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Calafell i el Liceo. De moment, al descans, sense gols, Liceo 0, Calafell 0. Recordem que els gallecs van guanyar el primer partit.
0: 3CAT Info.
19: D'aquí una mica més d'una hora, a les dues, començarà la cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb Marc Márquez des de la segona fila i amb Marco Bezzecchi des de la pol. El pilot català Joel Esteban ha acabat cinquè a la cursa de Moto3, que ha guanyat el pilot càntabre de 17 anys, Brian Uriarte. Ara, aquesta hora, pendents del desenllaç de la cursa de Moto2 al circuit de Mugello, on està pendent el Damià Aguilar. Bon dia.
20: Bon dia. La victòria del líder Marc González, un cop d'autoritat del pilot de la Comunitat de Madrid, amb una diferència a mitjana de més de mig segon. Els seus perseguidors, Celestino Vietti, ha pujat al podi com a segon després d'una remuntada de 14 posicions i Dani Olgado completa el podi en tercera posició. Manu González, que té més de 30 punts al capdavant d'aquesta classificació general de Moto2 sobre Ethan Guevara i Celestino Vietti.
0: L'actualitat esportiva a fons.
19: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer giro.
21: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
22: A solid lead going into tomorrow is special for me.
19: L'última etapa d'avui, d'aquesta tarda, amb sortida i arribada a Roma. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapulat és Adai Benítez.
23: Som millors que nosaltres, però possibilitats en tenim, i de fet ha arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons, i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
19: El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. A l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7, en un partit en què juga a acabar tercer la Lliga regular. També avui, última jornada de la Lliga femenina de futbol a les 4, Madrid Club de Futbol Barça, que es podrà veure en directe per TV3, i Espanyol Sevilla, que es podrà veure per la plataforma 3CAT, també a les 4. Tot plegat en un cap de setmana amb un nom propi, el de Luis Enrique Martínez, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane, amb 3 Champions, una com a entrenador del Barça i 2 amb el PSG, les dues seguides, ahir en la final de Budapest, victòria a la tanda de penals, després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Luis Enrique continua regnant a Europa.
1: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco.

Pedro Sánchez insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions. Ho ha dit avui al migdia en el seu primer míting des que va esclatar el cas Zapatero. El president del govern espanyol treu pit de la gestió del seu executiu, afirma que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de maniobrar amb males arts per arribar a la Moncloa. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un mort, gairebé 800 detinguts i una 60ena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del Paris Saint-Germain ha convertit París en una 15ena de ciutats franceses en autèntics camps de batalla. Els incidents s'han tancat amb un 32% més de detencions que l'any passat. Israel celebra amb patriotisme el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, en la incursió militar més gran dels últims 20 anys. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i bombardeix a la ciutat costanera de Tir. Els sindicats majoritaris a l'ensenyament desconvoquen les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, alguns centres mantenen les aturades de demà que havien de fer-se a Girona i la Catalunya Central. I és que hi ha sindicats que no s'han sumat al preacord pactat amb el departament. Mestres i professors s'hauran de pronunciar sobre el pacte durant aquesta setmana. Uns 500 treballadors autònoms es manifesten pel centre de Barcelona en una jornada de mobilitzacions arreu de l'Estat. Aquest col·lectiu reclama una nova legislació que rebaixi els impostos que paguen i que redueixi la càrrega burocràtica. Avui tanquen dos establiments emblemàtics al país que no han trobat relleu generacional. A Gràcia, Barcelona, abaixa la persiana, la més que centenària pastisseria La Ideal, i a Platja d'Aro ho fa també la cafeteria pastisseria El Cisne, un local que ha estat tot un emblema a la Costa Brava.

0: En un de cada tres micropobles a Catalunya no hi ha cap botiga d'alimentació i n'hi ha que no tenen ni restaurant ni bar. Són poblacions de més de 1.000 habitants, la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. Ara la Generalitat ofereix ajudes per incentivar l'obertura d'establiments en aquests pobles.
1: Esports.
2: En joc aquesta hora la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba entre el Polo i el Club de Campo a Madrid. De moment, a la segona part, continua perdent el Polo per 1-0. També en joc el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Calafell i el Liceo. El descans, empat a 0. I d'aquí una hora, a les dues, començarà la cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez des de la segona fila i amb Marco Bezzecchi des de la pole.
0: De moment, sol arreu del país, calor en augment. Avui s'arribarà als 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. I a la tarda esperem ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Amb tronades, localment amb calamarsa o pedra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de la una del migdia. Us està parlant Jaume Brufau. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona. Demana temps i insisteix que no té cap intenció de convocar eleccions, tot i els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
3: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
0: El president del govern espanyol diu que cal ser contundent contra la corrupció, però també contra les falses acusacions.
3: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
0: Pedro Sánchez, a més, acusa la dreta i l'extrema dreta de maniobrar per fer caure el govern amb males pràctiques.
3: En una democràcia parlamentària com la espanyola, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
0: I admet que passen per un moment complicat a l'hora que ha tret pit de la seva gestió. Afirma que Espanya viu un gran moment.
3: Nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades. Las hemos afrontado todas, las internas y las externas. Pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años.
0: El president del govern espanyol ho ha dit aquesta hora en la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid, en el primer míting en què participe després que hagi esclatat els últims casos judicials que esquitxen el seu partit. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un motorista mort, prop de 800 persones detingudes i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses en un camp de batalla. A les imatges es veuen seguidors llançant bengales i petards directament contra la policia, cotxes destrossats i pillatge en comerços. La jornada s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat i més de 450 persones detingudes passaran a disposició judicial. El ministre de l'Interior francès ha agraït la tasca dels més de 20.000 agents de les forces i cossos de seguretat desplegats per tot el país.
4: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
0: Pel que fa als ferits, arran de la celebració, més de 57 policies, també hi ha més de 200 seguidors, 8 d'ells amb ferides de gravetat. Israel ha augmentat l'ofensiva contra el Líban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control estratègic del castell en runes de Beaufort, al sud del país. El ministre de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica, ha dit, amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic. Al seu escrit, Israel Katz ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió del Líban l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel en contra els libanesos.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
0: Avui al matí, l'exèrcit israelià ha emès noves ordres de

0: evacuació al sud del Líban, en concret a la zona del riu Zahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera per damunt del riu Litani, un pas natural que aquesta setmana Israel ha superat per primera vegada els últims 20 anys. Avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. La guerra ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, SUTS, Novact i Iridia, destapa les estratègies que fa servir la indústria militar i l'absència total de controls per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. Analitzem aquesta qüestió en aquesta informació que ha preparat l'Albert Manyà, que ha comptat amb el muntatge tècnic de l'Albert Joder.
1: El document parla de països com Xipre, Alemanya o Luxemburg, que per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. Estònia n'és un exemple, com ens explica Felip Daza, investigador de l'Observatori.
2: Estònia estem sent una porta d'entrada, ja que allà hi ha una de les oficines centrals de la OTAN i la OTAN està sent com una gran oportunitat per a les empreses israelianes, ja que finançament per l'armament, diguéssim, d'Europa està sent com una gran oportunitat, no? En aquest sentit, els propers anys augmentarà el pressupost militar a Europa en 5 vegades.
1: Catalunya també s'hi ha posat bé a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona.
2: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
1: Aquestes empreses aterren a Europa per interès econòmic i per tenir proximitat amb els clients. A més, hi ha el factor de la guerra a Ucraïna, com recorda Daza, coautor de l'estudi.
2: La OTAN promou que les empreses, abans de poder ser contractades per l'Aliança Transatlàntica, tinguin experiència en zones de combat com pot ser Ucraïna. Per tant, Ucraïna és com un espai d'incubació que després permet la interoperabilitat dintre de la OTAN.
1: Sovint es presenten amb estructures opaques, canvis de marca, compren empreses locals o creen filials. També difuminen responsabilitats amb tecnologies de doble ús, és a dir, desenvolupen nou armament, com drons, i després hi donen una aplicació civil. Per tot plegat, reclamen que no puguin accedir a ajudes públiques.
2: Hi ha mecanismes que s'haurien de reforçar en la seva aplicació per prevenir que obtinguin finançament dels contribuents europeus per evitar que puguin continuar innovant i produint tecnologies que acaben atacant la població civil palestina i altres poblacions vulnerabilitzades.
1: També volen més controls per part de Brussel·les, més sancions a Israel, embargament efectiu d'armes, més transparència, regulació homogènia als 27 i prohibir programari espia.
0: Quatre minuts i serà un quart de dues.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els sindicats majoritaris en l'educació desconvoquen les vagues a escoles i instituts, excepte la de divendres, que de moment es manté. La CGT, però, es desmarca d'aquesta proposta i sí que manté la vaga igual que la COS i la Intersindical, tot i que aquests dos últims sindicats no tenen representació a la mesa sectorial. Tot i la desconvocatòria majoritària de vaga, algunes assemblees territorials han decidit de mantenir les protestes programades per avui i per demà. Per exemple, la demarcació de Girona avui es fa una acampada davant de la seu de la Generalitat, que vol ser un punt de trobada de famílies, alumnes i docents. Demà mantenen les aturades i, en comptes de manifestar-se, debatran en assemblea el preacord pactat amb el departament. També es manté la vaga a escoles i instituts del Bages. Recte final de la manifestació dels treballadors autònoms que recorre el centre de Barcelona amb unes 500 persones d'aquest col·lectiu que han sortit al carrer per denunciar asfíxia fiscal i per exigir una simplificació de la burocràcia, una mobilització que estem seguint de prop amb la Maria Guixà. Bon dia, Maria.
4: Què tal? Bon dia. Som ja a plaça Sant Jaume, on ara ha acabat ja el darrer dels parlaments d'aquesta manifestació, on s'han sentit proclames com, per exemple, no som esclaus, la burocràcia mata, o on són els sindicats, amb una pancarta que ha encapçalat la marxa, també amb el lema Autònoms Units per una legislació pròpia, per una veu pròpia, convocats, tots plegats, amb un guant vermell, també, en una de les mans de cada un dels que participaven a la marxa per simbolitzar la sagnia d'un col·lectiu que demana el que comentaves. batallar contra l'asfíxia fiscal i contra la burocràcia, dos dels principals problemes que tenen. Una marxa impulsada per la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, i recolzada per la plataforma Dignitat dels Autònoms 30N. Daniel Bosseler és portaveu de la CEPA.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal, entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
4: La marxa ha tingut el recolzament de treballadors d'arreu del país, també alguns vinguts de Madrid i d'àmbits tan diversos com la restauració, l'estètica, les cures geriàtriques, els comerços, els petits artesans o el món de la gestoria, com la Jerusalem i la Gràcia, que venen del Vendrell.
6: La burocràcia, i que cada vegada pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits per ser empresa, cada vegada més coses.
7: Nuevos seguros, nuevas normativas, nuevas obligaciones, que al final son contratar a nuevas empresas que tenemos que pagar cada año, que a veces ni tan siquiera vienen ni te visitan, sino que te pasan que has pasado el anual por correo.
4: La manifestació ha començat a Jardinets de Gràcia, ha baixat per Via Laietana i ha acabat ara aquí, com expliquem, des de plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Gràcies, Maria Guixà, també la coordinació tècnica aquí als estudis a la Diagonal de l'Andrea Martínez. Bon dia.
4: Adéu-siau.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de dues.
3: El temps.
0: Enric Agut.
8: Dia ben tranquil, dia ben estable de moment, amb sol, la temperatura que va pujant, un dia càlid, molt calorós, i avui puja la temperatura una mica més respecte a la d'ahir. Alguna màxima pot tocar els 36 graus al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Lleida, per exemple, també Vinebre, Tortosa, poden estar voltant dels 36, molta calor. A la costa, ambient humit, avui la brisa és feble, s'espera sol, i després, a la tarda, un ruixat, alguna tempesta, cap al Pirineu, però Pirineu també arribant a nord de la Catalunya central, en àrees com el Bages, el Moianès, el Solsonès, Osona, també ruixeja alguna tempesta. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra. També algun ruixat arribant a la Noguera i algun es podria formar puntualment cap a l'àrea del massís del Port. El mar tranquil, demà la jornada sembla que serà, doncs, en principi, tranquil·la la tarda, algun ruixat al Pirineu. També dimarts es poden tornar a presentar, dimarts una mica més extensos, i la temperatura baixa dimarts i dimecres. Les màximes més elevades es quedarien al voltant dels 32 graus. Posteriorment, a finals de setmana, tornaria a pujar la temperatura.
3: 3CAT Info.
9: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
3: 3CAT Info.
0: Avui abaixa la persiana definitivament un dels establiments clàssics de Platja d'Aro amb gairebé 70 anys d'història. És la cafeteria pastisseria El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a Toca Toca de l'Ajuntament. Rosa Coromines, propietària, tanca el que va ser durant anys tot un emblema a la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
10: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
11: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests. Ni hi havia els almagatzems Valls, que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
10: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
11: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
10: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
11: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.

0: I avui també tanque un altre establiment emblemàtic, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. És la pastisseria La Ideal, a Gràcia. Els propietaris es jubilen i tampoc han trobat relleu generacional per continuar un negoci que van obrir l'any 1919. Hem anat a veure com anava al matí amb la Marta Sánchez.
1: Jo em pensava que no tancarien mai, deia aquest matí un client de La Ideal de Barcelona, però avui tanca, avui baixa persianes, i aquest matí el que hem vist a la pastisseria, més enllà de moltes persones fent cua, són també les últimes comandes, comprant també els clients els últims xuxos que s'han convertit en tot un imprescindible per als veïns del barri de Gràcia. En Miquel Àngel, propietari, tercera generació ja, visiblement emocionat, ens explica que els clients s'havien convertit en la seva família.
2: De cara al públic, la gent. Un veïnat molt maco, la gent ha respost molt bé i, bueno, són molts anys, ja són de la família.
1: La idea el tanca perquè els propietaris es jubilen i fins al moment no han trobat relleu per seguir el negoci. Els clients amb qui hem parlat aquest matí ens han explicat que avui per ells també és un dia trist. Trobaran a faltar els xuixos, ens diuen, els pastissos, els entrepans, però sobretot el caliu, i que la idea s'havia convertit en un punt de trobada al barri de Gràcia.
3: Home, l'ambient local i que ho fan de conya. Vull dir, boníssim tot, sempre, molt bé.
4: Pues em sap molt, molt greu, la veritat. Molt, molt greu que no pugui, que no continuïn, perquè es trobarà a faltar, cada vegada hi ha menys llocs així de tota la vida, i trobem a faltar molt, la veritat, és que sí.
5: Molt trista, sí. Sí, perquè, bueno, es fa barri, no? Perquè veus cada dia les mateixes persones a les 8 del matí estan aquí, i llavors fem la xerrada.
6: A La Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xutxos, però també els torrons de crema. Una passada.
1: Aquesta pastisseria, La Ideal, estava oberta des de l'any 1919.
0: Un de cada tres micropobles catalans no tenen cap botiga d'alimentació, i d'aquests n'hi ha un 14% que no tenen ni restaurant ni bar. Es consideren micropobles les poblacions que no arriben al miler d'habitants, cosa que passa a la meitat dels municipis catalans. La Generalitat confia ara afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments amb un programa d'ajudes directes de més de 2 milions d'euros. L'aposta és que s'hi puguin obrir establiments multiservei, que en un sol local hi hagi com a mínim, doncs, un comerç alimentari o un negoci de restauració, i que es pugui complementar amb punts de venda de premsa, de recollida de paquets, d'espais compartits per treballar o qualsevol altra activitat. N'ha parlat Miquel Samper, el conseller d'Empresa i Treball.
7: El que pretenem és, doncs, fixar comerços una miqueta multisectorials, és a dir, que hi pugui haver-hi aquest departament d'alimentació, restauració, i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori, és a dir, persones en el territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
0: L'executiu entén que, més enllà de l'activitat comercial, aquests establiments funcionen com a punts de trobada, de cohesió social, i afavoreixen l'arrelament, i per això el programa es diu Arrel. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i que ara l'aplaudeix, considera que és essencial que existeixin aquests establiments als municipis. Joan Solà, alcalde de Riner, al Solsonès, president d'aquesta Associació de Micropobles de Catalunya.
8: Els multiserveis han de ser un servei essencial. El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, perquè si no, doncs, ja existirien. Però sí, hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on es puguin establir aquests negocis, i també es donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. I encara hi haurà una tercera línia d'ajudes per als establiments privats que ja existeixen. A més, el programa inclou un servei d'acompanyament de les cambres de comerç als titulars d'aquests negocis. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies de 15 i 16 anys. Fa 10 anys n'eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona els últims dos cursos, amb més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. Avui, Dia Mundial Sense Tabac, és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels nois i noies enquestats. El cap de Servei i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, ha explicat a aquesta emissora que cada vegada comencen més joves a vapejar.
9: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys.

0: En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: També recorda que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals. I aquest estiu no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se'n desmarquen dues d'aquesta normativa, la de Badalona i Castelldefels, dues localitats governades pel Partit Popular, Laia Framis.
2: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
3: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
2: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: La combinació de 2 fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa, que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units, al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago. Es calcula que 1 de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests 2 fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa i molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateo, oncòleg de la Vall d'Hebron a Barcelona, especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin més resistents.
5: 3CAT Info.
1: 5 minuts i seran 2:15.
5: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. El Polo acaba de perdre ara mateix la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, el club de campo campió, als shootouts, després que el partit s'hagi acabat amb empat a 1. La final de la Lliga Femenina començarà d'aquí una mica més de mitja hora, a les 2 del migdia, i la jugaran l'Atlètic Terrassa i el club de campo.
5: 3CAT Info.
6: També en joc aquesta hora, el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina entre el Calafell i el Liceo. De moment, a la segona part, està perdent el Calafell. Liceo 3, Calafell 1. Recordem que els gallecs van guanyar el primer partit. D'aquí una mica més de mitja hora, a les 2, començarà la cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez des de la segona fila i amb Marco Bezzecchi des de la pol. El pilot català Joel Esteban ha acabat 5è a la cursa de Moto3, que ha guanyat el pilot càntabre de 17 anys, Brian Uriarte. La cursa de Moto2 l'ha guanyat el líder Manu González.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la 5ª etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer giro.
7: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia, i guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
8: A solid lead going into tomorrow is special for me.
6: Avui última etapa amb sortida i arribada a Roma aquesta tarda. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. El tècnic de l'equip escapulat és Adai Benítez.
9: Són millors que nosaltres, però possibilitats en tenim, i de fet han arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
6: El partit és a 4:15 de la tarda a Can Dragó. A la CB de bàsquet, el Barça rep el

0: 3CAT Info.
1: 2:02, bon dia. A aquesta hora destaquem que Pedro Sánchez insisteix que no té cap intenció d'avançar eleccions. Ho ha dit avui al migdia al seu primer míting des que va esclatar el cas Zapatero, on també ha tret pit de la gestió del seu executiu i diu que Espanya passa per un gran moment. A França, la celebració de la Champions s'acaba amb una persona morta, gairebé 800 de detingudes i una 60ena de policies ferits. Eufòria per la segona Lliga de Campions ahir consecutiva del PSG, que convertia París i una 15ena de ciutats franceses en autèntics camps de batalla. Israel es vanta d'haver pres el control de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, en la incursió militar més gran dels últims 20 anys. L'exèrcit israelià ha emès noves ordres d'evacuació i bombardeja la ciutat costanera de Tir. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les dues, també farem atenció a Colòmbia, que avui tria a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta d'aquests comicis presidencials, al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat a Colòmbia, davant de l'augment de la violència de grups armats. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Albert?
2: Que el Polo acaba de perdre la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, els shootouts contra el Club de Campo, després que el partit s'hagi acabat amb empat a un, i que s'està jugant el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina entre el Calafell i el Liceo. De moment, a la segona part, perd el Calafell per 3-1.
1: Migdia i tarda de ple estiu, avui tindrem valors cap als 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. A la tarda s'esperen ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb tronades que localment poden ser acompanyades de calamarsa i pedra. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció de convocar eleccions, tot i els casos de corrupció que esquitxen al seu partit.
3: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol afirma que cal ser contundent contra la corrupció, però també contra les falses acusacions.
3: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: I acusa la dreta i l'extrema dreta de maniobrar per fer caure el govern amb males pràctiques.
3: En una democràcia parlamentària com la espanyola, quien llega al gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos.
1: Pedro Sánchez també ha admès que passem per un moment complicat, però treu pit de la gestió de l'executiu i diu que Espanya viu un gran moment.
3: Nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades. Las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años.
1: Tot això Sánchez ho ha dit avui al migdia en la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes que es fa a Madrid. Ha sigut el primer míting en què ha participat després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat avui de matinada amb un motorista mort, gairebé 800 persones detingudes i una 60ena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Champions consecutiva pel PSG ha convertit París i una 15ena de ciutats més en un camp de batalla. A les imatges es veuen seguidors llançant bengales directament contra la policia i petards, cotxes destrossats, pillatge en comerços. La jornada s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat i més de 450 persones detingudes passaran a disposició judicial. El ministre de l'Interior francès ha agraït la tasca dels més de 20.000 agents de les forces i cossos de seguretat desplegats per tot el país.
4: La situació està globalment sota control.
5: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
1: Pel que fa als ferits arran de la celebració, a més de 57 policies, també a més de 200 seguidors, 8 d'ells, amb ferides de gravetat. Israel augmenta l'ofensiva contra el Líban amb bombardejos contra la ciutat costanera de Tir i el control de l'estratègic castell en runes de Beaufort, al sud del país. El ministre de Defensa israelià ha celebrat aquesta conquesta estratègica amb un missatge a les xarxes socials molt patriòtic, en un escrit on Israel Katz ha comparat l'actual guerra amb un episodi de la invasió del Líban l'any 1982 i ho ha presentat com una victòria simbòlica contra Hezbollah. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, per la demolició d'habitatges i per les amenaces d'Israel contra els ciutadans libanesos.
2: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
1: Avui al matí, Israel ha emès noves ordres d'evacuació al sud del Líban, en concret a tota la zona del riu Zahrani, a més de 30 quilòmetres de la frontera, per sobre del riu Litani, un pas natural que aquesta setmana Israel ha superat per primera vegada els últims 20 anys. Avui Israel també ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. La guerra ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. Primera volta avui a Colòmbia per triar el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerres al país. Avui es repeteix el patró d'ara fa 4 anys, en què l'Esquerra va arribar fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dues parts. El gran favorit de guanyar els comicis és el senador d'Esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i del candidat de la ultradreta, Abelardo Despriella, que ha promès més seguretat davant de l'augment de la violència per part de grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
0: Abelardo de Despriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
6: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
0: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint.

0: del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
1: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
0: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Dos quarts i mig de dues. La banca privada s'avança a la banca pública i els pròxims mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Més dades en aquesta informació que ha preparat Sara Riera.
4: Els experts creuen que la tecnologia blockchain ho acabarà inundant tot. Luz Parrondo és doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
5: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques, i tot és més senzill.
4: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins no deixen de ser un sistema de pagament més, però aquest cop basat en l'euro. Fins ara, a Europa, el monopoli el tenien empreses privades nord-americanes com Visa o Mastercard.
5: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
4: I una competència també a l'euro digital, malgrat que Parrondo creu que pot ser absolutament complementària.
5: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
4: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen bastant en deute públic americà. Pablo Agnese, professor d'ADE de la Universitat Internacional de Catalunya.
6: Que el dòlar es segueixi fent servir a nivell internacional mitjançant el petrodòlar, mitjançant les criptos, stablecoins recolzades en dòlars i tot el seguit d'instruments financers, pues tot això fa que el dòlar segueixi tenint força. Si el dòlar té força, el deute públic americà, tot i ser molt alt, pues podrà ser una miqueta més sostenible.
4: Els experts pensen que a Europa les stablecoins també agafaran deute públic europeu.
2: Trescat Info.
3: Segons el ministre d'Educació francès, l'any 2028 els alumnes podran examinar-se en llengua regional, tal com l'anomenen ells. Des de la reforma 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües. La mobilització d'estudiants bascos, sobretot, ha provocat aquest canvi, tot i que estem un nou retrocés en aquests dos anys. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, un diari que abasta Bretanya, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer n'és el president.
8: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català? Perquè això d'entrada, de considerar que una de les proves de l'examen del BAC se pot passar en la llengua, tampoc és lògic.
7: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació.
8: La qüestió de les llengües regionals, dites regionals, va molt lligat a la personalitat del ministre,

0: perquè de fet no hi ha mai ben definit i ben traçat una línia d'actuació i un programa per desenvolupar, reconèixer, construir de manera més coherent i desenvolupar l'ensenyament globalment, no? En tots els àmbits.
1: El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
2: Quan falten només 73 dies per l'eclipsi total del 12 d'agost, avui, diferents experts a la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Ho repassem amb la Júlia Albacar amb aquest muntatge tècnic de Toni Subirats.
3: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
4: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
5: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
4: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
3: L'eclipsi fa primar?
4: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
3: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
4: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Rescós, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
6: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
4: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
3: L'eclipsi fa malbé els aliments?
4: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
7: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
3: L'eclipsi altera els animals salvatges?
4: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
8: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
4: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
3: I les mascotes?
4: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.
9: El temps.
2: Previsió amb Enric Agut.
10: Sol ara del país, una mica de calitja, la temperatura que va pujant ràpidament, avui un dia calorós, amb algun grau més que ahir dissabte, màximes en molts indrets interiors al voltant dels 32, 33, i cap al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, les màximes poden arribar als 36 graus. Ambient càlid, de ple estiu, a la costa valors de 26, 27, algun valor per damunt 28, 29, també es pot assolir amb una marinada fluixa, amb una aigua del mar que està ja al voltant dels 24 graus cap a la costa de Tarragona, al voltant dels 21 a la costa Brava. A la tarda, ruixats algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, també algun arribant cap a Osona, Moianès, Bages, també cap al Solsonès, Berguedà, lògicament, i també algun podria arribar cap a la Noguera o al nord de la Segarra més tard, amb alguna tempesta localment en calamarsa o pedra. Demà, sembla que la temperatura pot baixar algun grau.
2: Ara fa un any que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia va guardonar el xef Marc Gascons del restaurant Els Tinars, a Llagostera, al Gironès, com a millor xef del 2025 en la categoria de cuina innovadora. A les portes d'una nova gala de l'Acadèmia, Òscar Callau ha visitat aquest establiment consagrat a una cuina que modernitza i refina les receptes clàssiques de l'Empordà.
11: Bueno, el lletó és la part del coll de la glàndula de la vedella, i el lletó el fem glacejat amb la salsa de la seva melsa. Porta una miqueta...
12: El Marc Els Fogons i la seva germana Helena a la sala són la tercera generació al capdavant dels Tinars, que va néixer el 1978 com un restaurant de carretera situat estratègicament en una masia tocada.

0: de l'autovia de la Costa Brava. Els plats tradicionals de la carta original i fins i tot el menú infantil conviuen amb un menú degustació innovador i conformen una proposta per tots els públics que va ser guardonada l'any 2008 amb una estrella Michelin i l'any passat amb la gran distinció de l'Acadèmia Catalana.
1: Que et reconegui el teu propi país, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, com el millor cuiner de l'any, per nosaltres és més que una estrella Michelin.
0: Centrat en la cuina de productes de proximitat, Marc Gascons conserva la relació directa que va establir la seva família amb els pagesos, caçadors i boletaires de la zona.
1: Sí, som un restaurant de cuina popular tradicional catalana on fem macarrons, ous ferrats amb patates fregides, una bona peça de peix, un bon tall de carn, però també pots fer un menú degustació, no? Defensem una carta on el client pot escollir el que vol i com vol.
0: Les receptes empordaneses i gironines de sempre s'elaboren als tinars amb les tècniques de cuina moderna que el Marc va aprendre a l'Escola d'Hostaleria de Girona.
1: Joan Roca, per exemple, un dels professors que vaig tenir, bueno, hi ha altres cuiners com en Carles Gaig o la Carme Rascalleda o en Martín Berasategui o l'Alan Boschman o... Bueno, hem anat aprenent de tota aquesta cuina que feia cada un d'ells on hem anat absorbint totes aquestes tècniques, no?
0: L'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha celebrat dimecres la gala anual on renovarà els guardons als millors xefs catalans. Al juny de l'any passat, al costat de Marc Gascons com a millor xef innovador, van distingir a títol pòstum Fermí Puig com a millor cuiner tradicional i Moja Quac com a millor xef jove.
2: I a sobre ha posat el rap amb els pesos fets a baixa temperatura amb un pil-pil de sèpia, també.
3: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui a Un País per Voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
5: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
6: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions a través de l'estructura de l'edifici podrien arribar al telescopi i molestar a l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
5: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les tres seccions de l'observatori, l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
6: Aquí tenim l'espai noble, el que molta gent no s'espera trobar a l'observatori. Són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé fi, principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
5: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
6: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat. És com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.
5: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi cal obrir part de la cúpula.
6: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, en aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
5: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
6: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
5: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
7: Poc més de 5 minuts i seran les dues.
3: Esports.
7: Albert Benet, bon dia.
8: Bon dia. Últims instants del segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins entre el Calafell i el Liceo. De moment, Liceo 4, Calafell 1. Recordem que els gallecs ja van guanyar el primer partit i que a les semifinals es decideixen els millors, el millor de 5 partits. El Polo ha perdut els shootouts contra el Club de Campo, la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba. El partit s'havia acabat amb empat a 1, la final de la Lliga Femenina. Ara, de seguida, les dues la jugaran l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo.
3: 3CAT Info.
8: També a les dues comença la cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez des de la segona fila i amb Marco Bezzecchi des de la pol. El pilot català Joel Esteban ha acabat cinquè a la cursa de Moto3, que ha guanyat el pilot càntabre de 17 anys, Brian Uriarte. La cursa de Moto2 l'ha guanyat el líder de la categoria, Manu González. I una notícia de fa només uns minuts. Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final del Roland Garros de tennis. La polonesa, guanyadora del torneig 4 vegades, ha perdut contra la ucraïnesa Marta Kostyuk.
3: L'actualitat esportiva a fons.
8: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa, la que va ser la cinquena etapa que guanyava el danès i que li servia per assegurar-se el primer giro.
9: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
10: A solid lead going into tomorrow is special for me.
8: L'última etapa d'avui es disputa aquesta tarda amb sortida i arribada a Roma. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol contra el Celta B. De la dificultat d'aquesta cita en parlava el tècnic de l'equip escapulat, Adai Benítez.
11: Són millors que nosaltres, però possibilitats en tenim, i de fet han arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
8: El partit és a un quart de 5 de la tarda a Can d'Aragó. A l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a partir de les 7, en un partit en què juga acabar tercer la Lliga regular. També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. A les 4, Madrid Club de Futbol Barça, que es podrà veure en directe per TV3, i Espanyol Sevilla, que es podrà veure per la plataforma 3CAT. Pere Romeu, tècnic del Barça, abans d'aquest últim partit de la temporada.
12: Habrá gente que tendrá que dar pasos hacia adelante para que siga ese liderazgo sano, exigente y competitivo, y el tiempo lo pondrá un poco en su sitio, ¿no? Se va gente, llegará gente del equipo con mucho peso, cogerá protagonismo, cogerá liderazgo, y así van las plantillas y así van los cambios de ciclo, así que en eso estaremos.
8: Tot això en un cap de setmana amb un nom propi, el de Luis Enrique Martínez, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane.

0: amb 3 Champions, una com a entrenador del Barça i 2 amb el PSG, les dues seguides. Ahir, en la final de Budapest, victòria a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i també de la pròrroga. Luis Enrique continua regnant a Europa i avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve. Declaracions a Movistar.
1: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
0: L'Arsenal va plantar cara, però l'equip que entrena Mikel Arteta es va quedar sense la que hauria estat la seva primera Champions de la història.
2: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
0: Les dues Champions seguides del PSG han coincidit amb la marxa de Kylian Mbappé, de l'equip francès. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip a Luis Enrique, i l'historià ha respost a aquesta confiança amb 12 títols en 3 temporades.
3: Catalunya Ràdio.
4: Pedro Sánchez s'aferra al manual de resistència basat en el contraatac. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
5: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
4: El president espanyol ha fet el primer míting del PSOE des de les últimes revelacions sobre el cas Zapatero o el cas Leire Díez, enmig de la pressió no ja de l'oposició, sinó també dels aliats parlamentaris i del soci de govern Sumar. I Madrid al Vagil, el que ha fet Sánchez és treure pit.
6: Diu que resistirà fins al 2027 i més enllà, i que les trampes i les males arts de l'oposició no el faran desistir. Un míting sense cap referència explícita als casos judicials i amb una defensa aferrissada de la seva gestió.
4: De seguida tornem a Madrid i de la crònica internacional destaquem dues coses. Una a París.
7: A 780 interpel·lacions. 780 interpel·lacions.
4: És el ministre francès de l'Interior fent balanç dels disturbis després de la victòria del PSG a la Champions de futbol. Un mort i gairebé 800 detinguts. De seguida ens ho explica la nostra corresponsal. I l'altra cosa ens situa al Líban, on avui Israel ha fet la incursió militar més gran en 20 anys.
8: A l'aila, l'ojamim a Giburim xerano. Capxó et mozava bufó.
4: Benjamin Netanyahu ha celebrat amb una elevada dosi de patriotisme el control del simbòlic i estratègic castell de Beaufort. Pel primer ministre israelià, és un canvi radical de la seva política al Líban. Pel que fa al conflicte sobre l'educació a casa nostra, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes aquesta setmana mentre consulten els docents el preacord amb el govern. Però alguns centres mantenen les aturades de demà a les comarques gironines i també a la Catalunya central. En aquest Catalunya migdia parlarem molt de comerç local i de barri que s'apaga. Avui abaixen les persianes dues pastisseries emblemàtiques. Són la centenària La Ideal, al barri de Gràcia de Barcelona, i El Cisne, a Platja d'Aro, un símbol de la Costa Brava.
9: És complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica...
4: El motiu dels dos tancaments és el mateix, no han trobat relleu. I en l'últim tram de l'informatiu anirem a l'Anella Olímpica de Montjuïc. És so en directe d'ara mateix, segona jornada de 3CAT en viu, la trobada amb els oients i els espectadors d'aquesta casa, i el plat fort d'avui és un concert dels participants de l'última edició d'Eufòria. Marta Vives, bon dia, com va?
10: L'Eufòria s'ha desfermat en un Palau Sant Jordi ple de milers de persones, molts nens i nenes, que no s'han volgut perdre el concert d'Eufòria.
11: És el millor, Gerard!
10: Estem a la recta final d'aquest concert on els concursants han desplegat una cinquantena de temes en una vetllada plena d'emoció i molta energia davant d'un públic totalment entregat.
4: I hem fet un tast de la Champions, segur que un dels temes d'aquesta segona part d'aquest informatiu, de la segona part esportiva. Sergi Cans, molt bon dia.
12: Bon dia.
4: A dos quarts, què explicareu?
12: Doncs farem la ressaca d'aquesta victòria de la PSG, focalitzarem aquesta victòria amb Luis Enrique, l'extècnic del Barça, tercera Champions per l'entrenador asturià, i també parlarem del Giro d'Itàlia, que s'acaba avui amb Jonas Vingegaard, que arribarà com a campió a Roma, i també un ull posat al Gran Premi de Motos, cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, acaba de començar, Marc Márquez sortia quart i conserva aquesta posició a la primera volta de la cursa, una cursa, per cert, que la podeu seguir a l'exclusió digital de Catalunya Ràdio, a l'app i al web de l'emissora.
4: Situació a les carreteres, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
13: Bon dia, David. Aquests són els punts de retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la C33 d'entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral, del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poble Sec en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Enric Agut, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
4: Quina calor ens espera?
15: Doncs mira, molta calor, perquè ara mateix ja tenim xifres de 33 graus en alguns indrets i això va pujant. Les màximes s'assoliran cap allà a les 6 de la tarda, cap a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que poden tocar els 36. Això pot passar a Lleida, també a Tortosa o a Vinebre. Tarda de sol a bona part del territori, però amb nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, que ja s'han format en alguns indrets. Comença a caure algun petit ruixat al Berguedà, a prop de Berga, i aquests ruixats a la tarda s'escamparan per altres sectors del Pirineu, Prepirineu, també arribant cap al Bages, Osona, Lluçanès, cap a àrees com el Solsonès, nord de la Segarra o fins i tot a la Noguera. Alguna tempesta pot ser forta i anar acompanyada de calamarsa o de pedra, tal com va passar ahir. El mar ben tranquil, la marinada és molt fluixa, molta sensació d'humitat en alguns sectors de la costa, i demà tindrem un matí de sol, la temperatura un pèl més baixa, i a la tarda es pot repetir algun ruixat, però bàsicament quedaran concentrats al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
4: 2:05. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El president del govern espanyol treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i contra Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts, diu, per arribar a la Moncloa. Tot plegat, ho ha dit aquest migdia, ara fa una estona, en la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. I allà hi tenim l'Alba Gil. Explica'ns, Alba, bon dia.
17: Bon dia. Doncs sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
18: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
17: Sánchez es defensa, parla de casos concrets y asegura que han estat contundents.
18: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
17: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny. I mentrestant, el PP hi surt capa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
4: Alba, gràcies, bon dia.
17: Bon dia.
4: El PSC tanca files amb el PSOE, treuen pit de la gestió de govern també, posen al davant els valors del socialisme. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que sempre seran al costat de Sánchez i de les institucions, Montse Garcia.
19: Sí, el també primer secretari dels socialistes catalans ha dit que no tenen por de la justícia, però ha demanat respecte a les institucions i a la presumpció d'innocència.
20: Respecte a la justícia y respecte a l'estat de dret y a la presumpció d'innocència. Y decimos, porque somos socialistas, que en estos días, cuando se hace difícil creer en la justicia, cuando cuesta creer en la justicia, nosotros creemos en la justicia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
19: Illa ha celebrat el preacord entre Educació i els sindicats i l'ha qualificat d'històric.
4: Doncs després que ahir els sindicats majoritaris a l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i per demà perquè consideren que el pacte és insuficient i que no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'aquesta tarda en forma d'acampada. Anem cap allà a Girona, Berta Artigas, on t'has?
21: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
22: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
21: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se, tal com estava previst a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport, com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
4: 2:10 a França, la celebració de la Champions de futbol s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses més en un autèntic camp de batalla. Anem cap allà, cap a París, corresponsal Isabel Galí, bon dia.
23: Bon dia. Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
24: La situació ha estat globalment sota control.
25: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
23: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. A les 4 començaran les celebracions al Camp de Mars sota la Torre Eiffel i a les 6:10 el president Macron rep els jugadors i l'equip tècnic al Palau de l'Elisi. A les 7, de nou celebracions a l'estadi. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
4: Israel celebra amb pompa i patriotisme que s'ha apoderat del castell de Beaufort, al sud del Líban. És una victòria estratègica, sobretot és una victòria simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat literalment com un canvi radical en la seva política al Líban, que no ha deixat de bombardejar el sud del país, malgrat el teòric alto al foc, Núria Har.
26: Eufòria al govern d'Israel pel control d'un dels bastions de Hezbollah, tot un símbol de la retirada israeliana del Líban el 2000, fa 26 anys. Netanyahu ho ha celebrat en aquest missatge enregistrat, on també treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
27: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
28: Fissat Hezbollah.
26: Per tant, un Netanyahu que vol estendre l'ofensiva més enllà del sud del Líban, per ara a prop d'un altre riu, el Zarani, on aquest matí l'exèrcit ha emès noves ordres d'evacuació. Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
29: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats
0: no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
26: Fa una estona, el Líban ha denunciat que un atac israelià ha provocat 13 ferits entre els treballadors d'un hospital. Per la seva banda, Israel ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats.
4: Fa molt de temps que les empreses d'armes fan servir els conflictes al Pròxim Orient com a banc de proves. Els negocis de la guerra, però, s'estenen fins a Europa, que facilita l'entrada d'empreses

0: empreses israelianes vinculades a l'ofensiva militar a la regió. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Suds Novak i Iridia, destapa les facilitats, Núria, de la indústria militar per expandir el seu mercat a la Unió Europea.
1: A països com Alemanya, Luxemburg, Xipre i Estònia, que donen facilitats a empreses israelianes a nivell fiscal, per exemple, però també Catalunya promou la captació d'inversions a través de, per exemple, Acció o Fira Barcelona. Ho denuncia l'investigador de l'Observatori, Felip Dasa.
2: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
0: Un minut i un quart de tres, canviem de qüestions. Parlem del tancament avui de dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona, l'altra a Platja d'Aro. Al barri barceloní de Gràcia, abaixa persianes la centenària La Ideal. Els actuals propietaris es jubilen i Marta Sánchez no han trobat relleu.
3: No, tenen encara una petitíssima esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci com ho han fet ells, però de moment aquesta persona no ha aparegut, com ens explicava aquest matí emocionat en Miquel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a La Ideal.
4: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari i, bueno, és complicat.
3: La Ideal forma part del paisatge del barri de Gràcia on va obrir l'any 1919. Avui els clients es feien fotos amb els propietaris i feien cua per comprar els tradicionals xuixos de crema premiats com els segons millors del món el 2018.
5: A La Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xuixos, però també els torrons de crema. Una passada.
6: L'ambient, el local, i que ho fan de conya. Xuixos boníssims.
7: És aquesta cosa tradicional que a més es va perdent a poc a poc en aquesta ciutat. I a més tots diem, bueno, i ara on anirem? I és que no hi ha un altre lloc igual.
0: Doncs això, al barri de Gràcia, Barcelona, on ha anat aquest matí la Marta, a Platja d'Aro tanca la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
8: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa Canet és la propietària i posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
9: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, amb trajats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan nosaltres vam obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
8: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
9: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
8: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
9: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Més comerços a Catalunya, un de cada tres micropobles, no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost, Maite Curtó.
10: Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran amb poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya, perquè aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. El Joan Solà és l'alcalde de Riner, al Solsonès, i també president de l'associació.
11: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar. Perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
10: Les ajudes del programa, anomenat Arrel, es concediran als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i també a les persones que se'n facin càrrec.
0: Uns 500 treballadors autònoms s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona, han reclamat que redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que ha

0: afirmen que els asfixia. A Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
1: Bon dia. Els manifestants han exhibit un guant de color vermell en una de les mans per simbolitzar la sagnia que els suposa, per exemple, problemes com l'accés de burocràcia o l'asfixia fiscal, i cridant també consignes com "no som esclaus i la burocràcia ens mata" han fet sentir la seva veu pel centre de Barcelona. Una marxa convocada, entre d'altres, per la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms. El seu cap visible, el seu portaveu, és Daniel Bosseler.
2: Ha arribat un moment que la càrrega fiscal laboral i la manca de drets fa que sigui insostenible i ja no pararem. El que estem demanant és una nova legislació. Tenim dret a una conciliació familiar, a una separació del patrimoni personal, del patrimoni professional, a viure amb dignitat.
1: Problemes que, com explica una de les manifestants, la Laia, que treballa al sector de l'estètica, tenen una solució molt i molt clara.
3: Si els autònoms ens poséssim d'acord tots i un trimestre, que ara just venen els impostos, tots els autònoms ens poséssim d'acord i no paguéssim impostos, aquest problema es solucionaria en menys de 3 dies.
1: La marxa ha culminat a plaça Sant Jaume, amb representants vinguts d'arreu del país, també amb el suport de col·lectius vinguts de Madrid.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital.
4: El consorci Kivali és fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa una stablecoin per fer pagaments. Així doncs, s'implementarà abans que l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt el 2029. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, n'exposa les diferències.
5: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
4: Així funciona aquest sistema de pagament.
5: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen. Llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
4: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen en deute públic americà.
6: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
7: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
8: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
7: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
8: T'ho perdràs?
7: Més informació a futurfest.cat.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
6: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
0: 2:22. Reprenem la crònica internacional. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials d'avui, al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
13: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ELN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país andí miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit i les guerrilles, les seves dissidències bàsicament encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció.

0: social i acords de pau. Escoltem Abelardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
1: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
2: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
0: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
3: Els quatre aspirants llatinoamericans a secretari general de les Nacions Unides aposten pel multilateralisme i per reforçar la prevenció de conflictes. En un acte organitzat per l'Associació de l'ONU del Regne Unit, han presentat les seves candidatures per rellevar a final d'any Antonio Guterres. Per primer cop, una dona es podria situar al capdavant de l'organització. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares. Quim, bon dia.
4: Hola, bon dia. L'expresidenta de Xile, Michelle Bachelet, i l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, han exposat motius personals.
5: Quan era una nena, va haver-hi el cop d'estat al meu país i el meu pare, que creia fermament en l'estat de dret, va ser empresonat i va morir torturat. La meva mare i jo també vam ser a la presó i vam anar a l'exili. Vaig aprendre la importància del multilateralisme perquè vaig veure solidaritat amb les persones que patien.
6: Crec en els principis de la Carta de les Nacions Unides. He dit que sóc filla de la pau, de dos refugiats de la Segona Guerra Mundial, que van poder tenir una vida digna perquè van trobar pau i respecte a Costa Rica.
4: L'ONU sempre ha tingut homes al capdavant i això pot canviar. Maria Fernanda Espinosa és exvicepresidenta de l'Assemblea General de l'ONU.
7: Ja fa 80 anys que esperem que una dona lideri l'ONU, així que aquesta és la nostra oportunitat de demostrar que l'ONU pot actuar amb el que es diu sobre igualtat i donar resultats.
4: Macky Sall, expresident del Senegal, també és candidat, però no ha participat en el debat. Sí que ho ha fet l'argentí Rafael Grossi, director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, que ha defensat la seva candidatura malgrat la necessitat històrica que sigui una dona qui lideri l'ONU.
8: Quan seleccionem un secretari general, seleccionem una persona, la millor persona per al càrrec. Pot ser un home, pot ser una dona.
4: Tots han mesurat molt bé les seves paraules per no incomodar cap de les grans potències del Consell de Seguretat que tenen dret a vetar-los.
3: Quatre minuts i dos quarts de tres directes cap a l'anella olímpica de Montjuïc.
9: Molt de talent. A Catalunya hi ha gent amb molt talent, sí o sí? Moltes gràcies. Estem arribant a la final del concert ja.
3: Doncs com sabeu, ens ho acaba de dir ella mateixa, és el final del concert, és al Palau Sant Jordi, s'ha desfermat amb el concert d'Eufòria, que ha plegat, o plega, perquè no ha acabat encara, milers de fans. És l'acte central de la segona jornada de la Festa 3Cat en Viu que se celebra aquest cap de setmana. Ahir, tot plegat ho va seguir la Marta Vives, avui també. Marta, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs mireu, l'eufòria s'ha desfermat en aquest Palau Sant Jordi, ple de milers de persones, jo us diria molts nens i nenes que no s'han volgut perdre el concert d'aquest programa de gran èxit del 3Cat. Escolteu-los.
11: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique. Sí, va cal segona. M'agrada cantar. M'agrada molt sentir la música.
12: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
10: Els concursants de l'última edició han desplegat una cinquantena de temes, ara ja ho sentiu, estan ja a la recta final. Grans hits com September, Mai trobaràs, Samba do Brasil o Riquití, i versions de la Rosalia, la Rihanna, en Llach o l'Aretha Franklin, entre molts altres. També hi ha hagut temps, David, per missatges dels concursants al públic, com aquest que ha fet l'Aida. S'escolta amb dificultat, però el que els està dient és demanant als nens i nenes que lluitin fort pels seus somnis, que no es rendeixin. Entre el públic, exconcursants d'altres edicions. Per exemple, nosaltres hem trobat l'Helena Escòrcia, de la segona temporada, que recordava d'aquesta manera l'emoció viscuda.
13: Estam que som aquí exconcursants i ara estam de super, super fans. Jo, a més, no havia vingut mai a un Sant Jordi de públic. O sigui, que és molt especial, que jo quan vaig fer Sant Jordi és algo tan gros que no ho acabo. acabes d'assimilar en absolut. I ara m'he emocionat amb la intro, perquè és com, tia, has omplert dos d'aquests, no?

0: és fort, o sigui, estic emocionada.
1: Un dels moments més especials ha estat quan l'Aina Machuca, la guanyadora d'aquesta quarta edició, ha cantat la cançó de l'estiu acompanyada de les altres finalistes, la Mònic i la Tura. I ara ja ho sentiu, els últims minuts d'aquest concert ple d'emoció i molta energia davant d'un públic totalment entregat que avui han pogut gaudir-lo ben bé en directe.
2: Marta, moltes gràcies, bon dia. Fins a arribar a dos quarts, us explicarem que Literàrum, la fira d'espectacles literaris, tanca edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Aquest matí s'ha fet els últims actes de la programació després de 5 dies de propostes a Móra d'Ebre. Des d'allà ens informa l'Ariadna Escoda.
3: En la 19a edició, Literàrum ha optat per créixer tant pel que fa en diversitat geogràfica, amb noves subseus i representacions de companyies d'arreu dels països catalans, com en disciplines artístiques, amb circ, música, poesia o teatre. Lluís Xavier Flores n'és el director.
4: Que aquesta diversitat d'actes, diversitat de propostes i diversitat geogràfica, com hem fet, crec que és la clau i per aquí hem de seguir.
3: L'altra cara de la moneda són els professionals culturals que han participat en aquest mercat estratègic. Enguany han estat prop d'una quarantena, com en Pau Lleixà, tècnic de Cultural a Ràpita.
5: La programació sempre Literàrum és molt completa i els programadors ens donen l'oportunitat de veure espectacles de petit i de mitjà format relacionats amb el món de la literatura i molt sovint ebrenca, que són molt difícils de programar i de trobar en altres poblacions. I per tant penso que Literàrum en aquest sentit és una fira única.
3: L'organització té pendent tancar les dates de la pròxima edició, que molt probablement haurà d'adaptar-se a causa de les eleccions municipals.
2: Dos quarts de tres arriben als esports. Sergi Camps, bona tarda.
6: Bona tarda, David. Com deia el filòsof alemany Arthur Schopenhauer, la personalitat d'un individu determina per anticipat la mida del seu possible èxit. Luis Enrique té una personalitat que genera admiració i odi. L'asturià fa sempre el que vol i sempre mor amb les seves idees. Els que el van matar perquè no va aconseguir guanyar amb Espanya avui el lloen per haver aconseguit dues Champions consecutives. L'ex del Barça ja té tres Champions, 2015 amb el Barça i 2025 i 2026 amb el PSG. De seguida fem la ressaca del gran final de la Lliga de Campions. El dia que el Barça de bàsquet juga el primer partit des que Xavi Pascual va dir que no seguiria. Ara també en parlarem. I el dia que s'acaba el Giro amb Jonas Vingegaard, que arribarà com a campió a Roma. Abans, però, esport en directe, en marxa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello. Estem fent la transmissió de la cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP.
7: Un segon sobre Bagnaia. Bagnaia té 4 segons sobre el grupet de Marc Márquez.
8: Saludem els oients del Catalunya Migdia Esports amb el Sergi Camps. Sergi, què tal? Bona tarda. En directe a aquesta cursa de MotoGP amb Marc Márquez lluitant per aconseguir la quarta posició, Damià.
7: Marc Márquez, que sortia quart i ara és cinquè, però ha estat quart durant bona part del Gran Premi, sobretot les primeres voltes fent de pantalla, defensant-se amb els colzes, creuant la moto, el que fos perquè ni el Deguer ni Pedro Acosta el passessin, ha aconseguit mantenir-ho fins fa tot just dues voltes que Pedro Acosta li ha passat al davant. Però ara mateix el Marc Márquez està fent un esforç sobrehumà per mantenir-se en la cinquena posició. Què està passant al davant a falta de 7 voltes? Que Marco Bezzecchi ha estat lluitant amb Pecco Bagnaia bona part de la cursa, però que en el moment que Bezzecchi l'ha passat, ha marxat. També l'ha avançat Jorge Martín.
6: Doncs ara ho sentíem, el Márquez sortia a quart, va cinquè en una cursa liderada per Marco Bezzecchi, segon Martín i tercer Pecco Bagnaia, volta 17 de 23, per tant en queden 6. De seguida busquem al final de la cursa amb una altra connexió amb l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Moto3, victòria pel càntabre Brian Uriarte, Joel Esteve van al català, cinquè. A Moto2, victòria per Manu González. En hoquei herba, el Polo ha perdut la final de la Lliga masculina, els shutouts contra el Club de Campo, i en marxa la final de la Lliga femenina des de les dues, entre l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, 4 minuts del segon quart i no hi ha bones notícies perquè també està guanyant el Club de Campo, que fa res, uns pocs minuts. Ha marcat mitjançant Begoña García després d'una gran jugada col·lectiva del Club de Campo, 1-0, quan queden 10 minuts pel descans.
6: En hoquei patins, a la primera semifinal, Liceo 4, Calafell 1, la sèrie, el millor de 5, marxa a Catalunya amb un 2-0 en contra de l'equip català. I en tenis, al fons, en marxa un partit dels vuitens de final del quadre masculí de Roland Garros.
9: Doncs estan jugant duel espanyol, Rafa Jodar contra Pablo Carreño, i de moment les coses pinten millor per Pablo Carreño. S'ha apuntat el primer set per 6-4 i domina el segon 1-0 i, a més, amb trencament servirà pel 2-0.
6: Aquest és el panorama de l'esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Marçal Turo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
10: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
11: Comença ponent amb
6: la final de la Champions decidida.

0: Eleccions a la presidència del Madrid. En una entrevista al País, el candidat Florentino Pérez ha dit que té intenció d'entregar la propietat econòmica del club als 100.000 socis i que per fer-ho, diu, es planteja vendre una part minoritària del club, un 5% aproximadament, perquè un inversor fixi el valor del club, ja que ara no se sap quin és. Per tant, ja hi ha qui ha aixecat la llebre, qui ha aixecat la veu d'alarma, sobretot l'altre candidat, Enrique Riquelme, que ha convocat d'urgència aquesta tarda als mitjans per dir-hi, evidentment, la seva. També avui, aquesta tarda, estarem molt pendents de la segona divisió, perquè hi ha 6 equips que juguen 4 places pel play-off d'ascens a la primera divisió. És la darrera jornada d'aquesta segona divisió i entre l'Almeria, el Burgos, el Castelló, l'Eibar, a Las Palmas i al Màlaga s'han de jugar aquestes places, que ho té millor l'Almeria de Rubi, que evidentment ara és tercer, si guanya el seu partit contra el Valladolid i ja promociona, però fins i tot sent tercer, en cas de perdre, podria veure la seva presència perillar. També avui, a partir de les 9, Leganés-Mirandés. Un dels dos baixarà. O el Leganés o el Mirandés. Si el Mirandés guanya, baixa el Leganés de la segona, evidentment, a la primera federació. Ja saps que aquesta és l'escala. Del segona baixes a primera federació, de primera federació puges a la primera. També estem pendents ara mateix de l'Europeu sub-17. Espanya sub-17-0. Croàcia sub-17-1. Aquí hi ha totes les esperances dipositades amb Ebrima Tunkara. És un jugador gambià que va arribar a Catalunya. De fet, va arribar a Mataró i de Mataró va anar cap a la Masia de Barça. De seguida el van reclutar quan era molt petit. Per tant, un cas semblant a la Lamine Yamal i és una de les esperances que té el Barça perquè pugui arribar a fer coses interessants amb el primer equip. I avui també la darrera jornada de la Lliga Femenina a la primera divisió, la Lliga F. Avui estarem pendents del partit entre el Llevant i el Badalona B, entre el Llevant i el Badalona Women, i també el partit que jugarà l'Espanyol contra el Sevilla a banda del partit del Barça.
1: Que ara en parlarem amb el Marc Andrés. Gràcies, Oriol Rodríguez, però abans de connectar amb el Marc Andrés, que ja el tenim a Madrid, passo un altre cop al circuit de Mugello per viure els últims revolts de la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
2: Ogures al darrere de Bagnaia.
3: No m'ho puc creure.
2: Ogures al darrere de Pecco Bagnaia. Bagnaia. Això és Correntaio.
1: Benzecchi primer, Martín segon, Bagnaia tercer.
2: Les Biondettis, un ziga-zaga. El japonès amb la canya preparada, amb la katana preparada, el japonès al darrere per guanyar la posició. Si arriba Buccine, ho intenta. I passa. I si l'aguanta, guanyarà. Però Pecco per dintre. És la lluita per la tercera posició. A la primera, Benzecchi. A la segona, Martín. A la tercera, Bagnaia. 34 mil·lèsimes. Bagnaia defensant la tercera posició per 34 mil·lèsimes. Quart Ogura, cinquè Dijon Antonio.
1: Benzecchi primer, Martín segon, Bagnaia tercer. Ho hem viscut en directe al Catalunya Migdia Esports. Transmissió a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar, l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, API Web. I Marc Márquez, que sortia quart, ha acabat setè, ha perdut a 3 posicions al tro de Cervera. Doncs pendents de les reaccions des del circuit de Mugello, ara sí connecto amb el Marc Andrés, que ja el tenim a Madrid. Marc, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Ja instal·lat a l'estadi, suposo, intueixo per la megafonia que sona de fons de les teves paraules.
4: És així. Estem a Fuenlabrada, concretament, a l'estadi Fernando Torres, on es jugarà aquest partit a partir de les 4 entre el Madrid Club de Futbol i el Barça. Fem sempre el recordatori, aquest Madrid Club de Futbol no té res a veure amb el Real Madrid, molts anys hi va haver la confusió, però són dos clubs totalment diferents.
1: És un partit, l'últim de la temporada pel Barça, Marc, però que no té aroma de comiat, perquè les jugadores que es van acomiadar l'altre dia al Johan, avui no estan convocades.
4: És correcte. De fet, avui la convocatòria és de circumstàncies. De fet, és una convocatòria de mínims perquè Pere Romeu ha convocat 16 jugadores de camp i 2 porteres. És a dir, si no hi ha cap urgència a la porteria, ha convocat les jugadores justes per fer els 5 canvis. I les jugadores que van quedar fora, com tu bé has dit, són Alexia, Mapi i Ona Batlle, aquestes 3 que ja es van acomiadar del Barça aquesta passada setmana amb l'últim partit a casa. Mentrestant, també Marta Torrejón, Cata Coll i Clàudia Pina no han viatjat i, per tant, també si avui Eva Payor no fa una grandíssima actuació, Eva Payor té 16 gols, ja podem dir que la màxima golejadora de la Lliga aquesta temporada serà Clàudia Pina amb 21 gols en aquest curs a la Lliga a la Lliga F. El Barça, que no s'hi juga res, deixa'm afegir, deixa'm comentar, que sí que s'hi juga una miqueta al Madrid Club de Futbol, perquè ara aquest club madrileny és novè, està a 3 punts del Sevilla, que juga contra l'Espanyol. Si el Sevilla perdés i el Madrid Club de Futbol guanyés, aquest club madrileny acabaria vuitè. És una cosa una mica simbòlica, però acabaria vuitè. Per tant, una petita cosa sí que s'hi juga, en el Barça no s'hi juga absolutament res.
1: El partit a les 4 de la tarda, en directe al Tot Gira.

0: de Catalunya Ràdio amb el Marc Andrés a la narració. Marc, podem sentir un document sonor de Pere Romeu?
1: Sí, perquè justament ara parlàvem d'aquesta convocatòria i, evidentment, el que dèiem, no? Tres jugadores que no han viatjat, Alexia, Mapi i Iona Batlle, són tres jugadores importantíssimes al vestidor, sobretot Alexia i Mapi, i, per tant, la temporada que ve algú haurà d'agafar el relleu d'aquestes futbolistes dins el vestidor, amb el pes que tenien. I això, evidentment, ho té molt clar el tècnic Pere Romeu.
2: Habrá gente que tendrá que dar pasos hacia adelante para que siga ese liderazgo sano, exigente y competitivo, y el tiempo lo pondrá un poco en su sitio, ¿no? Se va gente, llegará gente del equipo con mucho peso, cogerá protagonismo, cogerá liderazgo, y así van las plantillas y así van los cambios de ciclo, así que en eso estaremos.
0: Doncs, evident, canvi de cicle al Barça femení. Alguna cosa més, Marc?
1: Doncs no, el partit comença a les 4, com dèiem, es pot seguir per ser en directe a TV3. Deixa'm dir això sí, que depèn de com vagi l'hora del programa, no? Que acaba a les 3, potser uns minuts abans tenim l'11 i el podem dir aquí al Catalunya Migdia Esports.
0: Doncs n'estarem pendents amb el Marc Andrés. Gràcies, Marc. Passa un minut de 3:15 de la tarda, gairebé 2. Marxem uns minuts a publicitat i de seguida tornem per acabar el programa parlant de ciclisme, de bàsquet i d'handbol.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
6: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
7: Sí a tot.
8: Sí a tot.
9: Sí a tot.
10: Sí a tot.
11: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
12: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
13: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
14: Exacte, amb els pilotis.
15: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
16: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
15: Amb la participació de 3 expertes en la figura de Gaudí.
16: Fa que a Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
17: sí, estan lligats, estan fusionats.
15: El divan, el valor de la conversa.
16: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
11: Catalunya Migdia Esports amb Sergi Camps.
0: 4 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. De seguida obrim la plana poliesportiva, però abans, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Ataquem la carpeta del Barça. Avui, mercat de fitxatges, doncs, bastant congelat, no tenim novetats, però sí que hem sentit un dels pals de paller del vestidor del Barça, que és Lamine Yamal, perquè els jugadors ja es van concentrant amb les seves seleccions de cara al Mundial.
18: Sí, ahir els del Barça de la selecció espanyola van començar aquesta concentració a la Roza, ja concentrats Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, i també Lamine Yamal. Aquí hem sentit en una entrevista als mitjans de la Federació Espanyola i en què reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril tenia por de no arribar al Mundial.
19: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de disco nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
18: Espanya, que jugarà un amistós dijous contra Iraq a la Corunya, Riazor, encara sense Lamine, i divendres ja volarà cap a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on s'instal·larà durant la fase de grups del Mundial.
0: Gràcies, Roger.
18: Adéu.
0: I avui s'acaba un Giro d'Itàlia amb un dominador claríssim i uns quants noms propis molt destacats.
20: Arriba in gloria per Jonas Vingegaard dentro gli ultimi 400 metri quest'anno al Giro d'Itàlia. Quando ha visto la salita...
0: Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Victòria molt fàcil de Jonas Vingegaard.
21: Sí, ha estat el dominador absolut, sobretot a la muntanya, amb 5 victòries en solitari en les 5 etapes més dures de muntanya i la sensació que ningú se li podia acostar. Va deixar algun dubte a la contrarrellotge, però al final la sensació fins i tot és que no s'ha hagut d'esprema del tot de cara al pròxim objectiu, el Tour i el seu duel contra Pogacar.

0: Més de 5 minuts sobre Félix Gall, que pujarà per primer cop al podi d'una gran volta per etapes, i tercer serà Jay Hindley.
1: Vinegar, gran protagonista, però dos ciclistes més han aixecat 3 cops els braços.
0: I un el pot aixecar un quart, perquè és el gran favorit avui per sumar la quarta etapa.
2: Et surpuissant le coureur de la Lidl Trek, le retour de Paul Magnier, ça va se jouer sur la ligne. Entre Paul Magnier,
0: el joveníssim esprintador francès Paul Magnier ha estat el dominador dels esprints massius. 3 victòries a l'esprint, portador de la malla Chiclamino, i l'altre ciclista en 3 etapes ha sigut la coterà Jonathan Narváez, de l'Emirates, un equip que s'ha reinventat després de perdre els primers dies el seu cap de files Adam Yates, a més de Jay Vine i el català Marc Soler, i que acabarà amb les 3 etapes de Narváez i una del Basque Igor Arrieta. Altres protagonistes d'aquest giro han sigut Pipo Ganna, que només ha aparegut a la crono individual per guanyar-la amb una superioritat insultant, Giulio Ciccone, escapat gairebé en totes les etapes de muntanya per acabar guanyant el mallot de la muntanya, i menció especial, el li ha agradat a tothom, el jove portuguès Afonso Eulàlio, el líder en 9 etapes i al final el millor jove. Per acabar els destacats, molt meritori 14è lloc del català David de la Cruz, que als 37 anys pot haver corregut la seva última gran volta per etapes.
1: I en el capítol de decepcions, Xevi, qui hi posem?
0: La principal decepció és falta de competidors a Vingegaard. A la general, segurament en una imatge d'un giro molt poc disputat. Per personalitzar més, cal buscar el jove italià Giulio Pellizzari, que ha tingut un dels defalliments més importants que s'han vist últimament al ciclisme. Va perdre 18 minuts en una etapa de muntanya quan estava lluitant per un top 5. El paper de Movistar també ratlla la decepció, canviant el seu paper dels últims anys, sense líders per la general i amb Enric Mas o Inés Rubio lluitant per les escapades. Tampoc han aconseguit sumar cap victòria. De fet, el Movistar no guanya una etapa en una gran volta per etapes des de fa més de 2 anys.
1: Avui, al final del Giro, el tot gira amb arribada de Vingegaard, doncs lluint el mallot de líder a Roma. Gràcies, Xavi.
0: Adéu.
1: I en bàsquet, el Barça es comença a jugar avui la temporada a l'últim ball que va anunciar Xavi Pascual dijous, i tenint en compte com pateix quan perd.
3: Les derrotes no em permeten ser persona. I
1: bé faran els seus jugadors de no fer-lo patir. I és que una victòria del Barça avui a casa contra el València determinarà si la ruta del Barça cap a la final implica un hipotètic clàssic a semifinals. Tot això amb el respecte per tothom, a penya inclosa. Arrés Macià, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Sergi? Doncs la veritat és que sí, si el Barça guanya, evitarà el Madrid a semifinals i no se'l trobaria fins a una hipotètica final, i això és un estímul segur. Si avui, en canvi, perd contra el València, al Barça li tocaria una ruta molt complicada, en el sentit que són dos equips molt físics, el Múrcia i el Madrid a semifinals, que a part de físic és molt bo, doncs se li complicaria molt el tema. Xavi Pascual, tècnic del Barça, aposta clarament per guanyar avui i ser caps de sèrie.
3: A mi particularment em fa molta il·lusió que al final, el desenllaç final, hagi estat aquest. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit de ser caps de sèrie.
4: Doncs seria cap de sèrie el Barça, això vol dir que fins i tot a quarts tindria la possibilitat de tenir el factor camp a favor, i en aquest escenari 1, evitar un xoc amb el Madrid a una fase prematura com semifinals, doncs no implica un altre tema, i és que el rival que es trobaria en aquesta ruta 1 seria el Joventut a quarts, i això doncs també és difícil, evidentment, perquè el segon partit serà a un pavelló olímpic de Badalona amb 11.000 persones, però en aquest cas tindria el desempat al Palau Blaugrana. Per això els jugadors del Barça intentaran desconnectar avui el rival amb el joc vibrant. El València és l'equip que juga més ràpid de la Lliga CB. Jan Veseli.
5: Sabem
0: que juguen amb molta agressivitat. Són un equip que juguen en un ritme molt alt. Intentarem reduir els seus contraatacs per alentir el seu joc una mica. Estem preparats.
5: I think we are ready for that and just to slow them down a little bit.
4: En l'últim partit a Andorra, el Barça ja va recuperar Jan Veseli, que sentíem ara, i Nicola Provítola. Queden dos jugadors que entre avui i dimarts o dimecres, l'inici de play-off, Tomas Satoranski i Will Clyburn, en principi han de tornar. I per la majoria d'aquests jugadors, el que es visqui aquest juny serà, com deies al principi, un últim ball, i això treu molta pressió a aquest jugador, Jan Veseli.
5: In my mind,
0: La decisió estava presa des de molt abans que ho fes públic. Des d'aquell moment vaig deixar de sentir pressió, em vaig treure el pes de sobre. I amb aquesta mentalitat d'anar a gaudir el meu últim ball, sortiré en aquests play-offs.
5: Same mentality, I'm going into the play-offs.
4: Si ens posem a la pell del Joventut de Badalona, doncs bé, haurà d'esperar avui fins pràcticament a mitjanit per saber si viatja a Vitòria o es queda a Catalunya, els horaris, el pla de viatge. Per tant, tot això 48 hores abans que comencin els play-offs no seria, Sergi, la millor planificació de cara al final de temporada. I bé, deixa'm fer un apunt breu sobre l'NBA, perquè és una competició meravellosa. Els últims 8 anys, passi el que passi, haurem tingut un campió diferent cada any, i això no es veu a totes les competicions. Enguany, doncs aquesta final la jugaran New York Knicks, que això ja ho sabíem, i el San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama, que aquesta matinada han guanyat

0: el setè partit als actuals campions Oklahoma i, per tant, doncs, com et deia, l'NBA tindrà un nou campió.
1: Gràcies, Ernest.
0: Vagi bé.
1: I una de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta ha guanyat un any més la Lliga Masculina, ho vam explicar ahir, mentre que la femenina tot es decidirà dimarts en un tercer partit després del duel ahir entre el Mataró i el Sant Andreu. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Sergi. Sí, el Mataró va aconseguir ahir forçar aquest tercer partit en la final de la Lliga Femenina després d'imposar-se al Sant Andreu per 14-11. La jugadora del conjunt maresmenc, Clara Espar, celebrava haver trencat la imbatibilitat de les andreuenques.
3: Molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
2: La Lliga, per tant, es decidirà dimarts a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. A la Lliga masculina, 21è títol consecutiu per l'Atlètic Barceloneta i 26è del seu palmarès. Els mariners se'l van endur al segon partit de la final contra el Sabadell, en què es van imposar per 11-16. Roger Taüll va ser escollit millor jugador de la final.
4: Ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar a fer les coses més difícils.
2: Després de la Lliga, l'Atlètic Barceloneta se centra ara a preparar la semifinal de la Champions del pròxim 11 de juny contra el Ferencváros hongarès a Malta.
1: Gràcies, Biel. I al fons s'acaba la Lliga sobre el d'handbol i encara hi ha coses en joc pel Balonmano Granollers en una jornada unificada a les 6 de la tarda.
5: Els del Vallès tanquen la temporada rebent a casa el Caserío Ciudad Real, equip contra el qual van perdre 26-24 a la primera volta. Al Granollers li cal un punt per assegurar-se la tercera plaça i poder jugar a la Lliga Europea la temporada vinent. En cas de derrota, hauria d'esperar una punxada del Bidasoa a la pista del Conca.
1: Serà un partit de comiats.
5: El primer al del capità, Sergi Franco. L'extrem deixa l'equip després d'11 temporades. També marxa Antonio García, que durant aquesta temporada ha fet de segon entrenador. El de la Llagosta marxa per ser el primer entrenador del Sevilla, equip que acaba de pujar a la Sobal.
1: I el Barça, per la seva banda, al fons, vol ple de victòries.
5: Els de Carlos Ortega juguen a la pista del Logroño, ja segon classificat. Si guanyen, sumaran els 60 punts, és a dir, un 30 de 30. Serà l'últim partit de Lliga amb el Barça per a Nilsen, Makuch, Filip Saric i Antonio Bazán. Tot plegat una setmana abans de la Copa del Rei d'Alacant i de la final a 4 de Colònia.
1: I avui hi ha un joc, que també una plaça del play-off per no baixar.
5: Se la jugaran al Puente Genil i al Nava. I en clau internacional, a les 6 es juga la final de la Lliga Europea entre dos alemanys, el Kiel i el Melsungen. Al Melsungen hi juga el català Martí Soler i al Kiel hi ha l'exporter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
1: Un minut i mig i rematem el programa. Encara tenim temps per parlar al fons de tennis. Avui tenim jornada Roland Garros i hi ha coses interessants.
5: Sorpresa al quadre femení. La 4 vegades campiona del torneig, la polonesa Iga Świątek, ha caigut als vuitens de final contra la ucraïnesa Marta Kostyuk per 7-5 i 6-1. I com et deia, ara tenim en joc el duel espanyol de vuitens de final entre Rafa Jódar i Pablo Carreño. 6-4 el primer set per Pablo Carreño i domina el segon per 4-1.
1: I acabo passant per aquesta final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba. Sembla que l'Atlètic Terrassa al fons ho té difícil per endur-se el títol, eh?
5: Sí, ha començat ja la segona part, però el segon quart ha estat nefast pels interessos de les catalanes. Han encaixat 3 gols, un de Begoña García, un autogol i després un de Maria López en un penal córner. 3-0 domina el club de Campo quan tot just portem 2 minuts de la segona part.
1: Gràcies, Gorina.
5: Fins ara.
1: Nosaltres, la gent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi posem amb el David Clopés i companyia amb el Tot Gira. Avui amb l'Europa Celta B, partit d'anada del play-off d'ascens a la segona divisió, partit un quart de 5 de la tarda. A les 7 tenim el Barça-València, partit de bàsquet de l'ACB per decidir quin lloc en els play-offs ocupa el Barça. I ja ho sabeu, també tenim el Giro d'Itàlia. Avui Vinegor arribarà com a campió als carrers de Roma. Un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar.
6: Rescat Info.
7: Molt bona tarda a les 3.

0: accions, tot i els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit, treu pit de la gestió del seu executiu. Diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana vinent, algunes assemblees territorials decideixen mantenir protestes per avui i per demà perquè creuen que el pacte encara és insuficient i no recull algunes de les seves demandes. A França, la celebració de la Champions aquesta passada matinada s'ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 de detingudes i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva de PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses en autèntics camps de batalla. Benjamin Netanyahu ordena l'expansió de la invasió del Líban després que l'exèrcit s'hagi apoderat d'un dels bastions de Hezbollah, al castell de Beaufort. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica. És la incursió militar més gran dels últims 26 anys des que Israel en va marxar del Líban. Un nou tractament experimental podria obrir una via per a pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. Un estudi que s'ha presentat al Congrés de Càncer que es fa a Chicago i que es basa en l'ús de virus modificats que són capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals activant alhora el sistema immunitari. D'aquí a uns mesos, la banca privada llançarà una moneda digital lligada a l'euro. Funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst de posar en marxa el 2029. Un de cada tres pobles de Catalunya amb menys de 1.000 habitants no tenen cap botiga d'alimentació i alguns no tenen ni bar. Ara la Generalitat ofereix subvencions per incentivar l'obertura d'establiments als micropobles que afavoreixin l'arrelament al territori i que ajudin en la cohesió social. Literarum, la fira d'espectacles literaris tanca 19a edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Un programa que ha inclòs durant 5 dies propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ, a Mora d'Ebre, amb activitats prèvies a Reus, Cala Seït, Tivissa, Tortosa i Morella.
1: Esports.
2: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. El Polo ha perdut la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, els shootouts contra el Club de Campo. El partit havia acabat amb empat a un. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: Tarda de ple estiu, valors màxims que s'enfilen novament, força, no tan extrems com aquesta setmana, però 36 graus ben bons a Ponent i a l'interior de l'Ebre. A la tarda hi haurà alguns ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya Central, amb tronades que localment poden anar acompanyades de pedra o calamarsa.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona. Demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, tot i els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El president del govern es vanta de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i Vox, a qui acusa directament de maniobrar, diu, amb males arts per arribar a la Moncloa. Tot plegat ho ha dit avui al migdia en la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero i que hem seguit de ben de prop amb l'Alba Gil.
3: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
4: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta.

0: hasta 2027 i més allà, el que quieran los españoles y españolas.
1: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
0: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny i, mentrestant, el PP hi suca pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
2: El Partit dels Socialistes de Catalunya ha tancat files amb el PSOE, treuen pit de la gestió de govern i posen al davant els valors del socialisme. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, en aquest cas, el president Salvador Illa, també primer secretari del partit, ha afirmat que sempre seran al costat de Pedro Sánchez i de les institucions.
3: Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos, porque somos socialistas, que en estos días, cuando se hace difícil creer en la justicia, cuando cuesta creer en la justicia, nosotros creemos en la justicia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: 3CAT Info.
2: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per aquesta setmana vinent, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i per demà, consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga per demà i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'avui a la tarda, en forma d'acampada Girona Berta Artigas Fontes.
5: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
6: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
5: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se, tal com estava previst a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport, com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
2: I a França, la celebració aquesta matinada de la Champions s'ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 detingudes i una seixantena de persones ferides, membres de la policia. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG convertia en París, però també una quinzena de ciutats franceses més, París i Isabel Galí, en autèntics camps de batalla.
7: Els detinguts, almenys 457, han passat a disposició judicial investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
8: La situació està globalment sota control.
9: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
7: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. A les 4 començaran les celebracions al Camp de Mar sota la Torre Eiffel i a les 6 i 10 el president Macron rep els jugadors i l'equip tècnic al Palau de l'Elisi. A les 7, de nou celebracions a l'estadi. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
2: Eufòria a Israel pel control d'un dels bastions més importants de Hezbollah. L'exèrcit s'ha pogut apoderar del castell de Beaufort, al sud del Líban, en una victòria estratègica, però també, sobretot, simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban ara fa 26 anys. El primer ministre israelià ho ha defensat literalment a Netanyahu com un canvi radical a la seva política al Líban que no ha deixat de bombardejar el sud del país, tot i el teòric alto el foc. un Netanyahu que ho ha celebrat en un missatge enregistrat, on també treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
10: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: Netanyahu vol estendre l'ofensiva més enllà del sud del Líban, per ara a un altre riu, el Zahrani, on avui al matí l'exèrcit ja ha emès noves ordres d'evacuació. Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, per la demolició d'habitatges i per les amenaces d'Israel contra els ciutadans libanesos.
11: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
2: El Líban ha denunciat que un atac israelià ha provocat 13 persones ferides entre els treballadors d'un hospital. De la seva banda, Israel ha confirmat la mort d'un soldat per atac d'un dron de Hezbollah. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i a l'ocupació de Palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, SUTS, Novact i Iridia, destapa les estratègies de la indústria militar i l'absència total de controls per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. Ho analitza el següent reportatge, Albert Manyà, que ha comptat amb el muntatge tècnic d'Albert Joder.
12: El document parla de països com Xipre, Alemanya o Luxemburg, que per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. Estònia n'és un exemple, com ens explica Felip Daza, investigador de l'Observatori.
13: Estònia és una porta d'entrada, ja que allà hi ha una de les oficines centrals de la OTAN i la OTAN està sent com una gran oportunitat per a les empreses israelianes, ja que el finançament per l'armament, diguéssim, d'Europa està sent com una gran oportunitat. No? En aquest sentit, els propers anys augmentarà el pressupost militar a Europa en 5 vegades.
12: Catalunya també s'hi ha posat bé a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona.
13: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
12: Aquestes empreses aterren a Europa per interès econòmic i per tenir proximitat amb els clients. A més, hi ha el factor de la guerra a Ucraïna, com recorda Daza, coautor de l'estudi.
13: La OTAN promou que les empreses, abans de poder ser contractades per l'Aliança Transatlàntica, tinguin experiència en zones de combat com pot ser Ucraïna. Per tant, Ucraïna és com un espai d'incubació que després permet la interoperabilitat dintre de la OTAN.
12: Sovint es presenten amb estructures opaques, canvis de marca, compren empreses locals o creen filials. També difuminen responsabilitats amb tecnologies de doble ús, és a dir, desenvolupen nou armament, com drons, i després hi donen una aplicació civil. Per tot plegat, reclamen que no puguin accedir a ajudes públiques.
13: Hi ha mecanismes que s'haurien de reforçar en la seva aplicació per prevenir que obtinguin finançament dels contribuents europeus per evitar que puguin continuar innovant i produint tecnologies que acaben atacant la població civil palestina i altres poblacions vulnerabilitzades.
12: També volen més controls per part de Brussel·les, més sancions a Israel, embargament efectiu d'armes, més transparència, regulació homogènia als 27 i prohibir programari espia.

0: Gairebé és un quart de quatre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àrea de servei. Trànsit i temps a punt. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Se circula amb fluïdesa a aquesta hora per la xarxa viària. L'únic punt de retenció en aquests moments el trobem a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit nord. També afegim que a causa d'unes obres hi ha circulació intensa a l'N260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: El temps.
1: Enric Agut.
2: Tarda molt càlida, tarda novament amb temperatura per sobre dels 30 graus a moltes poblacions d'interior i en alguns indrets es pot arribar als 36, per exemple al Segrià, a la Ribera d'Ebre, amb valors de 35-36 graus. Algun pot fins i tot ser superior. A la costa, ambient humit, xafogó, amb una brisa molt feble en el dia d'avui i una tarda que novament serà en alguns indrets més inestable, complicada després d'un matí de sol. Estem parlant del Pirineu, Prepirineu, ruixats, alguna tempesta que pugui caure i després també algunes avançar cap al nord de la depressió central, cap al Bages, Moianès, Osona, també cap al Solsonès. Més tard, algun també de ruixat podria arribar al nord de la Segarra o també cap a la Noguera. Alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa o de pedra. Mentrestant, a la resta, doncs el temps serà tranquil i a tot estirar poden arribar núvols alts i mitjans, núvols residuals de les tempestes que sumin cap al nord del territori.
3: Demà
2: dilluns baixa una mica la temperatura, aquesta baixada es notarà més cap al litoral i al prelitoral de Tarragona, de Barcelona, i a la tarda apuntem novament algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: Al Catalunya al dia parlem de tu.
4: I de tu, i de tu.
0: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
4: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
5: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
6: 170.000 turistes. Tot i que
7: el projecte ha reduït dimensions.
8: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
9: Un nou tractament experimental podria obrir una via per a pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. És una estratègia innovadora que es basa en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant sempre el teixit sa. L'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Cosuelo, ha participat en aquest estudi presentat al Congrés Internacional ASCO a Chicago. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Entre els que responen al tractament, la supervivència supera el 80%.
10: Aquestes dades d'ASCO mostren una supervivència global ja a 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència a 3 anys superior al 80%.
9: A més, segons un estudi, es confirma que aquesta teràpia es pot injectar directament en metàstasis internes com les de fetge o pulmó, i de manera segura. El melanoma representa entre l'1 i el 4% dels càncers de pell, però és responsable de la majoria de morts associades a aquests tumors. A tot l'estat espanyol se'n diagnostiquen cada any 8.000 casos nous. La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla alternativa al futur euro digital. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa una stablecoin per fer pagaments. S'implementarà abans que l'euro digital, que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, n'exposa les diferències.
11: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
9: Però com funciona aquest sistema de pagament?
11: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
9: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació i, a més, d'aquests n'hi ha un 14%, que tampoc no tenen ni bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin fins a un comerç també al voltant d'aquesta qüestió d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa o que també siguin punts de recollida de paqueteria. s'obriran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis que hi ha a Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya, perquè aquest tipus d'establiments funcionen com un punt de trobada de molta gent, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. En parla Joan Solà, alcalde de Riner, al Solsonès, i president d'aquesta associació.
3: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
9: Les ajudes al programa anomenat Arrel es concediran als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec. Últims preparatius perquè entrin en funcionament tots els equipaments per allotjar temporers que busquen feina per la campanya de la fruita a Ponent. Alguns espais, com l'Albert de Serós, al Segrià, ja funcionen des del mes de maig. D'altres, com el dispositiu que habilita la paeria a Lleida, al pavelló 3 de la fira, preveuen rebre els primers usuaris a mitjans d'aquesta setmana a Lleida Albamor.
6: El gruix de la campanya comença Ponent amb l'entrada del mes de juny un sistema d'allotjament de 712 places repartides en 11 equipaments. No són solucions residencials permanents, sinó un espai de transició fins que el temporer és contractat. En parla la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
7: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
6: Com a novetat, Lleida guanya un nou espai amb 32 places d'allotjament en un equipament a la partida de la Caparrella.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
9: Literàrum, la fira d'espectacles literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Avui al matí s'han fet els últims actes de la programació després de 5 dies de propostes a Móra d'Ebre i d'activitats prèvies a Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. L'organització està molt satisfeta d'haver fomentat noves aliances i contractacions entre artistes i professionals culturals. Móra d'Ebre, Ariadna Escoda.
12: En la 19a edició, Literàrum ha optat per créixer tant pel que fa en diversitat geogràfica, amb noves subseus i representacions de companyies d'arreu dels països catalans, com en disciplines artístiques, amb circ, música, poesia o teatre. Lluís Xavier Flores n'és el director.
13: Que eixa diversitat d'actes, diversitat de propostes i diversitat geogràfica, com hem fet, crec que és la clau i per aquí hem de seguir.
12: L'altra cara de la moneda són els professionals culturals que han participat en aquest mercat estratègic. Enguany han estat prop d'una quarantena, com en Pau Lleixà, tècnic de cultura a la Ràpita.
14: La programació sempre Literàrum és molt completa i els programadors ens donen l'oportunitat de veure espectacles de petit i de mitjà format relacionats amb el món de la literatura i molt sovint ebrenca, que són molt difícils de programar i de trobar en altres poblacions. I per tant penso que Literàrum en aquest sentit és una fira única.
12: L'organització té pendent tancar les dates de la pròxima edició, que molt probablement haurà d'adaptar-se a causa de les eleccions municipals.
9: 6 minuts i seran 3:45.
0: Esports.
9: Roger Arbussà, bona tarda.
15: Bona tarda. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, una cursa que ha seguit en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
16: Bona tarda. Una cursa que pot significar molt en la temporada 2026 del campió del món Marc Márquez, pel que li hem vist fer a la pista, sensacional, i pel somriure que oferia quan s'ha tret el casc passada la meta. Victòria de Marco Bezzecchi i Aprilia. És la quarta de la temporada per el pilot que lidera la classificació, la cinquena per la seva marca. També pugen al podi Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Bagnaia se l'ha vist molt actiu, però s'ha enfonsat a mitja cursa i finalment ha salvat el podi per 35 mil·lèsimes davant del japonès Ai Ogura. Ha evitat, per tant, Bagnaia que hi hagués un triplet d'Aprilies en el podi. Marc Márquez s'ha bellugat sempre en un grup que lluitava per la quarta posició. Primer amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer, després amb Ai Ogura i Fabio Di Gianantonio. El cerverí no ha cedit pràcticament mai el terreny. Quan ho ha fet, ha estat ja cap al final perquè el físic li demanava en una cursa llarga i en un circuit com és Mugello ben complicat. Fora dels punts, Maverick Viñales, caiguda d'Alec Rins, i a la general Bezzecchi, que suma 173 punts, a 17 Jorge Martín, a 39 Di Gianantonio. Marc Márquez és vuitè de la general, a 102 punts del pilot italià. Setmana que ve, vuitena cita de la temporada de MotoGP a Hongria, al circuit de Balaton.
0: 3cat info.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: En joc la final de la Lliga Femenina d'Hoquei Herba entre el Club de Campo i l'Atlètic Terrassa. Ara mateix en el quart període guanya el Club de Campo per 4-0. Abans també el Club de Campo s'ha endut la Lliga Masculina després de superar el Polo als shootouts. El partit havia acabat amb empat a 1.
0: 3CAT Info.
1: També avui el Calafell ha perdut també el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina contra el Liceo, 4-1. Els gallecs dominen la sèrie ara per 2-0. És una sèrie al millor de 5.
0: 3CAT Info.
1: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
2: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
1: Des d'ahir, els jugadors del Barça de la selecció espanyola ja estan concentrats a les Rozas. Són Joan Garcia, Cobercí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. L'Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a la Corunya i divendres ja volarà cap a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on s'instal·larà durant la fase de grups del Mundial.
0: 3CAT Info.
1: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. Són declaracions del tècnic de l'equip escapulat, Adai Benítez.
3: Són millors que nosaltres, però possibilitats en tenim, i de fet han arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons, i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
1: El partit és a un quart de 5 de la tarda a Can Dragó.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iga Swiatek ha caigut eliminada als vuitens de final de Roland Garros. La polonesa, guanyadora del torneig 4 vegades, ha perdut contra la ucraïnesa Marta Kostyuk. També avui Jonas Vingegaard es proclamarà guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
4: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
5: A solid lead going into tomorrow is special for me.
1: Avui última etapa amb sortida i arribada a Roma.
0: 3CAT Info.
1: A l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València avui aquesta tarda a les 7 al Palau en un partit en què es juga acabar tercer a la Lliga regular. Si el Barça guanya, es jugarà contra la Penya als quarts i si en canvi hi perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. També avui última jornada de la Lliga Femenina de Futbol a les 4, Madrid Club de Futbol Barça, un partit, per cert, que es podrà veure en directe a TV3 i també a la mateixa hora Espanyol-Sevilla, que es podrà veure per la plataforma 3CAT. Són declaracions del tècnic del Barça, Pere Romeu.
6: Habrá gente que tendrá que dar pasos hacia adelante para que siga ese liderazgo sano, exigente y competitivo, y el tiempo lo pondrá un poco en su sitio, ¿no? Se va gente, llegará gente del equipo con mucho peso, cogerá protagonismo, cogerá liderazgo, y así van las plantillas y así van los cambios de ciclo, así que en eso estaremos.
1: I tot plegat en un cap de setmana amb un nom propi és el de Luis Enrique Martínez, que iguala Pep Guardiola i Zinedine Zidane amb 3 Champions, cadascun com a entrenadors. Luis Enrique n'ha guanyat una amb el Barça i ara 2 amb el Paris Saint-Germain.
0: 3CAT Info.

0: Molt bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora destaquem que Pedro Sánchez ha insistit que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que afecten el seu partit. Treu pit de la gestió de l'executiu. Diu que Espanya passa per un gran moment. Acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar arribar a la Moncloa. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona, avui a la tarda, acampada davant de la seu de la Generalitat. Consideren que el pacte aconseguit amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 de detingudes i una 60ena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG converteix París i una 15ena de ciutats franceses en un camp de batalla. La nit s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. I des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda, entre altres qüestions, també farem atenció a Colòmbia, que avui tria a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a guanyar-les en primera volta davant d'una dreta dividida en dos candidats. I un cartell publicitari escrit en alemany, dirigit a ciutadans d'Alemanya, ha centrat la polèmica aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase: el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però diu: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca. El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera, però en canvi Aena diu que és inofensiu. Roger Bussà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Esport, Roger.
1: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut.
0: Tarda de pleistiu. Valors màxims de 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. A la tarda hi haurà cada vegada més ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El president del govern espanyol avui ha tret pit de la seva gestió, ha dit que Espanya passa per un gran moment i ha carregat contra PP i Vox, a qui ha acusat de maniobrar amb males arts, ha dit, per arribar a la Moncloa. Tot plegat en la clausura del Congrés de la Joventut Socialista a Madrid, on el vigil Pedro Sánchez ha protagonitzat el seu primer míting des que ha esclatat el cas de Rodríguez Zapatero.
2: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
2: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
3: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
2: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny. I mentrestant, el PP hi suc a pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
0: Abordar el desencís i malestar de molts joves amb la política ha sigut un dels eixos del projecte Soc Diputat, Soc Diputada, uns tallers impulsats pel Parlament, però han passat més de 100.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya. En té més dades en Joan de Castro.
4: Hi ha una especial preocupació entre els joves, i aquest és el canvi climàtic. És comprensible, ja que serem nosaltres qui habitarem el planeta.

0: futur.
1: L'educació és un dret social i, per tant, tothom hauria de poder accedir en igualtat d'oportunitats.
2: Seria correcte que en un futur jo tingui un salari millor que les meves companyes que estan assegudes aquí?
3: Sempre se'ns diu que els joves som el futur, però nosaltres no som només futur, també som present.
4: Aquests són en Nil, la Berta, l'Alberto i la Yasmín, quatre alumnes que han participat al taller de Soc Diputat, Soc Diputada. Amb els seus companys han redactat propostes i han defensat des de la tribuna del Parlament i davant de diputats i diputades en exercici. En convertir-se en polítics per una estona, en Mateu i en Roger, de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, els ha canviat l'opinió de la professió.
5: Pensàvem que no treballaven quasi res i ara ens hem adonat que treballen molt.
6: És molt xulo tenir algú que veus en una pantalla de front i poder parlar persona a persona amb ell.
4: El dimarts, la pedagoga Verónica Moreno i el politòleg Toni Rodón van presentar els resultats davant dels alumnes partícips de la campanya. L'objectiu de l'estudi era comprovar quin va ser l'impacte de la visita al Parlament i, segons Rodón, se'n pot estar satisfet.
7: L'interès per la política catalana, el 50% de gent que va venir i que va fer el taller es considera interessat o interessada en política catalana. Pensin que aquest valor és més elevat que la població general. En les enquestes dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, la gent que diu que està interessada en política catalana és d'un 45%.
4: El taller consistia en la divisió de quatre grups: educació, igualtat, sanitat i medi ambient. Els alumnes havien de presentar i debatre propostes per fer front als reptes del seu sector. Les més consensuades van ser garantir la igualtat salarial o reforçar els serveis de salut mental pels joves. La professora de Ciències Socials de l'Institut de Tremp considera que el taller ha sigut molt profitós.
8: Els ajuda a saber d'on surten de les decisions, que no són decisions que surtin del no-res, sinó que són les diputades i els diputats que han escollit la ciutadania amb el seu vot, els que prenen aquestes decisions, per tant, elles i ells tenen capacitat d'incidir, d'impactar en aquestes decisions. Se'ls fa més actius.
4: L'edat dels participants tampoc és casualitat. Rodón els va explicar als alumnes per què resulta interessant estudiar-los en aquesta etapa vital.
7: La manera com vosaltres penseu políticament o pensareu políticament en el futur, essencialment s'està formant ara mateix. Sí? No només avui, sinó, evidentment, doncs, tot aquest període que va des de l'ESO fins al batxillerat. Per tant, és especialment un període important per estudiar-vos, perquè en el fons sou com una esponja i allò que apreneu en aquesta etapa ho arrossegueu al llarg de la vida.
4: Tant els estudiants com els politòlegs consideren que la motivació i la predisposició ha sigut clau per garantir l'èxit del projecte. La pedagoga Verónica Moreno i l'alumna de l'Institut Torreforta, Anna Maria, valoren positivament l'experiència.
9: Quan vam dissenyar els instruments vam anar a alguns instituts i ens va sorprendre molt positivament l'actitud dels joves, no? En quant al compromís, amb l'activitat i sobretot la cerca d'informació per fer propostes de millora.
3: Que la gent s'ho prenia molt en seriós aquest cop, que la gent estava molt més informada, per exemple, la disminució de l'ús de les xarxes socials per informar-se políticament i tot això.
10: Trescat Info.
11: Poc més de 5 minuts ja seran 3:15 de la tarda, després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana vinent. Algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i per demà, perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga per demà, i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'avui a la tarda en forma d'acampada. Girona, Berta Artigas Fontàs.
12: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
13: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
12: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se, tal com estava prevista a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport, com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
11: A França, la celebració avui a la matinada de la Champions s'ha acabat amb una persona morta, gairebé 800 de detingudes i una 60 de policies ferits. l'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit París i una quinzena de ciutats franceses més en un autèntic camp de batalla. París, corresponsal, Isabel Galí.
0: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició

0: quan els disturbis van passar a ser violents.
1: La situació ha estat globalment sota control.
2: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
0: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. A les 4 començaran les celebracions al Camp de Mar sota la Torre Eiffel i a les 6 i 10 el president Macron rep els jugadors i l'equip tècnic al Palau de l'Elisi. A les 7, de nou celebracions a l'estadi. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
3: Primera volta avui a Colòmbia per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró d'ara fa 4 anys, en què l'esquerra arriba fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista, Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant dels candidats d'esquerra i també de la dreta i de la ultradreta que han promès més seguretat davant de l'augment de la violència dels grups armats al país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
5: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ELN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país andí miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit i les guerrilles, les seves dissidències bàsicament encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció social i acords de pau. Escoltem a Belardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
6: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
7: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
5: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
3: Els 4 aspirants llatinoamericans a secretari general de les Nacions Unides aposten pel multilateralisme i per reforçar la prevenció de conflictes. En un acte organitzat per l'Associació de l'ONU al Regne Unit, han presentat les seves candidatures per rellevar, a final d'any, Antonio Guterres. Per primera vegada, una dona es podria situar al capdavant d'aquesta organització. Londres, Quim Olivares.
8: L'expresidenta de Xile, Michelle Bachelet, i l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, han exposat motius personals.
9: Quan era una nena, va haver-hi el cop d'estat al meu país i el meu pare, que creia fermament en l'estat de dret, va ser empresonat i va morir torturat. La meva mare i jo també vam ser a la presó i vam anar a l'exili. Vaig aprendre la importància del multilateralisme perquè vaig veure solidaritat amb les persones que patien.
10: Crec en els principis de la Carta de les Nacions Unides. He dit que sóc filla de la pau, de dos refugiats de la Segona Guerra Mundial, que van poder tenir una vida digna perquè van trobar pau i respecte a Costa Rica.
8: L'ONU sempre ha tingut homes al capdavant i això pot canviar. Maria Fernanda Espinosa és exvicepresidenta de l'Assemblea General de l'ONU.
11: Ja fa 80 anys que esperem que una dona lideri l'ONU, així que aquesta és la nostra oportunitat de demostrar que l'ONU pot actuar amb el que es diu sobre igualtat i donar resultats.
8: Macky Sall, expresident del Senegal, també és candidat, però no ha participat en el debat. Sí que ho ha fet l'argentí Rafael Grossi, director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, que ha defensat la seva candidatura malgrat la necessitat històrica que sigui una dona qui lideri l'ONU.
12: Quan seleccionem un secretari general, seleccionem una persona, la millor persona per al càrrec. Pot ser un home, pot ser una dona. I ho dic des de la comoditat moral de ser jo mateix un defensor de la qüestió de gènere, d'haver agafat una organització tècnica que quan la vaig assumir tenia un 28% de dones professionals i avui en té un 53%.
8: Tots han mesurat molt bé les seves paraules per no incomodar cap de les grans potències del Consell de Seguretat que tenen dret a vetar-los.
13: 3cat Info.

0: Passa poc més d'un minut de 3:15 de la tarda. Trànsit i temps, àrea de servei. Connexió amb l'equip viari primer. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Doncs a aquesta hora encara continuem amb la fluïdesa al llarg de tota la xarxa viària. Només podem parlar de circulació intensa a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit nord, i a causa d'unes obres a l'N260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, en tots dos sentits. És tot de moment. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Fins ara.
0: El temps. Enric Agut.
2: Tarda molt càlida, tarda novament amb temperatura per sobre dels 30 graus a moltes poblacions d'interior i en alguns indrets es pot arribar als 36, per exemple al Segrià, a la Ribera d'Ebre, amb valors de 35-36 graus. Algun pot fins i tot ser superior. A la costa, ambient humit, xafogó, amb una brisa molt feble en el dia d'avui i una tarda que novament serà en alguns indrets més inestable, complicada després d'un matí de sol. Estem parlant del Pirineu, Prepirineu, ruixats, alguna tempesta que pugui caure i després també algunes avançar cap al nord de la depressió central, cap al Bages, Moianès, Osona, també cap al Solsonès. Més tard, algun també de ruixat podria arribar al nord de la Segarra o també cap a la Noguera. Alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa o de pedra. Mentrestant, a la resta, doncs el temps serà tranquil i a tot estirar poden arribar núvols alts i mitjans, núvols residuals de les tempestes que es formin cap al nord del territori. Demà dilluns baixa una mica la temperatura, aquesta baixada es notarà més cap al litoral i al prelitoral de Tarragona, de Barcelona, i a la tarda apuntem novament algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: L'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, vol impedir que un celler del Penedès faci servir el nom Macabeu per a un dels seus vins. Aquest vi està elaborat per una cooperativa que treballa la terra i les vinyes, com es feia a l'època dels ibers o els romans, i l'ha batejat amb el nom de Judes Macabeu, en memòria d'un personatge històric del segle II abans de Crist. Per l'INCAVI, el problema és que Macabeu és també una varietat de raïm i, per tant, afirmen, no es pot fer servir com a nom. Més dades a la crònica del corresponsal a l'Alt Penedès, la Montse Gener-Riba, que diu aquest cas pot arribar als tribunals.
3: Bé, els intents de prohibir-ho ja venen de lluny i fa 2 anys l'Oficina de Patents i Marques va aprovar el seu registre. Esgotats els recursos, l'INCAVI s'està pensant ara si presenta una demanda judicial contra Arqueovitis, l'impulsor del vi, amb els arguments que ens ha donat el director d'aquest organisme, Joan Gené.
4: El sector del vi és un sector molt regulat i hi ha una sèrie de qüestions que bàsicament el que intenten preservar és el fet de no confondre el consumidor. Aleshores, sempre que hi ha algú vol fer una marca on hi posa algun terme que és genèric, com pot ser el nom d'una varietat, el nom d'un municipi, qüestions que, diguéssim, pertanyen a tothom i, per tant, que ningú s'ho pot apropiar amb una marca privada. No? Nosaltres, d'ofici, ho mirem de que no es pugui fer.
3: La cooperativa arqueològica Arqueovitis, en canvi, explica que fa 580 ampolles d'aquest vi com a part del seu projecte de mostrar que el Penedès va ser un dels bressols de la viticultura a Catalunya fa més de 2.700 anys. I ho fa amb les tècniques de l'antiguitat, deixant fermentar el raïm amb les pells i dins d'uns dipòsits de ceràmica enterrats a terra. Dani López, ànima d'Arqueovitis.
5: És un antropònim, el nom d'un personatge històric, clarament, i és un nom històric i no la descripció d'una varietat botànica, no? I el fet que limitéssim, com es va dir l'oficina espanyola de patents i marques, doncs el seu contingut a varietat Macabeu, doncs això no indueix a l'error. I sobretot perquè, bueno, el nom d'aquest vi és un nom conceptual pensant en l'arqueologia del vi. És un projecte, d'alguna forma, que vam triar Judes Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble. I d'alguna manera nosaltres fent aquest vi, que fent com feien els ibers o els romans fa 2.000 anys, anem també d'alguna manera contracorrent, no?
3: Ara l'INCAVI té fins al dia 1 de juny per decidir si ho porta a tribunals.
0: Un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit sobretot a ciutadans d'Alemanya ha centrat la polèmica aquests dies a Mallorca. El govern balear i diverses entitats denuncien que és una campanya que fa una crida al turisme de borratxera, però en canvi Aena ho troba inofensiu. Palma, Caterina Carman Jaume.
6: Els turistes que arriben a Mallorca per encatar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
7: This is the Spanish culture.
6: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista vestit amb una

0: camisa, de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
1: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ho sentim incòmodes i no ens agrada.
2: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimam la nostra, perquè si no ho estimam i ho defensam nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
0: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
3: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
0: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
4: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat, perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
0: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut. 3CAT Info.

0: El Palau Sant Jordi a Barcelona s'ha desfermat avui al migdia amb el concert d'Eufòria, que ha plegat milers de fans. Ha sigut l'acte central de la segona jornada de la festa 3CAT en viu, que es fa durant aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc i que estem seguint amb la Marta Vives.
1: L'Eufòria s'ha desfermat en un Palau Sant Jordi ple de milers de persones, molts nens i nenes que no s'han volgut perdre el concert d'aquest programa d'èxit del 3CAT.
2: És molt divertit, Eufòria. Cantant la Monique, sí, va cantar segona. M'agrada cantar i m'agrada molt sentir la música.
3: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
1: Els concursants de l'última edició han desplegat una cinquantena de temes, grans hits com September, Mai trobaràs, Samba do Brasil o Riquití, i versions de Rosalía, Rihanna, Llach o Aretha Franklin. També hi ha hagut temps per missatges dels concursants al públic, com aquest de l'Aida.
4: I treballant amb esforç i amb il·lusió i amb ganes.
1: Demanant als nens i nenes que lluitin pels seus somnis. Entre el públic, exconcursants d'altres edicions, hem pogut parlar, per exemple, amb l'Helena Escorcia, de la segona temporada, que recordava així l'emoció viscuda.
5: Estam que som aquí, exconcursants, i ara estam de super, superfans. Jo, a més, no havia vingut mai a un Sant Jordi de públic. O sigui, que és molt especial, que jo, quan vaig fer Sant Jordi, és algo tan gros que no ho acabes d'assimilar. Tia, has omplert dos d'aquests, no? I és fort, o sigui, estic emocionada.
1: Un dels moments més especials ha estat quan l'Aina Machuca, la guanyadora d'aquesta quarta edició, canta la cançó de l'estiu acompanyada de les altres finalistes, la Monique i la Tura. Un concert que ha durat més de 2 hores i mitja, ple d'emoció i molta energia, davant d'un públic totalment entregat que avui han pogut gaudir-ne en directe.
6: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran les 4.
6: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
7: Bona tarda. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions després de rodar en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Són declaracions a DAZN.
8: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación. Pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
7: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3CAT Info.
7: L'Atlètic Terrassa ha perdut la final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba 4-1 contra el Club de Campo. Abans, el Club de Campo també s'ha endut la Lliga Masculina després de superar el Polo als shootouts. El partit ha acabat amb empat a 1.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
9: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
7: Espanya jugarà un amistós dijous contra Iraq a la Corunya i divendres ja volarà cap als Estats Units, cap a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on s'instal·larà durant la fase de grups del Mundial.
6: 3CAT Info.
7: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. Són declaracions del tècnic de l'equip escapulat, Adai Benítez.
10: Són millors que nosaltres, però possibilitats en tenim i, de fet, han arribat a aquest punt, quasi estem al 50%, si no fos perquè ells han quedat segons i a igualtat de resultats passarien ells. Llavors, ja no és un 50-50, però pues, el que li puguis treure d'això, pues, per mi, si tenim un 40% de possibilitats, pues, de totes.
7: El partit a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol a les 4, Madrid Club de Futbol Barça i també Espanyol Sevilla, estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Marc Andrés, bona tarda.
11: Hola, Roger, bona tarda. Tot a punt aquí a Fuenlabrada perquè comenci aquest últim partit del Barça en aquesta temporada, on recordem una temporada el Barça ha guanyat els 4 títols que ha disputat, Lliga, Copa, Supercopa i també la Champions a la final d'Oslo la setmana passada. Un Barça que avui surt amb Txell Font a la porteria, una Txell Font que debuta en partit oficial, més enllà de la Copa Catalunya amb el primer equip del Barça i que jugarà amb, en defensa, Maixa, Ranera, Llorella i Brooks, al mig del camp, Patri, Kika i Aitana, i a davant, Parayuelo, Graham i en punta, Eva Payor.
7: I ara anem fins a la ciutat esportiva. Dani Jarque, Biel Cadilla, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Roger. Sí, tot a punt aquí també perquè comenci aquest partit. Un partit, en principi, sense massa en joc. L'Espanyol és 12è amb 30 punts. Si guanyés, podria superar el Deportivo, que és 11è, i en té 31. I ha perdut avui al camp del Tenerife. L'Espanyol, això sí, avui acomiada una de les seves jugadores, Judit Pablos. Fa 8 temporades que milita amb el club blanquiblau i ha anunciat que deixarà el futbol professional. L'Espanyol vol acomiadar-se davant de la seva afició amb una victòria, cosa que no aconsegueix des de fa 5 jornades.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça rep el València avui a les 7 de la tarda al Palau, un partit en què el club blaugrana juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts de final i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Tres Cat Info.

Bona tarda, són les 4. A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. L'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit la capital París i una quinzena de ciutats franceses en un camp de batalla. La nit s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de

0: Docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona aquesta tarda acamparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar el preacord aquesta setmana. Benjamin Netanyahu ordena l'expansió de la invasió del Líban després que l'exèrcit s'hagi apoderat d'un dels bastions de Hezbollah, el castell de Beaufort. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica. Es tracta de la incursió militar més gran dels últims 26 anys des que Israel va marxar del Líban. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Un de cada tres pobles de Catalunya amb menys de 1.000 habitants no tenen cap botiga d'alimentació. N'hi ha que tampoc tenen cap bar o restaurant. Ara, la Generalitat ofereix subvencions per incentivar l'obertura d'establiments als micropobles que afavoreixin l'arrelament al territori i ajudin a la cohesió social. I milers de fans omplen el Palau Sant Jordi per veure en directe el concert d'Eufòria en aquesta segona jornada del 3CAT en viu, que es fa aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Entre ahir i avui, oients i espectadors s'han pogut trobar amb els principals protagonistes de la ràdio i la televisió públiques.
1: Esports.
2: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. El Polo ha perdut la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba, els shootouts contra el Club de Campo. El partit havia acabat amb empat a un. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: I per agafar el temps, tarda de ple estiu, valors màxims de 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Aquesta tarda s'esperen ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 4, us informa Xavier Palau. A França, la celebració de la Champions, la segona que aconsegueix el PSG, s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. Una eufòria que ha convertit París, la capital, i una quinzena de ciutats franceses en un autèntic camp de batalla. Anem a París, Isabel Galí.
3: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial, investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
4: La situació ha estat globalment sota control.
5: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
3: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. A les 4 començaran les celebracions al Camp de Mars sota la Torre Eiffel i a les 6 i 10 el president Macron rep els jugadors i l'equip tècnic al Palau de l'Elisi. A les 7, de nou celebracions a l'estadi. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
0: Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen al seu partit. El president del govern treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts per arribar a la Moncloa. Tot plegat ho ha dit aquest migdia en la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. Ho ha seguit des de la capital espanyola, l'Alba Gil.
6: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
7: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España

0: se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
1: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
0: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny i, mentrestant, el PP hi suca pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
2: Mentrestant, el PSC tanca files amb el PSOE, treuen pit de la gestió de govern i posen al davant els valors del socialisme. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el primer secretari del partit, li han dit que sempre estaran al costat de Pedro Sánchez i de les institucions.
3: Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos, porque somos socialistas, que en estos días, cuando se hace difícil creer en la justicia, cuando cuesta creer en la justicia, nosotros creemos en la justicia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
2: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà dilluns i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'aquesta tarda en forma d'acampada, Berta Artigues Fontàs.
4: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
5: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
4: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se tal com estava prevista a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
2: 3CAT Info. 4 de la tarda i gairebé 10 minuts, eufòria a Israel pel control d'un dels bastions de Hezbollah. L'exèrcit s'ha apoderat del castell de Beaufort, al sud del Líban, una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban. Això va ser fa 26 anys, l'any 2000. El primer ministre israelià ho ha defensat literalment com un canvi radical en la seva política al Líban, que no ha deixat de bombardejar el sud del país malgrat el teòric alto el foc. Benjamin Netanyahu ho ha celebrat en aquest missatge enregistrat, on també treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: Netanyahu vol estendre l'ofensiva més enllà del sud del Líban, però ara a prop d'un altre riu, el Zarnani, on aquest matí l'exèrcit ha més noves ordres d'evacuació. Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha expressat la seva preocupació per la destrucció de llocs històrics, la demolició d'habitatges i les amenaces d'Israel contra els libanesos.
7: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no aportaran ni seguretat ni estabilitat. Al contrari, només eixamplaran la distància amb la població libanesa.
2: El Líban ha denunciat que un atac israelià ha provocat 13 ferits entre els treballadors d'un hospital. Per la seva banda, Israel ha confirmat la mort d'un soldat per l'atac d'un dron de Hezbollah. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Suds, Novact i Irida, destapa les estratègies de la indústria militar per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. Hi ha països com Xipre, Alemanya, Luxemburg o Estònia que, per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics, esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. També Catalunya, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona, com ens explica Felip Daza, és investigador de l'Observatori.
8: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
2: Aquestes empreses fan servir Ucraïna com a banc de proves i tenir proximitat amb els clients com l'OTAN. Critiquen l'opacitat, la manca de controls i les diferències entre els 27.
8: Hi ha com una certa competició dintre de la Unió Europea i una manca d'harmonització d'aquestes regulacions pel control d'aquestes empreses i serveis i tecnologies que al final provenen d'espais com l'ocupació de Palestina.
2: Volen més sancions a Israel i excloure-les de les ajudes públiques. Primera volta avui a Colòmbia per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'Esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys, en què l'Esquerra arriba fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'Esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant dels candidats de la dreta i de l'ultradreta, que ha promès més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
10: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ILN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país han dit miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit, i les guerrilles, les seves dissidències bàsicament encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció social i acords de pau. Escoltem a Belardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
11: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
12: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
10: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
2: És un quart de cinc. Obrim àrea de servei a 3 Catinfo. Farem un pas, com habitualment fem en aquestes àrees, per saber l'actualitat de la mobilitat a les carreteres autopistes del país en aquest diumenge. Habitualment, Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier.
2: Operació tornarà per a molts.
13: Sí, però no encara. De moment es manté la situació força tranquil·la al llarg de tota la xarxa viària, però destaquem que per la presència d'equips d'emergència hi ha circulació intensa a la P7 entre Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en sentit sud. I també afegirem que a causa d'unes obres hi ha circulació intensa també a l'N260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll en tots dos sentits. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: Així ho farem a 3:45. Carmina, bona tarda.
13: Fins ara.
14: El temps.
2: del trànsit al temps, a punt la crònica amb l'Enric Agut.
14: Tarda ben càlida, tarda de juliol o d'agost, amb temperatures disparades, amb valors que poden arribar als 35-36 al Segrià, Ribera d'Ebre, ambient humit a la costa, amb un mar tranquil, amb una brisa en general molt feble o feble, i la tarda, novament, ruixats. Repeteix l'episodi de xàfecs d'ahir la tarda, al Pirineu, Prepirineu, també alguns arribant cap a

0: Osona, Lluçanès, el Bages, també a zones del Solsonès, i algun pot tocar també al nord de la Segarra o la Noguera, banda del Pirineu i del Prepirineu. Alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa o de pedra, la resta sol, tot i que després també arribaran alguns núvols als i mitjans procedents d'aquests núvols més desenvolupats que es formin al nord del país. Demà dilluns, un matí que arrenca tranquil, amb una temperatura similar, a la tarda baixa una mica la temperatura, algun grau, sobretot al litoral i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona. A la tarda apuntem novament algun ruixat, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i en principi no sortirien d'aquest sector.
1: Tresca Info. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
3: Passant 17 minuts de les 4 de la tarda, uns 500 treballadors autònoms s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona. Han reclamat que redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que afirmen que els asfixia. Barcelona, Maria Guixà.
4: Els convocants han exhibit un guà de color vermell en una de les mans per mostrar simbòlicament la sagnia que pateixen per aquest excés de burocràcia, per aquesta asfíxia fiscal, dos dels principals problemes i dues de les principals reivindicacions en aquesta manifestació, on s'han cridat consignes com "no som esclaus" o "la burocràcia ens mata". Daniel Bosseler, un dels impulsors de la marxa, és també cap visible de la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal, entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
4: Problemes que, com explica una de les manifestants, la Laia, que treballa al sector de l'estètica, tenen una solució molt clara.
6: Si els autònoms ens poséssim d'acord tots i un trimestre, que ara just venen els impostos, tots els autònoms ens poséssim d'acord i no paguéssim impostos, aquest problema es solucionaria en menys de 3 dies.
4: La marxa ha tingut el recolzament de treballadors d'arreu del país i d'àmbits tan diversos com la restauració, l'estètica, les cures geriàtriques o també els artesans. La Mònica és firaire del sector de l'alimentació.
7: Molta burocràcia, els ajuntaments no faciliten mai res. Per demanar un permís per muntar en algun puesto ho has de demanar molts mesos d'antelació i a vegades uns preus abusius. El preu del producte, els fruits secs han pujat molt, el preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Vull, pues, un canvi, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
4: La manifestació ha començat a Jardinets de Gràcia i s'ha acabat a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
3: Gràcies, Maria Guixà. I l'Ajuntament de Terrassa descarta que hi hagi perill estructural en l'edifici del centre excursionista de la localitat, on a primera hora del matí s'ha ensorrat parcialment una part de la teulada sense causar ferits. Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els veïns han sentit un soroll molt fort al voltant de les 7 i han avisat emergències. Un cop s'ha comprovat que no hi havia ningú a dins, s'han tallat els serveis com a mesura de precaució i s'ha recomanat als veïns amb terrasses adjacents a l'edifici afectat que per precaució no surtin a l'exterior. Després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització, el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert. La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls, regidor de l'Eixample, diu que amb la intervenció urbanística també s'han reforçat altres aspectes per reduir la massificació turística.
8: Doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
3: En total, les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la

0: Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya perquè aquest tipus d'establiments funcionen com a punts de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. El Joan Solà és l'alcalde de Riner, el Solsonès, i president d'aquesta associació.
1: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: Les ajudes del programa anomenat Arrel es concediran als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec.

0: El Palau Sant Jordi es desferma amb el concert d'Eufòria que aplega milers de fans. És l'acte principal, l'acte central d'aquesta segona jornada de la Festa 3Cat en Viu. Es fa aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Ho estem seguint des d'allà mateix amb la Marta Vives. La... Tornem a provar aquesta connexió, ara sí, Marta.
1: L'Eufòria s'ha desfermat en un Palau Sant Jordi ple de milers de persones, molts nens i nenes que no s'han volgut perdre el concert d'aquest programa d'èxit del 3Cat.
2: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique. Sí, va cantar segona. M'agrada cantar i m'agrada molt sentir la música.
3: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
1: Els concursants de l'última edició han desplegat una cinquantena de temes, grans hits com September, Mai trobaràs, Samba do Brasil o Riquití, i versions de Rosalía, Rihanna, Llach o Aretha Franklin. També hi ha hagut temps per missatges dels concursants al públic, com aquest de l'Aina.
4: I treballant amb esforç i amb il·lusió i amb ganes de ser la vida. Gràcies, gràcies, família!
1: Demanant als nens i nenes que lluitin pels seus somnis. Entre el públic i exconcursants d'altres edicions hem pogut parlar, per exemple, amb l'Helena Escorcia de la segona temporada, que recordava així l'emoció viscuda.
5: Estam que som aquí exconcursants i ara estam de super, super fans. Jo a més no havia vingut mai a un Sant Jordi de públic. O sigui que és molt especial que jo quan vaig fer Sant Jordi és algo tan gros que no ho acabes d'assimilar. Tia, has omplert dos d'aquests, no? I és fort, o sigui, estic emocionada.
1: Un dels moments més especials ha estat quan l'Aina Machuca, la guanyadora d'aquesta quarta edició, canta la cançó de l'estiu acompanyada de les altres finalistes, la Monique i la Tura. Un concert que ha durat més de 2 hores i mitja, ple d'emoció i molta energia, davant d'un públic totalment entregat que avui han pogut gaudir-ne en directe.
0: 5 minuts i mig i 4:45.
6: Esports.
0: Roger Bosà, bona tarda.
7: Bona tarda. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè oferint bones sensacions en el seu pilotatge. El Trot de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i també en defensa. Són declaracions de Márquez a DAZN.
8: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que si estás medio tocado no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo y digo, ya pues ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
7: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En joc a aquesta hora el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off de 100.

0: De segona divisió contra el Celta B a Can Dragó, a aquesta hora, minut 5 de partit, Europa 0, Celta B 0. També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol, en joc des de les 4, Madrid Club de Futbol Barça i Espanyol Sevilla. Estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs ara mateix podem explicar que el Barça acaba de fer el 0-2 des del punt de penal. Acaba de marcar Caroline Graham Hansen el seu segon gol de la tarda, perquè també havia fet el 0-1 al minut 15. Ara estem al minut 25 de joc i la Noruega, que des del punt de penal, com dèiem, ha fet el 0-2, un penal que ha fet el Madrid Club de Futbol Femení, perdó, per mans després d'un xut d'Adriana Ranera, la central avui del Barça. Per tant, ara mateix un Barça que, recordem, ja ho té tot guanyat i avui no s'hi juga res, que està guanyant 0-2 al minut 25 aquí a l'estadi Fernando Torres.
0: I de Fuenlabrada, Sant Adrià del Besòs, Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Roger, també. Minut 25, a punt d'arribar al 26, també aquí a la Ciutat Esportiva, Dani Jarque. De moment es manté el marcador intacte. Espanyol 0, Sevilla 0, partit en què hi ha poca cosa en joc. L'Espanyol és 12è amb 30 punts, el Sevilla 8è amb 40. Si guanyés avui l'Espanyol, podria superar el Deportivo i acabar en 11a posició i també superar els 32 punts que va aconseguir la temporada passada. Partit especial, això sí, per Judit Pablos, jugadora de 28 anys d'Igualada, que ha anunciat que quan acabi aquest partit doncs deixarà el futbol professional després de 8 temporades al conjunt blanc i blau. Avui és titular, cosa gens habitual aquesta temporada. Per tant, l'Espanyol li vol regalar avui també la seva afició una victòria en aquest últim partit de la Lliga F, cosa que fa 5 jornades que no aconsegueix. Ara hi ha moment de pausa d'hidratació, minut 26 i mig, Espanyol 0, Sevilla 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
0: Des d'ahir, els jugadors del Barça de la selecció espanyola estan concentrats ja a les Rozas, ja concentrats Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a La Corunya i divendres ja volarà cap a Chattanooga, a l'estat de Tennessee, on s'instal·larà durant la fase de grups del Mundial.
3: 3CAT Info.
0: A l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València avui al Palau a les 7 en un partit en què es juga acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. De tot plegat, en parla el jugador del Barça, Jan Veseli.
5: La decisió estava presa des de molt abans que ho fes públic. Des d'aquell moment vaig deixar de sentir pressió, em vaig treure el pes de sobre. I amb aquesta mentalitat d'anar a gaudir el meu últim ball, sortiré en aquests
6: play-offs.
0: I l'Atlètic Terrassa ha perdut la final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba 4-1 contra el Club de Campo. Abans, el Club de Campo també s'ha endut la Lliga Masculina després de superar el Polo als shootouts. El partit havia acabat amb empat a 1.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Amb els esports, la crònica del Roger Bus, hem arribat a 4:45. I a aquesta hora us estem explicant que a França la celebració de la Champions s'ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una 60 de policies ferits. L'eufòria per la segona Champions, aconseguida de manera consecutiva pel PSG, ha convertit la capital i una 15ena de ciutats franceses en un autèntic camp de batalla. La nit s'ha acabat amb un 32% més de detencions que l'any passat. I aquesta tarda s'espera la rebuda de l'equip i noves celebracions a París i també a la resta de ciutats franceses. També hem parlat de Pedro Sánchez, que insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit, el PSOE. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran

0: moment i acusa els populars i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar, diu, fer caure el govern espanyol. I més a prop a casa nostra, algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona, aquesta tarda, camparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar el preacord aquesta setmana. En aquesta segona mitja hora a l'informatiu us explicarem que s'estan fent els últims preparatius perquè entrin en funcionament tots els equipaments per allotjar temporers que busquen feina per la campanya de la fruita a Ponent. Alguns espais, com l'Albert de Serós, el Segrià, ja funcionen des del mes de maig. D'altres, com el dispositiu que habilita la paeria de Lleida al pavelló 3 de la fira, preveuen rebre els primers usuaris a mitjans de setmana. I també parlarem del tancament avui de dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya. Una a Barcelona, la centenària La Ideal, i l'altra El Cisne, a Platja d'Aro, tot un emblema de la Costa Brava. També aquesta hora busquem amb el Roger Arbosal, titular esportiu. Què destaques, Roger?
1: Que tenim en joc el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó, minut 12 de partit, Europa 0, Celta B 0.
0: Tot això en una tarda d'estiu, ple estiu, amb valors màxims de 36 graus a Ponent, també a l'interior de l'Ebre. Aquesta tarda s'esperen, això sí, ruixats en moltes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb tronades localment amb calamarsa o pedra.

0: A França, la celebració de la Champions ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. Els aficionats del Paris Saint-Germain celebraven aquesta tarda, o celebraran aquesta tarda, el títol sota la Torre Eiffel, en una ciutat blindada per les forces de seguretat. I és que, com explicàvem, l'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG ha convertit aquesta nit passada la capital francesa, París, i una quinzena de ciutats més en un autèntic camp de batalla, Isabel Galí.
1: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial, investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
2: La situació està globalment sota control.
3: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
1: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passant 5 minuts de 4:45, Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El president del govern treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts per arribar a la Moncloa. Tot plegat ho ha dit aquest migdia. Ha estat en la clausura del Congrés de la Joventut Socialista, s'ha fet a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. Ho ha seguit l'Alba Gil.
5: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
6: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
5: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
5: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny. I mentrestant, el PP hi suca pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
0: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà i a Girona han optat de moment per mantenir, Bert Artigas Fontàs, la protesta d'aquesta tarda en forma d'acampada.
7: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
8: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
7: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se tal com estava prevista a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Nicaragua ha mort un dels líders indígenes més emblemàtics. Es tracta de Brooklyn Rivera, de l'ètnia Miskito, a qui les autoritats del país van detenir fa 3 anys acusat de crims contra l'Estat i que mantenien l'emperador desconegut. L'ONU i diverses ONGs consideren que era un pres de consciència i que estava detingut per haver denunciat la situació dels pobles indígenes del país. Rivera, de 73 anys, estava ingressat en un hospital amb greus problemes de salut des de feia gairebé 3 mesos, però les autoritats van esperar dijous passat per fer-ho públic. La seva filla, que viu a l'exili, ha responsabilitzat directament del deteriorament de la salut del seu pare als copresidents de Nicaragua, el matrimoni format per Daniel Ortega i Rosario Murillo. També ha demanat a l'oposició que actuï amb unitat i a la comunitat internacional que reaccioni amb duresa contra el règim encapçalat per la parella, que qualifica de cruel i inhumà. A Myanmar, l'antiga Birmània, Human Rights Watch denuncia que els rohingyes, supervivents de la massacre de Hoyer City, una de les més mortíferes des del genocidi del 2017, encara no han pogut tornar a casa. La minoria musulmana fa dècades que pateix una persecució i una discriminació deliberades tant per part de les tropes birmanes com de l'anomenat Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan, Neus Aldeguer.
9: Segons un informe recent de Human Rights Watch, el 2 de maig del 2024, l'exèrcit rebel d'Arakan va obrir foc contra civils que fugien dels enfrontaments amb l'exèrcit birmà. L'organització ha confirmat almenys 170 víctimes, entre elles 90 nens. Però activistes rohingyes alerten que la xifra real podria superar les 500 persones. Carolina Jordà, una de les analistes de l'informe, denuncia a Catalunya Ràdio que la massacre de Hoyer City és només un exemple de la situació crítica que viuen des de fa dècades.
10: El gran problema és que els abusos persisten i el conflicte està actiu per ambas partes. I els abusos se cometen tanto por el ejército de Myanmar como por el ejército de Arakan. Entonces, no se pueden garantizar condiciones ni de seguridad, ni de dignidad, ni ningún tipo de sostenibilidad a un retorno seguro, voluntario y digno.
9: La magnitud de la massacre no es va saber fins més d'un any després, quan alguns supervivents van aconseguir arribar a Cox Bazar, a Bangladesh, el camp de refugiats més gran del món, on viuen prop 1,5 milió de rohingyes. L'ONU els considera una de les minories més perseguides del món.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 4:45. Detingudes 9 persones, dues de les quals a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. Ha estat en una operació de la Guàrdia Civil que també ha actuat en clíniques de Biscaia, Les Palmes i Astúries. En total s'han intervingut 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic i s'han localitzat 115.000 euros presumptament vinculats a un negoci il·lícit. Entre els detinguts hi ha persones sense formació sanitària i altres que sí que eren professionals, però oferien tractaments fent servir

0: tot ha provocat aquest canvi, tot i que estem en un nou retrocés en aquests dos anys. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
1: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, un diari que abasta la Bretanya, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer n'és el president.
2: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català? Perquè això de d'entrada, de considerar que una de les proves de l'examen del BAC se pot passar en la llengua, tampoc és lògic.
1: Els diputats Peyo Dufo i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. L'any vinent, però, hi haurà eleccions presidencials a França i és molt possible que hi hagi un nou canvi de ministre d'Educació.
0: Últims preparatius perquè entrin en funcionament tots els equipaments per allotjar temporers que busquen feina per la campanya de la fruita Ponent. Alguns espais, com l'Albert de Serós, el Segrià, ja funcionen des del mes de maig. D'altres, com el dispositiu que habilita la paeria de Lleida al pavelló 3 de la Fira, preveuen rebre els primers usuaris al Vamor a mitjans de la setmana.
3: El gruix de la campanya comença a Ponent amb l'entrada del mes de juny un sistema d'allotjament de 712 places repartides en 11 equipaments. No són solucions residencials permanents, sinó un espai de transició fins que el temporer és contractat. En parla la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
4: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
3: Com a novetat, Lleida guanya un nou espai amb 32 places d'allotjament en un equipament a la partida de la Caparrella.
0: I ara us parlem del tancament avui de dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a Platja d'Aro. Al barri barceloní de Gràcia, a Baixa Persianes, la centenària ideal. Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. Tenen encara una petitíssima esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci com ho han fet ells, però de moment aquesta persona no ha aparegut. Com ens explicava aquest matí, emocionat, en Miguel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a la Ideal.
5: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
0: La pastisseria forma part del paisatge del barri de Gràcia, on va obrir el 1919. Avui els clients es feien fotos amb els propietaris i feien cua per comprar els tradicionals xuixos de crema, premiats com els segons millors del món el 2018.
6: A la Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xuixos, però també els torrons de crema. Una passada.
7: L'ambient, el local, i que ho fan de conya. Xuixos boníssims.
8: És aquesta cosa tradicional que, a més, es va perdent a poc a poc en aquesta ciutat. I, a més, tots diem, bueno, i ara on anirem? I és que no hi ha un altre lloc igual.
0: I a Platja d'Aro tanca la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys ha estat tot un emblema de la Costa Brava, Laia Claret.
9: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
10: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
9: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
10: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
9: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
10: Una família

0: meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
1: Tocats, 4:45. Ara fem aquesta aturada per l'àrea de servei habitual, a aquesta hora, amb aquesta comunicació amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Xavier. Tenim retencions a l'N240 Montblanc en sentit nord, també a la C31, a Castell d'Aro, fins a l'enllaç amb la C65. Un cop a la C65, retencions des de Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A la P7, a Sant Celoni, retencions en sentit sud i circulació intensa a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Finalment parlem ja a l'àrea de Barcelona, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i també a la Ronda de Dalt des de la Trinitat en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
2: Bona tarda.
1: El temps. Enric Agut.
3: Tarda ben càlida, tarda de juliol o d'agost, amb temperatures disparades, amb valors que poden arribar als 35-36 al Segrià, Ribera d'Ebre, ambient humit a la costa, amb un mar tranquil, amb una brisa en general molt feble o feble, i la tarda novament ruixats. Repeteix l'episodi de xàfecs d'ahir la tarda, al Pirineu, Prepirineu, també alguns arribant cap a Osona, Lluçanès, al Bages, també a zones del Solsonès, i algun pot tocar també al nord de la Segarra o la Noguera, banda del Pirineu i del Prepirineu. Alguna tempesta a punt d'acompanyada de calamar-se o de pedra. La resta sol, tot i que després també arribaran alguns núvols als mitjans procedents d'aquests núvols més desenvolupats que es formin al nord del país. Demà dilluns, un matí que arrenca tranquil amb una temperatura similar. A la tarda baixa una mica la temperatura, algun grau, sobretot al litoral i al prelitoral de Tarragona i al prelitoral de Barcelona. A la tarda apuntem novament algun ruixat, alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i en principi no sortirien d'aquest sector.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 11 minuts i les 5 de la tarda. Ara fa un any que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia va guardonar el xef Marc Gascons del restaurant Els Tinars, a Llagostera, al Gironès, com a millor xef de 2025 en la categoria de cuina innovadora. A les portes d'una nova gala de l'Acadèmia, Òscar Callau ha visitat aquest establiment consagrat a una cuina que modernitza i refina les receptes clàssiques de l'Empordà.
5: És el clàssic sèpia amb pèsols de tota la vida, amb mandonguilletes. El Marc ha utilitzat la salsa de la sèpia i el pèsol...
6: El Marc als Fogons i la seva germana Helena a la Sala són la tercera generació al capdavant dels Tinars, que va néixer el 1978 com un restaurant de carretera situat estratègicament en una masia tocada a l'autovia de la Costa Brava. Els plats tradicionals de la carta original i fins i tot el menú infantil conviuen amb un menú degustació innovador i conformen una proposta per tots els públics que va ser guardonada l'any 2008 amb una estrella Michelin i l'any passat amb la gran distinció de l'Acadèmia Catalana.
7: Que et reconegui el teu propi país, l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, com el millor cuiner de l'any, és un impuls superpotent per seguir treballant. Per nosaltres és més que una estrella Michelin.
6: Centrat en la cuina de productes de proximitat, Marc Gascons conserva la relació directa que va establir la seva família amb els pagesos, caçadors i boletaires de la zona.
7: Els meus avis i els meus pares ja treballaven amb una sèrie de productors, que això per nosaltres és vital per poder oferir el millor. No el millor té que ser un peix de llotja, però també una patata, o un pèsol, o una tomata, o una ceba tendra.
6: Les receptes empordaneses i gironines de sempre s'elaboren als Tinars amb les tècniques de cuina moderna que el Marc va aprendre a l'Escola d'Hostaleria de Girona.
7: L'essència és la cuina catalana tradicional i a partir d'aquí desenvolupem plats que no tenen res a veure amb la cuina tradicional catalana. No sé, tenim uns nyoquis que vaig aprendre de l'Andoni Luisa Duritz i alhora estava provant la cansalada en caviar d'en Sant i Santa Maria de Can Faves i aquella salsa i aquells nyoquis, és un plat que els clients venen a buscar als Tinars.
6: La família Gascons també porta el restaurant Belllloc, de cuina casolana i típica catalana, a Santa Cristina d'Aro, i fa un any van obrir la fonda Cal Ros, al centre de Girona.
7: Quan vam iniciar els Tinars fèiem aquesta cuina. Arbre d'embotits, porró de vi, cargols, fesolets amb botifarra de perol, canelons, fricandó, cap i pota. I tots aquests plats s'han anat traslladant doncs, al Belllloc i ara, en aquest cas, a la Font de Cal Ros, al barri vell de Girona.
6: L'Acadèmia Catalana de Gastronomia celebra dimecres la gala anual on renovarà els guardons als millors xefs catalans. El juny de l'any passat, al costat de Marc Gascons com a millor xef innovador, van distingir a títol pòstum Fermí Puig com a millor cuiner tradicional i Moja Quac com a millor xef jove.
5: Curiós, i és la idea de fer un lletó amb una múrgula amb aquesta salseta de reducció.
1: A només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. El repassem amb la Júlia Albacar i el muntatge musical de Toni Subirats.
5: Bueno, el lletó és la...
8: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
9: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbina és la coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
10: L'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipsi total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
9: La radiació, per tant, és la mateixa que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
8: L'eclipsi fa primar?
9: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
8: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
9: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. Víctor Res Cos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
11: Els boscos, pues sí, tens menys sol, creix, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
9: No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
8: L'eclipsi fa malbé els aliments?
9: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi. Albert Ibart és professor catedràtic d'Enginyeria i Ciència d'Aliments.
12: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
8: L'eclipsi altera els animals salvatges?
9: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o els pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran anar a dormir. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
13: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
9: Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica este procés.
8: I les mascotes?
9: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren al sol de forma instintiva.
1: 5 minuts i seran les 5.
4: Esports.
1: Amb Esport en directe, juga l'Europa en aquest play-off en l'intent de pujar al futbol professional. Ho estem seguint amb el Roger Rosà. Roger, bona tarda. Com van les coses?
14: Bona tarda. Efectivament, en joc aquest partit de l'Europa, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó, ara mateix, minut 34 de partit. Europa 0, Celta B 0.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. En joc des de les 4, el Madrid Club de Futbol Barça i l'Espanyol Sevilla, estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Marc Andrés, bona tarda.
15: Bona tarda, temps de descans aquí al Fernando Torres amb un partit que el Barça té controlat, un partit que està guanyant per 0-2 gràcies als dos gols que ha marcat la noruega Caroline Graham Hansen, el primer de cap, el segon de penal, un penal clar revisat pel VAR i que no ha tingut cap mena de discussió. Una Graham Hansen que, a més, al temps afegit, ha estat a punt de fer un gol olímpic, però una defensa del Madrid Club de Futbol Femenino, Núria Mendoza, ha tret la pilota sota pals. Així tot, 0-2 al descans, partit totalment controlat per un Barça que avui acaba aquesta temporada perfecta amb 4 títols de 4 competicions disputades.
14: I de Fuenlabrada a Sant Adrià del Besòs, Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Vial Cadilla, bona tarda.
16: Bona tarda, Roger. Descans també aquí a la Dani Jarque. No s'ha mogut el marcador. Espanyol 0, Sevilla 0. L'equip andalús és qui s'hi ha costat més. L'Espanyol ha tingut, però, una molt bona ocasió, pràcticament arran del temps de descompte. Ari Domènech ha rematat fora una pilota quan la porteria estava buida, però estava a molta distància. L'altra gran ocasió l'ha tingut Judit Pablos en una rematada de cap que ha acabat a mans de la portera del Sevilla. Judit Pablos, que avui és protagonista perquè ha anunciat que es retira quan acabi aquest partit, en què avui és titular, deixarà el futbol professional. Uns minuts i començarà la segona part aquí a la Dani Jarque. De moment, Espanyol 0, Sevilla 0.
4: 3cat Info. Informar. Explicar.

0: Entendre.
1: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions en el pilotatge. El Tor de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac y también en defensa. Son declaraciones de Márquez a DAZN.
2: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
1: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
0: Trescatinfo.
1: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
3: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
1: Des d'ahir, els jugadors del Barça de la selecció espanyola ja estan concentrats a les Rozas. Són Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a la Corunya i divendres ja volarà cap als Estats Units, on jugarà aquest Mundial de Futbol. I a l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7 en un partit en què es juga que va tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. En parla el blaugrana Jan Veseli.
4: La decisió estava presa des de molt abans que ho fes públic. Des d'aquell moment vaig deixar de sentir pressió, em vaig treure el pes de sobre. I amb aquesta mentalitat d'anar a gaudir el meu últim ball, sortiré en aquests
5: play-offs.
1: I l'Atlètic Terrassa ha perdut la final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba 4-1 contra el Club de Campo. Abans, el Club de Campo també s'ha endut la Lliga Masculina després de superar el Polo als shootouts. El partit havia acabat amb empat a un.
0: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez ha insistit avui al migdia que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que afecten el seu partit. Treu pit de la gestió del seu executiu. Diu que Espanya passa per un gran moment. I acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. Per exemple, Girona avui a la tarda, a més, acampen davant de la seu de la Generalitat, i és que consideren que el pacte amb el departament és insuficient. Una persona morta i gairebé 800 detingudes a França aquesta matinada a les celebracions per la victòria del Paris Saint-Germain a la Champions. Ara a la tarda s'estan fent els actes oficials en una capital francesa blindada per les forces de seguretat. Israel s'ha apoderat de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts, tot i que hi ha un alto al foc vigent. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les eleccions presidencials, al davant d'una dreta dividida de dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant de l'augment de violència constant per part dels grups armats colombians. Avui tanquen dues pastisseries emblemàtiques del nostre país. L'una, la Centenària Ideal, al districte de Gràcia de Barcelona, i l'altra, el Cisne, a Platja d'Aro, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, tanquen perquè els propietaris es jubilen i no han trobat relleu generacional. I avui milers de fans han omplert el Palau Sant Jordi per veure en directe el concert d'Eufòria en aquesta segona i última jornada avui de la gran festa de l'univers 3CAT. 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Entre ahir i avui, oients, espectadors, han pogut trobar amb els principals protagonistes de la ràdio i de la televisió públiques i gaudir d'un munt d'activitats per tota la família.
1: Esports.
2: En joc el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off de Sens a segona contra el Celta B a Can Dragó ara mateix, minut 42 de partit, Europa 0, Celta B 0. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales s'ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: Arguments informatius que es combinen en aquesta tarda de diumenge de ple estiu. Avui les temperatures no s'enfilen tant com els valors extrems que hem tingut aquesta setmana, però sí que freguen els 36 graus cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Hi ha algun ruixat ja que apareix en algunes zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, que poden ser localment amb calamarsa, pedra i tronades.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Pedro Sánchez ha assegurat avui al migdia que el seu govern té corda per estona. Ha demanat temps i ha insistit que no té cap intenció d'avançar les eleccions, tot i els casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El president del govern espanyol s'ha vantat de la gestió del seu executiu, ha dit que Espanya passa per un gran moment i ha carregat contra Partit Popular i Vox, a qui acusa de maniobrar males arts per arribar a la Moncloa. De tot plegant, n'ha parlat avui al migdia en la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero i que hem seguit de ben de prop amb una de les periodistes de 3CAT. L'Alba Gil.
3: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
4: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
3: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
4: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
3: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny. I mentrestant, el PP hi surt capa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
0: El Partit dels Socialistes de Catalunya tanca files amb el PSOE, també treu pit de la gestió de govern i posen al davant els valors del socialisme. Des de la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, en aquest cas el president de la Generalitat i també primer secretari dels Socialistes Catalans, Salvador Illa, ha dit que sempre seran al costat de Pedro Sánchez i les institucions.
5: Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos, porque somos socialistas, que en estos días... Cuando se hace difícil creer en la justicia, cuando cuesta creer...

0: en la justicia. Nosotros creemos en la justicia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
1: Abordar el desencís i el malestar de molt jovent amb la política ha sigut un dels eixos del projecte Soc Diputat, Soc Diputada, uns tallers impulsats pel Parlament, però n'hi han passat més de 7.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya. És una informació que ha preparat en Joan de Castro.
2: Hi ha una especial preocupació entre els joves, i aquest és el canvi climàtic. És comprensible, ja que serem nosaltres qui habitarem el planeta en el futur.
3: L'educació és un dret social, i per tant, tothom hauria de poder accedir en igualtat d'oportunitats.
4: Seria correcte que en un futur jo tingui un salari millor que les meves companyes que estan assegudes aquí?
5: Sempre se'ns diu que els joves som el futur, però nosaltres no som només futur, també som present.
6: Aquests són en Nil, la Berta, l'Alberto i la Yasmín, quatre alumnes que han participat al taller de Soc Diputat, Soc Diputada. Amb els seus companys han redactat propostes i han defensat des de la tribuna del Parlament i davant de diputats i diputades en exercici. En convertir-se en polítics per una estona, en Mateu i en Roger, de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, els ha canviat l'opinió de la professió.
7: Pensàvem que no treballàvem quasi res i ara ens hem adonat que treballem molt.
8: És molt xulo tenir algú que veus en una pantalla de front i poder parlar persona a persona amb ell.
6: El dimarts, la pedagoga Verónica Moreno i el politòleg Toni Rodón van presentar els resultats davant dels alumnes partícips de la campanya. L'objectiu de l'estudi era comprovar quin va ser l'impacte de la visita al Parlament i, segons Rodón, se'n pot estar satisfet.
9: L'interès per la política catalana, el 50% de gent que va venir i que va fer el taller es considera interessat o interessada en política catalana. Pensin que aquest valor és més elevat que la població general. En les enquestes dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, la gent que diu que està interessada en política catalana és d'un 45%.
6: El taller consistia en la divisió de quatre grups: educació, igualtat, sanitat i medi ambient. Els alumnes havien de presentar i debatre propostes per fer front als reptes del seu sector. Les més consensuades van ser garantir la igualtat salarial o reforçar els serveis de salut mental pels joves. La professora de Ciències Socials de l'Institut de Tremp considera que el taller ha sigut molt profitós.
10: Els ajuda a saber d'on surten de les decisions, que no són decisions que surtin del no-res, sinó que són les diputades i els diputats que han escollit la ciutadania amb el seu vot, els que prenen aquestes decisions. Per tant, elles i ells tenen capacitat d'incidir, d'impactar en aquestes decisions. Se'ls fa més actius.
6: L'edat dels participants tampoc és casualitat. Rodón els va explicar als alumnes per què resulta interessant estudiar-los en aquesta etapa vital.
9: La manera com vosaltres penseu políticament o pensareu políticament en el futur, essencialment s'està formant ara mateix. Sí? No només avui, sinó, evidentment, doncs, tot aquest període que va des de l'ESO fins al batxillerat. Per tant, és especialment un període important per estudiar-vos, perquè en el fons sou com una esponja i allò que apreneu en aquesta etapa ho arrossegueu al llarg de la vida.
6: Tant els estudiants com els politòlegs consideren que la motivació i la predisposició ha sigut clau per garantir l'èxit del projecte. La pedagoga Verónica Moreno i l'alumna de l'Institut Torreforta, Anna Maria, valoren positivament l'experiència.
11: Quan vam dissenyar els instruments vam anar a alguns instituts i ens va sorprendre molt positivament l'actitud dels joves, no? En quant al compromís, amb l'activitat i sobretot la cerca d'informació per fer propostes de millora.
12: Que la gent s'ho prenia molt en seriós aquest cop, que la gent estava molt més informada, per exemple, la disminució de l'ús de les xarxes socials per informar-se políticament i tot això.

0: 4 minuts i serà un quart de 6.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que ahir els sindicats majoritaris en l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes de cara a aquesta setmana que comencem demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes que tenien programades per avui i per demà perquè creuen que el pacte és insuficient i no recull encara part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga per demà i Girona han optat de moment per mantenir la protesta avui a la tarda en forma d'acampada Girona Verta a Artigas Fontàs.
2: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora de

0: assemblees docents de les comarques gironines.
1: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
0: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se, tal com estava previst a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport, com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
2: A França, la celebració aquesta passada matinada de la Champions ha acabat amb la mort d'una persona, amb gairebé 800 detingudes i amb una seixantena de policies ferits. I en la celebració de la segona Champions consecutiva del Paris Saint-Germain, ara a la tarda celebren el títol sota la Torre Eiffel en una ciutat, però, blindada per les forces de seguretat. L'eufòria convertia aquesta nit París i altres ciutats en més que autèntics camps de batalla. Corresponsal París, Isabel Galí.
3: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida que els disturbis van passar a ser violents.
4: La situació és globalment sota control.
5: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
3: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
2: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar l'imbòlic del castell Belfort, una històrica fortalesa croada, amb una victòria simbòlica, a més d'estratègica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban l'any 2000. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha defensat com un canvi radical, ha dit, a la seva política al Líban, que no ha deixat de bombardejar el sud del país, tot i un teòric alto al foc. I també ha tret pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
7: Fissat Hezbollah.
2: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. És un quart de sis. Àrea de servei, comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume. Comencem a trobar les primeres retencions de la tarda a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord, a Sant Celoni, en sentit sud, i afegirem, pel que fa a l'AP7, que hi ha un carril tallat entre Biure i Capmany, en sentit nord, a causa d'un accident. Retencions a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, a la C31 i, posteriorment, C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. També a la C55 a Castellgalí, en sentit sud, i, finalment, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
8: Bona tarda.
2: El temps. La previsió és d'en Dani Ramírez. Bona tarda, Dani.
9: Bona tarda, Jaume. Bé, situació marcada ara per les tempestes. Són aïllades, però han agafat molta intensitat en la darrera mitja hora a la zona nord del Solsonès. També punts del Berguedà. Altres ruixats arriben a la Cerdanya, cap a la Vall Fosca, el Pallars Jussà, fins i tot en punts del Lluçanès, al sud del Ripollès, d'una 10 litres per metre. Però compte que hi ha una tempesta molt activa, amb una gran llampegada, fins i tot probablement calamar-se, a la zona de Sant Llorenç de Morunys, per tant, nord del Solsonès, Port del Comte, i es pot desplaçar cap al Berguedà. No ho descartem, que al llarg del vespre altres tempestes fortes es desplacin del Prepirineu cap a la Catalunya central, la Noguera, a l'Urgell, no descartem el nord del Bages, Moianès, Osona, Garrotxa, per tant, precaució, a risc

0: de pluges fortes. Tenim un avís de temps violent des d'ara fins a les 7 de la tarda, un avís d'última hora del Meteocat que ens indica ventades fortes, pedra que pugui superar els 2 centímetres de diàmetre i aiguats de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al Solsonès i al Berguedà. Per tant, precaució en aquesta zona. Han caigut en pocs moments 30 litres per metre quadrat a Sant Llorenç de Morunys, 13 a Saldes, 26 a la Coma i la Pedra, 12 a Guixers o 18 litres al Port del Comte. A la nit s'acaben aquests ruixats que, insistim, es poden desplaçar cap a la Catalunya central. Doncs bé, també hi ha tempestes cap a la zona nord interior de Castelló, poden ser fortes en pedra, i a la resta sol o núvols prims amb temperatura alta. Avui ha fet molta calor, 36 a Vinebre, 35 al Dover, 34 a Artés, o per exemple 33 a Súria, 33 també a Gandesa. Demà un dia semblant, amb sol i calor, la temperatura, bé, en general pot baixar lleugerament de dia, però a la tarda novament tempestes al Pirineu Prepirineu que no serien tan fortes, però dimarts tornarien a ser intenses.
1: Perfecte, Dani, gràcies per l'actualització. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Colòmbia viu avui una primera volta d'eleccions per triar el successor de Gustavo Petro com a president. Petro ha sigut el primer president d'esquerres al país. Avui es repeteix el patró d'ara fa 4 anys, en què l'esquerra arriba fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen un 40% dels vots i el situen al davant dels candidats de la dreta i de l'ultradreta, que ha promès més seguretat davant de l'augment de la violència constant que protagonitzen els grups armats colombians. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
5: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ELN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país andí miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit i les guerrilles, les seves dissidències bàsicament encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció social i acords de pau. Escoltem a Belardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
6: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
7: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
5: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
3: Avui han tancat dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a Platja d'Aro. A Gràcia, a Baixa Persiana, és la centenària ideal. Els actuals propietaris s'han jubilat i no han trobat relleu per posar-se al capdavant. Tenen encara, però, una petitíssima esperança que pugui aparèixer algú l'últim moment que vulgui continuar el negoci, tal com han fet ells durant molts d'anys. Però, de moment, aquesta persona o aquestes persones no han aparegut, com ens explicava avui al matí, molt emocionat, en Miquel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a la Ideal.
8: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
3: Una pastisseria que forma part del paisatge a Gràcia, on hi van obrir l'any 1919. Avui, molts clients, molts amics del negoci, es feien fotografies amb els propietaris i cua per comprar un dels productes estrella de la Ideal, els xuxos de crema, premiats com els segons millors del món, el 2018.
9: A la Ideal hi ha la millor crema de Barcelona. Els xutxos, però també els torrons de crema. Una passada.
10: L'ambient, el local i que ho fan de conya. Xutxos boníssims.
11: És aquesta cosa tradicional que, a més, es va perdent a poc a poc en aquesta ciutat. I, a més, tots diem, bueno, i ara on anirem? I és que no hi ha un altre lloc igual.
1: Això a Barcelona. A Platja d'Aro tanca la cafeteria pastisseria El Cisne, que va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, a Tocatocà, de l'Ajuntament. Durant molts anys, tot un emblema de la Costa Brava. Platja d'Aro, Laia Claret.
12: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
13: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els Almagatzems Valls, que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
12: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
13: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
12: Avui tanquen portes. Rosa Coromines en fa aquest balanç.
13: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.

0: al Palau Sant Jordi a Barcelona avui s'ha desfermat amb el concert, no podia ser d'altra manera, d'Eufòria, que ha plegat milers de fans. Ha sigut l'acte central de la segona i última jornada de la gran festa de l'univers 3CAT, 3CAT en viu, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que hem segut ahir i avui amb la Marta Vives.
1: L'Eufòria s'ha desfermat en un Palau Sant Jordi ple de milers de persones, molts nens i nenes que no s'han volgut perdre el concert d'aquest programa d'èxit del 3CAT.
2: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique, sí, va cantar segona. M'agrada cantar i m'agrada molt sentir la música.
3: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
1: Els concursants de l'última edició han desplegat una cinquantena de temes, grans hits com September, Mai trobaràs, Samba do Brasil o Riquití, i versions de Rosalía, Rihanna, Llac o Aretha Franklin. També hi ha hagut temps per missatges dels concursants al públic, com aquest de l'Aina.
4: I treballant amb esforç i amb il·lusió i amb ganes. Gràcies, gràcies, família.
1: Demanant als nens i nenes que lluitin pels seus somnis. Entre el públic, exconcursants d'altres edicions, hem pogut parlar, per exemple, amb l'Helena Escorcia de la segona temporada, que recordava així l'emoció viscuda.
5: Estam, que som aquí, exconcursants, i ara estam de superfans. Jo, a més, no havia vingut mai a un Sant Jordi de públic. O sigui, que és molt especial, que jo quan vaig fer Sant Jordi és algo tan gros que no ho acabes d'assimilar. Tia, has omplert dos d'aquests, no? I és fort, o sigui, estic emocionada.
1: Un dels moments més especials ha estat quan l'Aina Machuca, la guanyadora d'aquesta quarta edició, canta la cançó de l'estiu acompanyada de les altres finalistes, la Monique i la Tura. Un concert que ha durat més de 2 hores i mitja, ple d'emoció i molta energia, davant d'un públic totalment entregat que avui han pogut gaudir-ne en directe.
6: Trescat Info. Esports.
0: Fins a 6:15, Roger Arbussà, bona tarda.
7: Bona tarda. En joc a aquesta hora el partit de l'Europa, l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó ara mateix, a punt de començar la segona meitat. L'Europa de moment guanya 1-0. El gol ha fet Jordi Cano just abans del descans. També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. En joc des de les 4, el Madrid Club de Futbol Barça i l'Espanyol Sevilla. Estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, aquí el Fernando Torres, segona meitat, minut 18 de la segona meitat, el Barça que guanya per 0-2, i ara mateix, de fet, el que podem explicar en directe és que Pere Romeu acaba de sol·licitar una revisió per demanar penal sobre Eva Pallor. De moment, però, no està patint el Barça, per tant, es doni penal a favor del Barça o no, el conjunt blaugrana continuarà dominant aquí el Fernando Torres, 0-2, amb els dos gols de Graham Hansen.

0: Tot això pel que fa al Barça, pel que fa a l'Espanyol, anem cap a la Ciutat Esportiva. Dani Jarque, Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger. Minut 19 de la segona meitat. De moment, sense gols aquí a la Dani Jarque. L'Espanyol està empatant a 0 contra el Sevilla en un partit especialment emotiu per una de les jugadores, per Judit Pablos, de 28 anys, natural d'Igualada, que ja ha comunicat que deixa el futbol professional. Avui és titular, ha tingut alguna ocasió amb l'Espanyol, fins i tot avui, per intentar fer un gol, i està sent la protagonista, sens dubte, d'aquest partit, que ara mateix el Sevilla ha tingut una bona ocasió, però ha pogut atrapar la portera Romi de l'Espanyol. L'Espanyol, que ha tingut una bona ocasió també a l'inici d'aquesta segona meitat, amb Brown, que ha rematat una mica massa, ha desviat una centrada des de la dreta, per bé que el Sevilla és que ha tingut fins ara també les aproximacions més destacades. Minut, doncs, ja 19 d'aquesta segona meitat aquí a la Dani Jarque. Espanyol 0, Sevilla 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions en el pilotatge. El Tro de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Són declaracions de Márquez a DAZN.
3: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir, y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo, y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta, digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás, y así ha sido.
0: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
2: 3CAT Info.
0: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave, y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
2: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, tot i els casos de suposada corrupció que afecten el seu partit. A més, traupit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i fer trampes per arribar a la Moncloa. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, per bé que els sindicats majoritaris les han desconvocat. Avui a la tarda a Girona també fan una acampada davant de la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient. Una persona morta i 800 de detingudes, a més de 60 policies ferits arran dels greus incidents aquesta matinada per la celebració de la Champions del PSG per segona vegada. Ara a la tarda es fa la celebració oficial amb una capital francesa, París, blindada per les forces de seguretat. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 6, ens aturarem uns minuts a analitzar el fet que a partir de demà l'IVA de la llum i el gas torni a pujar, torni al 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost a un 10% a mitjans del mes de març, per la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà anés encarint els preus de l'energia, però quan va veure que la inflació es moderava a l'abril i que l'electricitat fins i tot s'abaratia, va decidir eliminar-ne alguns beneficis fiscals que havia aplicat fins llavors. I també farem atenció als esports. Roger Arbussà, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques aquesta hora?
2: Que tenim en joc el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó, ara mateix, minut 50 de partit. Segona part, Europa 1, Celta B 0.
1: Tarda de diumenge de ple estiu. Avui els valors s'enfilen fins als 36 graus a Ponent i també a l'interior. Hi ha alguns ruixats a moltes zones del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central, amb tronades, calamarsa i pedra, en algun cas. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona. Demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions malgrat els casos de corrupció que esquitxen el seu partit. El president del govern espanyol ha tret pit avui al migdia de la seva gestió, ha dit que Espanya passa per un bon moment i carrega contra PP i Vox a qui acusa de maniobrar amb males arts per poder arribar a la Moncloa. Ha parlat en la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, que hem seguit amb Alba Gil.
3: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les traces, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
4: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
3: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
4: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
3: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis, que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny i, mentrestant, el PP hi sucapa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
1: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes per aquesta setmana que estem a punt de començar, algunes assemblees territorials han decidit de mantenir les protestes que tenien programades tant per avui com per demà, perquè creuen que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, per exemple, escoles i instituts mantenen la vaga de cara a demà. I a Girona han optat, de moment, per avui, mantenir la protesta aquesta tarda en forma d'acampada, Girona Berta Artigas Fontàs.
3: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
0: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
3: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se, tal com estava previst a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport, com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: A partir de demà, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà pogués encarir els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Però quan l'executiu va veure que la inflació es moderava a l'abril i que l'electricitat fins i tot s'abaratia, va decidir eliminar alguns dels beneficis fiscals que havia aplicat fins a aquest moment. Per analitzar quina és la conveniència i quines poden ser les conseqüències de tornar a pujar aquest IVA, ara podem parlar amb Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Aquí podem saludar. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: I aquí agraïm una vegada més, senyora Guillén, que vulgui compartir uns minuts amb 3CAT Info per fer anàlisi d'aquesta qüestió, com dèiem, aquesta rebaixa de l'IVA que ara quedarà enrere per combatre aquests efectes que podria tenir. La guerra continua, però el govern espanyol l'ha anat fent números i tira pel dret. I a partir de demà es torna aquest 21% de l'IVA, tant de la llum com del gas. Calia fer aquest moviment?
6: Sí, a veure, aquestes són mesures transitòries i ja se sabia que si el conflicte i les restriccions, sobretot sobre el petroli, no anaven a més, no tenia sentit mantenir aquesta mesura. Penseu que després de la Covid, que es va fer una acció molt similar, també aquestes rebaixes van durar 6 mesos, perquè, és clar, no es pot assumir deixar de recaptar aquest impost. En el fons, quan es rebaixa, també el que passa és que les arques públiques pateixen. I per això, és clar, s'ho han de mirar molt bé, no?
1: Generalitzant una mica en les xifres, perquè el marc de tarifes pel que fa a companyies i plans que puguin tenir contractats els consumidors doncs són diferents i cada cas és un món, però generalitzant-ho, l'efecte directe d'aquest restabliment de l'IVA és evident, la pujada cap al 21%, de fet el retorn cap al 21% el notarem de seguida a les butxaques amb un encariment de les factures dels serveis energètics, perquè també torna a pujar l'impost especial sobre l'electricitat, abans ho apuntàvem, hi ha hagut alguns casos que el preu de la llum a algunes cases s'ha abaratit, però fent números així en global, de quants euros podríem estar parlant, si és de bon calcular, de quants euros podríem estar parlant de cara a la gent?
6: A veure, depèn molt també de la factura i com ho tingui configurat cada família, no? Però és una quantitat que és un percentatge petit, en el fons, no? Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? Per tant, sembla que no serà un valor extremadament elevat, però és clar, sí que tocarà les butxaques i sobretot el que també sabem és que impactarà en la propera dada d'inflació. És a dir, quan arribem al juliol, que es s'avanci la dada del juny, aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC. Això ja és un efecte que està controlat. Però dintre dels marges que s'estan donant ara, no es veu tampoc que hagi de ser massa descalabrat. Per mi el més important és saber com es va desenllaçant el conflicte que tenim a l'estret dels murs i, sobretot, com he dit moltes vegades, el fer el seguiment del preu del petroli, que encara està un 45% més car que fa un any.
1: I quan no fa fred, fa calor, i això ho diem perquè quan deixem enrere les bombes de calor per aquestes temperatures que poden ser més baixes als mesos d'hivern, començaments d'any, ha arribat ja aquí l'estiu, aquesta setmana hem tingut temperatures extremadíssimament altes, hi haurà dies de tot, però ara venen els aires condicionats, els ventiladors, per tant, cap a l'usuari sempre anar molt de compte amb l'ús de tots aquests aparells.
6: Sí, que és veritat, però ara també estem a la millor època de l'any en quant a funcionament de les renovables. Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I tenim la sort de ser un país que està tenint aquestes energies alternatives que fa que la nostra producció estigui sent més barata i que, per tant, el problema en altres països, com s'està veient aquesta setmana a Centre Europa, és molt pitjor, no? Perquè allà, diguem, no estan tan preparats com ho estem o com ho hem pogut aconseguir en aquests darrers anys fent aquesta marató, no? De sobretot de potenciar aquestes noves energies. Per tant, és veritat que gastarem una mica més, però possiblement també el nostre preu ens està sortint una mica millor. Però insisteixo, aquí dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus que en el fons són els que marquen el mercat final de preus i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
1: Ara farem atenció també, ara vostè ha parlat del petroli, però al començament de la conversa ja he fet referència a les arques de l'administració que s'han d'anar doncs, cuidant i mirant d'engrossir com tots els governs volen fer, però hi ha com un clam de fa molt de temps d'associacions de consumidors que volen que l'IVA de l'electricitat tingui una forma reduïda de manera permanent. Això és una utopia? Això ho podem arribar a veure?
6: Mira, això és una discussió, la veritat, que és profunda, perquè en el fons el que vol dir és rebaixar els impostos. Rebaixar els impostos d'aquesta manera, sense fer matisos, vol dir que rebaixaríem l'IVA per tothom, pels que ho poden pagar del tot i pels més vulnerables. La discussió a vegades en economia és dir, si no és millor, anar veient qui són els més perjudicats. Per exemple, fer esforços especials perquè podrien ser pagesos o transportistes, no? En el cas de que parlem dels combustibles, no? Del que seria el petroli. En el cas de l'electricitat, fer el mateix, no? És a dir, controlar aquests impostos, no?

0: diem, no, que tots, les associacions i tots, que volem pagar la llum més barata. Però també penso que des del punt de vista de la discussió econòmica, jo crec que el que hem de fer és que els sous siguin més alts. És a dir, mirem també què ens està passant com a país quan en moltes altres dimensions tenim unes coordenades econòmiques molt bones respecte al nostre entorn, però realment amb poder adquisitiu de les famílies ens estem quedant molt curts. I això és el que moltes vegades està posant restriccions a totes les discussions que fem, no? O fins i tot els debats que puguem tenir de fons sobre com volem ser com a país.
1: Ja han sortit dues vegades a l'entrevista i ja com a darrera qüestió, petroli i combustibles, ara vostè en parlava. La gasolina i el gasoil de moment encara es beneficien d'aquesta rebaixa aquest mes de juny que comencem demà mateix, però de forma esglaonada també aniran tornant cap als IVA que els correspongui. Això per què s'ha decidit de fer de manera més esglaonada?
0: Perquè es vol evitar un impacte fort en l'IPC, és a dir, en l'escalada de preus. Si els preus se n'anessin, o sigui, l'IPC se n'anés cap al 4%, això faria el salt a les alarmes, no només a Espanya, sinó a la resta de països, i possiblement provocaria que també pugessis els tipus d'interès, no? Que hi hagués una reacció per part del Banc Central Europeu. Per tant, tot això que es fa més esglaonadament i, sobretot, ara seria totalment descabellat implementar la mesura sobre el petroli quan encara no està clar com acabarà, quan encara el preu està molt alt, els 92 dòlars per barril d'avui, d'aquest matí, no, estan lluny dels 80 que es posaven com a objectiu perquè no es generés aquesta inflació i, per tant, jo crec que s'està fent d'una forma prudent. Hem d'anar veient els aconteixements i anar passant l'estiu, a veure com arribem a la tardor i, si Déu vol, que acabem bé l'any.
1: Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Sempre és bo parlar d'aquestes qüestions amb la gent que en saben. Gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: De seguida seran 6:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Àrea de servei ara a punt. Trànsit i temps. Equip viari primer. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
3: Bona tarda, Jaume. Començarem parlant de la P7. En aquesta via hi ha retencions de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un accident. També hi ha retencions a Sant Celoni en sentit sud i Sant Recent, la C35, que presenta retencions en aquest mateix punt. També hi ha un carril tallat entre Biure i Capmany en sentit nord a causa d'un accident i, finalment, també hi ha retencions a la P7 a Amposta en sentit nord. A l'N240 a Montblanc en sentit nord a la C31 i, posteriorment, a C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C55 a Castellgalí en sentit sud, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres també en sentit sud, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt des de la Trinitat en sentit Llobregat i la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Dia de sol, dia de calor en aquest darrer tram ja del mes de maig, però que ens porta grans tempestes, no són generals, aïllades, al Prepirineu, especialment Berguedà i Solsonès. En aquestes dues comarques, fins a les 7 de la tarda, estem pendents, precaució, perquè tenim un avís de temps violent. Segons el Meteocat, doncs, hi pot haver aiguats, alguna pedregada, pedra de més de 2 centímetres i ventades fortes. De moment ja tenim constància de 30-40 litres per metre quadrat a Sant Llorenç de Morunys. Ha plogut amb molta intensitat, de 1 a 2 litres per minut d'intensitat màxima. A Saldes, 13 litres, 32 a la Coma i la Pedra, concretament a la zona de la Pedra. Al Solsonès han caigut 4 litres, al refugi de Rasos de Peguera, o 12 guixers, 18 al Port del Comte. Plou molt i s'incrementa en minuts aquestes quantitats, per tant, les anirem renovant. També hi ha ruixats en punts del Pallars Jussà, cap a la Vall Fosca, altres sectors, com dèiem, del Berguedà, de la Cerdanya, del Ripollès, fins i tot nord d'Osona, nord del Lluçanès. Aquestes tempestes del Prepirineu es van desplaçant i van trobar la calor que ha fet avui a la depressió central, a la Catalunya central. Per tant, compte. Pallars Jussà, Noguera, sud de l'Alt Urgell, fins i tot la zona sud del Solsonès, No descartem a la Segarra, a última hora del dia a la 9.

0: Noia, Bages, Moianès, la zona de Vic, hi pot haver grans tempestes en les properes hores fins al vespre. Demà un dia semblant de sol i calor, a la tarda alguna tempesta, algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, però menys que no pas avui. En canvi, dimarts tornarà a incrementar-se, sobretot el sector del Pirineu Oriental, interior Girona, nord de Barcelona, potser fins al prelitoral. Les temperatures entre dimarts i dimecres baixaran. Avui ha fet molta calor. 36 a Vinebre, molta, molta calor. 35 al Dover, 34 a Artés, 34 a Serós, 33 a Gandesa o, per exemple, 33 a Solsona, justament on ara hi ha grans tempestes.
1: Uns 500 treballadors autònoms s'han manifestat avui al matí pel centre de Barcelona per reclamar que es redueixi la burocràcia que afirmen que han de fer al seu dia a dia i per denunciar la càrrega fiscal que també asseguren que els asfixia. Ho hem cobert amb Maria Guixà.
2: Els convocants han exhibit un guant de color vermell en una de les mans per mostrar simbòlicament la sagnia que pateixen per aquest excés de burocràcia, per aquesta asfíxia fiscal, dos dels principals problemes i dues de les principals reivindicacions en aquesta manifestació, on s'han cridat consignes com "no som esclaus" o "la burocràcia ens mata". Daniel Bosseler, un dels impulsors de la marxa, és també cap visible de la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms.
3: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
2: Problemes que, com explica una de les manifestants, la Laia, que treballa al sector de l'estètica, tenen una solució molt clara.
4: Si els autònoms ens poséssim d'acord tots i un trimestre, que ara just venen els impostos, tots els autònoms ens poséssim d'acord i no paguéssim impostos, aquest problema es solucionaria en menys de 3 dies.
2: La marxa ha tingut el recolzament de treballadors d'arreu del país i d'àmbits tan diversos com la restauració, l'estètica, les cures geriàtriques o també els artesans. La Mònica és firaire del sector de l'alimentació.
5: Molta burocràcia, els ajuntaments no faciliten mai res. Per demanar un permís per muntar en algun puesto ho has de demanar molts mesos d'antelació i a vegades uns preus abusius. El preu del producte, els fruits secs han pujat molt, el preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Vull, pues, un canvi, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La manifestació ha començat a Jardinets de Gràcia i s'ha acabat a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: Últims preparatius perquè entren en funcionament tots els equipaments per allotjar temporers que busquen feina per la campanya de la fruita a Ponent. Alguns espais com l'alberg de Serós, al Segrià, ja funcionen des del mes de maig i d'altres, com el dispositiu que habilita la paeria al pavelló 3 de la fira, preveuen rebre els primers usuaris a mitjans d'aquesta setmana vinent. Lleida, Albamur.
6: El gruix de la campanya comença a Ponent amb l'entrada del mes de juny un sistema d'allotjament de 712 places repartides en 11 equipaments. No són solucions residencials permanents, sinó un espai de transició fins que el temporer és contractat. En parla la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
7: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això, pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
6: Com a novetat, Lleida guanya un nou espai amb 32 places d'allotjament en un equipament a la partida de la Caparrella.
1: La banca privada s'avança a la banca pública i els pròxims mesos llançarà una moneda digital, lligada a l'euro, que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu, Sara Riera, vol tenir a punt l'any 2029.
8: Els experts creuen que la tecnologia blockchain ho acabarà inundant tot. Luz Parrondo és doctora en economia de la Pompeu Fabra.
9: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques i tot és més senzill.
8: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins no deixen de ser un sistema de pagament més, però aquest cop basat en l'euro. Fins ara, a Europa, el

0: monopoli el tenien empreses privades nord-americanes com Visa o Mastercard.
1: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen. I llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: I una competència també a l'euro digital, malgrat que Parrondo creu que pot ser absolutament complementària.
1: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen bastant en deute públic americà. Pablo Añese, professor d'ADE de la Universitat Internacional de Catalunya.
2: Que el dòlar es segueixi fent servir a nivell internacional mitjançant el petrodòlar, mitjançant pues, les criptos, stablecoins recolzades en dòlars i tot el seguit d'instruments financers, pues, tot això fa que el dòlar segueixi tenint força. Si el dòlar té força, el deute públic americà, tot i ser molt alt, pues podrà ser una miqueta més sostenible.
0: Els experts pensen que a Europa les stablecoins també agafaran deute públic europeu.
3: Trescat Info.
4: 6 minuts i seran les 6.
3: Esports.
4: Roger Arbussà, bona tarda.
5: Bona tarda. En joc el partit de l'Europa a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. Ara mateix, al minut 73, l'Europa guanya per 1-0. El gol l'ha fet Jordi Cano abans del descans, al 44. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: També avui, última jornada de la Lliga Femenina de Futbol, tenim un partit en joc, que és el de l'Espanyol, però s'ha acabat el del Barça al camp del Madrid Club de Futbol. Estadi Fernando Torres de Fuenlabrada. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, victòria còmoda del Barça per tancar aquesta Lliga F, per tancar aquesta temporada perfecta, 4 títols en les 4 competicions, Copa, Lliga, Supercopa i Champions, un 0-4 avui que té de protagonista Caroline Graham Hansen, que ha marcat un hat-trick, 2 gols a la primera meitat, 1 a la segona, i després la golejada al 0-4 definitiu, l'ha fet a pocs minuts del final Vicky López. Com diem, el Barça que tanca així aquesta temporada perfecta, m'ho ha guanyat tot, una temporada ideal per l'equip de Pere Romeu.
5: I busquem final també al partit de l'Espanyol, Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Biel Cadilla. Bona tarda.
7: Bona tarda, Roger. Doncs s'ha acabat ara mateix aquest partit amb el mateix resultat amb què ha començat. Empat a 0, l'Espanyol que suma un altre empat. Ho ha fet també en les dues jornades anteriors i amb aquest resultat acabarà empatat a punts amb el Deportivo, però el supera la classificació pel gol averaig. Per tant, acaba en onzena posició, igual que la temporada passada, tot i que amb 2 punts menys. L'Espanyol, doncs, que acomiada avui la temporada aquí a casa amb aquest empat, i ha acomiadat també Judit Pablos, que ha estat substituïda en aquesta segona meitat al minut 22, ovacionada per les seves companyes, i és que la d'Igualada, de 28 anys, ha anunciat que abandona el futbol professional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions en el pilotatge. El Toro de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Son declaraciones de Márquez a DAZN.
8: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir, y menos saliendo de una operación. Pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo, y digo, ya, pues ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás, y así ha sido.
5: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
3: 3CAT Info.
5: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
9: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
5: Des d'ahir, els blaugranes de la selecció espanyola estan concentrats a les Rozas. Són Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. L'Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a la Corunya i divendres ja volarà cap als Estats Units.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'ACB de bàsquet, el Barça rep el València aquesta tarda al Palau a les 7 en un partit en què es juga a acabar tercer la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. En parla el blaugrana Jan Veseli.
10: La decisió estava presa des de molt abans que ho fes públic. Des d'aquell moment vaig deixar de sentir pressió, em vaig treure el pes de sobre. I amb aquesta mentalitat d'anar a gaudir el meu últim ball, sortiré en aquests play-offs.
5: L'Atlètic Terrassa ha perdut la final de la Lliga Femenina d'Hockey Herba 4-1 contra el Club de Campo. Abans, el Club de Campo també s'ha endut la Lliga Masculina després de superar el Polo als shootouts. El partit havia acabat amb empat a 1. També avui el Calafell ha perdut el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina contra el Liceo 4-1. Els gallecs dominen la sèrie ara per 2-0. És una sèrie al millor de 5.
3: 3CAT Info.
5: I Igas Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final de Roland Garros. La polonesa guanyadora del torneig quatre vegades ha perdut contra la ucraïnesa Marta Kostyuk. Tot això el dia que Jonas Vingegaard s'ha proclamat guanyador del Giro després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el primer Giro. Avui l'última etapa ha estat amb sortida i arribada a Roma.
3: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Algunes assemblees territorials de docents mantenen les vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona aquesta tarda acamparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar el preacord aquesta setmana. Un mort i prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del PSG a la Champions. Aquesta tarda es fan els actes oficials en una capital francesa blindada per la policia. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Colòmbia escull a les urnes el successor de Gustavo Petro. El candidat continuista d'Esquerres, Iván Cepeda, és el favorit a superar la primera volta de les presidencials al davant d'una dreta dividida en dos candidats. El d'extrema dreta promet més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. L'estudi, que s'ha presentat al Congrés de Càncer, que es fa a Chicago, es basa en l'ús del virus modificats que són capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals, activant alhora el sistema immunitari. El melanoma és el responsable de la majoria de morts associades al càncer de pell.
1: Esports.
2: En joc el partit de l'Europa, l'anada de les semifinals del play-off de Senza, segona contra el Celta B a Can Dragó, minut 80 de partit, Europa 1, Celta B 0. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha quedat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
0: I el temps, amb una tarda nuvolada al Pirineu i ruixats amb refrescada inclosa. Tempestes més abundants al Prepirineu i punts de la Catalunya central localment fortes i amb calamarsa. Sol, calor i núvols prims a la resta.
1: 3CAT Info.
0: Sí, gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Pedro Sánchez assegura que el seu govern té corda per estona, demana temps i insisteix que no té cap intenció d'avançar les eleccions, malgrat els casos de corrupció que esquitxen el seu partit, el PSOE. El president del govern treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i carrega contra PP i Vox, a qui acusa de maniobrar amb males arts per arribar a la Moncloa. Tot plegat, ho ha dit aquest migdia, la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid en el seu primer míting des que ha esclatat el cas Zapatero. Ho ha seguit l'Alba Gil.
3: Sense sorpresa, Sánchez ha seguit el guió que la Moncloa ja anava dibuixant aquests dies. Insisteix en una idea que resistirà fins al 2027 i que motius no li sobren. Un míting amb cap referència explícita als casos de corrupció que l'esquitxen, però sí a les dreceres, les trampes i les males arts amb què l'oposició, diu, intenta enderrocar l'executiu.
4: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.
3: Sánchez es defensa, parla de casos concrets i assegura que han estat contundents.
4: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
3: Admet que la situació és difícil, però considera que el balanç del seu govern fa que tot plegat valgui la pena. Per això demana temps. Temps per poder acabar de desplegar l'agenda progressista i llença un avís a navegants del que està en joc si governen PP i Vox. Però això no és suficient per als socis que li reclamen que mogui fitxa i convoqui eleccions. De fet, Sánchez no donarà explicacions al Congrés sobre els casos de corrupció fins a finals de juny i, mentrestant, el PP hi suc a pa i aprofita el desgast de l'executiu sense animar-se encara a presentar una moció de censura.
0: Dins del PSOE, avui hem sentit com ho veuen dos dels principals barons del partit. D'entrada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez.
5: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: I més crític és el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
6: La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones. Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional.
0: D'altra banda, el PP agita la bandera d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, augmenta la pressió sobre els socis d'investidura de Pedro Sánchez i el reclama que facin caure el govern.
7: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
8: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
7: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun reclama explicacions a Pedro Sánchez, però afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
9: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: I des de Podem, Irene Montero dona la legislatura per acabada.
10: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción.
1: Trescat Info.
0: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquessin les vagues territorials previstes per la setmana que ve, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per avui i demà perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. Al Bages, escoles i instituts mantenen la vaga de demà i a Girona han optat de moment per mantenir la protesta d'aquesta tarda a Berta Artigas Fontàs en forma d'acampada.
11: Per això han convocat aquesta tarda el que han batejat com les últimes colònies, una jornada amb concerts, un sopar popular i una acampada davant la seu de la Generalitat a Girona. Els docents asseguren que el preacord és de mínims i que no inclou algunes de les seves demandes. Ho explica David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees docents de les comarques gironines.
12: Perquè hi ha moltes coses que no s'han tocat i nosaltres, el nostre interès és millorar l'educació en aquest país. I per això s'ha de tocar temes com les aules que cremen, s'ha de tocar temes com del 03, la democratització dels centres.
11: La voluntat de la coordinadora és demà dilluns organitzar una assemblea per debatre sobre el preacord en comptes de manifestar-se tal com estava prevista a Girona, però mantenir la vaga emparant-se en els sindicats que continuen donant-li suport com la Intersindical, la CGT o la Coordinadora Obrera Sindical.
0: La plataforma Aules que Cremen ha fet una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que se sotmetrà a consulta entre dilluns i dijous. En un missatge a la xarxa social X han encoratjat a les famílies i els alumnes que animin el col·lectiu docent a oposar-se al principi d'acord acceptat per l'USTEC i professors de secundària fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. La plataforma ha impulsat una pàgina web on recullen les temperatures per denunciar el maltractament sistemàtic i crònic que pateixen per la situació climàtica de les aules. Les dades es van disparar fins als 39 graus en algunes instal·lacions educatives divendres passat. I a França, la celebració de la Champions ha acabat amb un mort, prop de 800 detinguts i una seixantena de policies ferits. Els aficionats del PSG del Paris Saint-Germain celebren aquesta tarda el títol sota la Torre Eiffel en una ciutat blindada per les forces de seguretat. I és que l'eufòria per la segona Lliga de Campions consecutiva dels francesos ha convertit aquesta nit passada la capital i una quinzena de ciutats més en un autèntic camp de batalla. Anem a París, Isabel Galí.
13: Dels detinguts, almenys 457 han passat a disposició judicial investigats per pillatge, robatori, crema de mobiliari urbà o enfrontaments amb la policia. Hi ha 57 agents de l'ordre ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca. Un balanç greu, però que el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assumeix com a controlat. Policia i gendarmes, ha dit, van actuar de seguida seguida que els disturbis van passar a ser violents.
14: La situació ha estat globalment sota control.
15: La situació està sota control. Evidentment, hem tingut aldarulls que tothom ha pogut veure i que han comportat desordre públic i violència urbana, però que han estat sistemàticament controlats per les forces de l'ordre.
13: Aquesta tarda el desplegament policial es mantindrà. Tothom espera que l'alegria no desbordi de nou en incidents violents.
0: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle des que els hebreus es van retirar del Líban el 2000, fa 26 anys. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, que no ha deixat de bombardejar el sud del país, malgrat el teòric alto al foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
16: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Suds Novak i Irida, destapa les estratègies de la indústria militar per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. Hi ha països com Xipre, Alemanya, Luxemburg o Estònia que, per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics, esdevenen

0: tenen una catifa vermella per a aquestes empreses. També Catalunya, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona, com ens explica Felip Daza, és investigador de l'Observatori.
1: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
0: Aquestes empreses fan servir Ucraïna com a banc de proves i tenir proximitat amb els clients, com l'OTAN. Critiquen l'opacitat, la manca de controls i les diferències entre els 27.
1: Hi ha com una certa competició dintre de la Unió Europea i una manca d'harmonització d'aquestes regulacions pel control d'aquestes empreses i serveis i tecnologies que al final provenen d'espais com l'ocupació de Palestina.
0: Volen més sancions a Israel i excloure-les de les ajudes públiques. I un últim apunt de crònica internacional, perquè s'està fent la primera volta avui a Colòmbia per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys, en què l'esquerra arriba fort a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant dels candidats de la dreta i de l'ultradreta, que ha promès més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Anem amb el corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción.
3: Aquestes eren armes d'alliberament nacional de Colòmbia, l'ELN, eliminades en plena selva colombiana per ordre del president de Colòmbia sortint, el progressista Gustavo Petro, en el feble procés de pau que la guerrilla colombiana i el govern del país andí miren de tirar endavant. La fi de la lluita armada que es va marcar l'estat colombià com un objectiu en signar ara farà 10 anys la pau amb les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les conegudes com les FARC, no s'ha aconseguit i les guerrilles, les seves dissidències bàsicament encara actives, són les que marquen l'agenda política colombiana. Les enquestes situen amb opcions de passar a segona volta, especialment a l'esquerra i a l'extrema dreta, amb mirades diferents precisament sobre com posar fi a la violència armada. Mà de ferro versus programes de reinserció social i acords de pau. Escoltem a Belardo de la Espriella, candidat de l'extrema dreta a la presidència de Colòmbia, i també a Iván Cepeda, candidat de l'esquerra en aquestes eleccions presidencials. Són els que podrien passar a la segona volta del 21 de juny.
4: Un horror, una vergüenza. Es increíble cómo un grupo de bandidos tienen arrodillado el Estado.
5: Los procesos de paz, y lo digo por experiencia, son procesos de construcción paciente, lenta.
3: Les FARC, segons la Fiscalia colombiana, estarien al darrere de l'assassinat a trets de qui havia de ser candidat presidencial conservador de la dreta tradicional, Miguel Uribe Turbay, un cas que ha posat encara més damunt la taula com la violència a Colòmbia marca el present i el futur del país.
0: Hem arribat a 6:45 a 3cat Info. A aquesta hora obrim habitualment una àrea de servei per posar-nos al dia pel que fa a la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. En aquest diumenge, habitualment, operació tornada per la gran majoria de la població. Després farem un pas pel temps per saber amb el Dani Ramírez la previsió meteorològica. Anem primer amb la Carmina Malagarriga, equip viari. Carmina, què tal? Bona tarda de nou.
6: Bona tarda, Xavier. Retencions que s'amplien encara més. A la P7 hi ha retencions de Castellet i la Gornal a Vilafranca del Penedès en sentit nord per un accident. També una mica més al sud, el que és Sant Jaume dels Domenys, en el mateix sentit nord. També a Sant Celoni i a la Roca del Vallès en sentit sud. La C35 se'n ressent i presenta retencions també en aquesta zona. Hi ha un carril tallat entre Biure i Capmany en sentit nord per un accident i, finalment, hi ha circulació intensa a l'Ametlla de Mar en sentit nord en aquesta mateixa P7. L'N240, retencions a Montblanc en sentit nord, la C31 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, també després la C65 en la mateixa zona. A la C32 a Viladecans en sentit nord, a la C55 a Castellgalí en sentit sud, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i també a Premià de Dalt en sentit sud, i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a la Trinitat en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Hem de dir també que està tallada la C62 al terme de Sant Bartomeu del Grau, al Lluçanès, per l'incendi d'un vehicle. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Actualitzem a 6:45, Carmina.
6: Fins ara.
0: Fins ara.

0: El temps.
1: Amb Dani Ramírez.
2: De moment hem d'estar pendents encara d'aquesta zona de tempestes entre el Prepirineu i Catalunya Central. No tant a zones altes del Pirineu, però Vall Fosca, Pallars, Jussà. No descartem les immediates hores també cap a la Noguera, l'Alt Urgell. I especialment Berguedà, Solsonès, punts de la Cerdanya, del Ripollès, del Lluçanès i d'Osona, hi pot haver ruixats forts i, de fet, tenim un avís de temps violent fins a les 7 de la tarda. El Meteocat avisa d'aquest temps violent. Són tempestes molt intenses, aiguats, pedra que pugui superar els 2 centímetres i ventades fortes que fins i tot poden superar els 70-80 km per hora. Per tant, precaució, Solsonès i Berguedà. No descartem que això es vagi movent. De moment la tempesta està una mica encallada en aquest sector del Berguedà i nord del Solsonès. Han caigut ja en poca estona 40 litres a Sant Llorenç de Morunys, 32 a la Coma i la Pedra, 13 a Saldes, 12 a Guixers, però són quantitats que en pocs minuts canvien molt, perquè en el cas de Sant Llorenç de Morunys està plovent a 1 o 2 litres per minut, i això és una intensitat, evidentment, torrencial, d'aiguat. Bé, demà es repeteix la jugada, sol i calor, la temperatura potser baixa una mica, 2, 3, 4 graus una mica més baixa de dia, i a la tarda ruixats o una tronada al Pirineu Prepirineu, menys que no pas avui, tot i que la tarda de dimarts, ja el segon dia de juny, ens portaria més tempestes al Pirineu Prepirineu, punts de Girona i Barcelona fins al prelitoral, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se. La temperatura baixarà de forma sensible entre dimarts i dimecres.
0: Tresca Info.
3: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
4: Era alt, força prim.
5: Necessitava més corpulència.
3: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
5: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
6: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
3: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
7: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia. Es tracta d'una estratègia innovadora basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. L'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, ha participat en aquest estudi presentat al Congrés Internacional ASCO a Chicago, als Estats Units. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Entre els que responen al tractament, la supervivència supera el 80%.
8: Aquestes dades d'ASCO mostren una supervivència global ja a 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència a 3 anys superior al 80%.
7: A més, un segon estudi confirma que aquesta teràpia es pot injectar directament en metàstasis internes, com les de fetge o pulmó, de manera segura. El melanoma representa entre l'1 i el 4% dels càncers de pell, però és responsable de la majoria de morts associades a aquests tumors. A Espanya se'n diagnostiquen uns 8.000 casos nous cada any. Detingudes 9 persones, dues de les quals a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. Ha estat en una operació de la Guàrdia Civil que també ha actuat en clíniques de Biscaia, Les Palmes i Astúries. En total s'han intervingut 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic i s'ha localitzat també 115.000 euros presumptament vinculats a un negoci il·lícit. Entre els detinguts hi ha persones sense formació sanitària i altres que sí que eren professionals, però oferien tractaments fent servir productes il·legals en perruqueries, centres no autoritzats o cases particulars. La investigació s'ha dut a terme entre el març del 2025 i aquest mes de maig, després que es detectessin a l'aeroport de Vitòria medicaments i productes sanitaris provenients de Corea del Sud i el Vietnam. Els medicaments entraven a l'estat espanyol sense autorització sanitària i sense respectar les condicions tèrmiques que requerien.
0: 3CAT Info.
7: 6 de la tarda, 22 minuts. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant.

0: Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya perquè aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. El Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
1: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: Les ajudes al programa anomenat Arrel es concediran als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec. De seguida els esports amb el Roger Bosà. Abans, però, us expliquem que han detingut un home a Vic, a Osona, amb 17 farcellets de cocaïna i 12 dies després el tornen a arrestar amb 125 farcells més. La primera detenció la van fer els Mossos el 15 de maig, quan van detectar que un home llançava alguna cosa dins un vehicle amb veure'ls. A l'interior van trobar els farcells de cocaïna. Uns dies després, el mateix home va veure un altre cotxe policial i es va amagar darrere un pilar i va intentar amagar 125 farcells més en una bústia de correus. Els Mossos van tornar a detenir l'home de 41 anys. Esport. Fins a 6:45, l'actualitat esportiva amb esport en directe, recta final a Camp Dragó del partit que juga Roger, l'Europa, i que no acabarà, sembla, guanyant.
2: En principi acabarà empatant perquè ha marcat el Celta B el temps afegit ara mateix en aquest temps afegit d'aquest partit. Europa 1, Celta 1, som al 102. L'àrbitre havia afegit 7 minuts ara mateix. Ja passen uns quants minuts del temps afegit i el Celta B, que tindrà l'última oportunitat, recupera la pilota a l'Europa i aquest partit que acabarà en empat 1-1, i això que l'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. Encara en joc aquest partit, ha tingut una última acció Carlos González, el jugador de l'Europa. Europa 1, Celta 1, recordem-ho, el partit de tornada serà diumenge que ve a Palaídos.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Lliga Sobaldembol en marxa també l'últim partit del Granollers contra el Ciudad Real, un partit important de cara a disputar competició europea la temporada que ve. Palau d'Esports de Granollers, Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs tant com que si juguen aquesta opció de participar a la segona competició europea, necessiten l'empat o la victòria, ara mateix arribaria perquè està guanyant de 2 l'equip vallesà, 13-11 a 8 minuts i mig pel descans del partit, un partit sempre comandat pel Granollers, només hi ha hagut el 0-1 inicial, que ha estat l'avantatge del Ciudad Real. Després el Granollers sempre ha anat per davant, màxima diferència de 3, és veritat que no pot trencar el partit i que quan sembla que ho pot aconseguir l'equip d'Antonio Ramà, el Ciudad Real se li acosta. Ara ataca l'equip castellà per situar-se a un sol gol, perd la pilota, recupera el Granollers, 22 minuts a la primera part del partit, Granollers 13, Ciudad Real 11, amb aquest marcador s'asseguraria la competició europea per l'any que ve.
2: I tornant al futbol, està en joc també el Cornellà-Badalona, partit d'anada de la segona ronda del play-off per pujar a la segona ref. Municipal de Cornellà, Pau Masmartí, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment, minut 6 de la primera part, Cornellà 0, Badalona 0, ja ho va fer el Manresa, i ara Cornellà i Badalona tenen l'oportunitat de seguir les passes i pujar a segona federació. El vencedor d'aquesta eliminatòria, a doble partit, s'enfrontarà amb el representant del grup gallec, el grup 1. Allà els aspirants són l'Arteixo i l'històric Compostela. El duel d'anada s'ha disputat aquest migdia i l'Arteixo ha guanyat 2-1. Pel que fa al partit aquí a Cornellà, ara el Badalona ataca amb una centrada lateral i refusa la defensa del Cornellà. Minut 6 i mig de partit. Cornellà 0, Badalona 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 i l'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla 0-0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades.

0: A l'Espanyol. El Barça acaba la temporada en ple de títols, 4 de 4, i l'Espanyol tanca aquesta lliga en l'onzena posició.
1: 3Cat Info.
0: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Marquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions en el pilotatge. El Tro de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Són declaracions de Márquez a DAZN.
2: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que, si estás medio tocado, no apetece mucho venir, y menos saliendo de una operación. Pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo, y digo, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás, y así ha sido.
0: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3Cat Info.
0: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
3: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
0: Des d'ahir, els jugadors del Barça convocats amb la selecció espanyola per aquest Mundial ja estan concentrats a les Rozas. Són Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a La Corunya i l'endemà, el divendres, ja volarà cap als Estats Units.
1: 3Cat Info.

Benvinguts, bona tarda. Són 6:45. Sintonitzeu 3Cat Info i a aquesta hora us hem explicat que Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit, el PSOE. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa Populars i el partit de Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. També pendents de les vagues d'educació, algunes assemblees territorials de docents mantenen aquestes vagues previstes per demà, tot i que els sindicats majoritaris les han desconvocat. A Girona, aquesta tarda, acamparan davant la seu de la Generalitat perquè consideren que el pacte amb el departament és insuficient i no recull part de les seves demandes. Els docents han de ratificar encara el preacord aquesta setmana. I tenim també un ull i mig posat a París, a la capital francesa. De moment, un mort i prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del Paris Saint-Germain a la Champions. Aquesta tarda es fan els actes oficials en una capital francesa, París, blindada al 100% per la policia.

0: De seguida, l'hemicicle, l'espai polític de 3Cat Info. Marta Corbalán conversa amb Joan Ridao, lletrat del Parlament, professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. I també us explicarem que l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'Incavi, vol impedir que un celler del Penedès faci servir el nom Macabeu per un dels seus vins. Aquest vi està elaborat per una cooperativa que treballa la terra i les vinyes com es feia a l'època dels ibers o els romans i l'ha batejat amb el nom de Judas Macabeu, en memòria d'un personatge històric del segle II abans de Crist. Dels esports, Roger, confirmem el final de partit a Can Dragó.
1: Sí, al final amb empat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B. El filial del Celta ha empatat el temps afegit. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
0: I el temps, amb una tarda ennuvolada al Pirineu i ruixats, amb

0: frescada inclosa, tempestes més abundants al Prepirineu i punts de la Catalunya central, localment fortes i amb calamar-se. Sol, calor i núvols prims a la resta.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió, després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar enderrocar el president del govern espanyol.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
2: L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu. I, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar a aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella-La Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però en canvi a nivell estatal la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista per endinsar-nos en el món dels lobbies.
1: Té la paraula.
2: Avui tenim amb nosaltres el lletrat del Parlament, Joan Ridau, que és també professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
5: Gràcies.
2: Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
5: Bé, el lobby és una activitat legal transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana, per la qual un grup d'interès, que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
2: Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
5: Els lobbies són necessaris, bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals, i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè en cas contrari tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que a més utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
2: Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
5: Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la SEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
2: Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
5: Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes, i fins i tot, en el futur, deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestigis que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quina és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
2: Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar al portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen en grups de pressió?
5: Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa, perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat

que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser

0: primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat. És a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
1: Hi ha lobisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
0: Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament. Per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
1: La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot com qualsevol altre ciutadà o hi ha algun límit?
0: És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalts càrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el mandat no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
1: Joan Ridao, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7. Moment d'obrir una nova àrea de servei. Aquí a 3Cat Info ens espera la Carmina Malagarriga, l'equip viari, després el Dani Ramírez amb el temps. Anem primer a la mobilitat a les carreteres autopistes del país. Ho resseguim sempre tot plegat amb la Carmina. Què tal, Carmina? Bona tarda.
4: Bona tarda, Xavier. Ara mateix, retencions a l'AP7, a Banyeres del Penedès i de Santa Margarida.

0: li deia, els monjos a Avinyonet, del Penedès en sentit nord. També de Llinars a Montornès del Vallès i també a Sant Celoni, en sentit sud. A la C31 i posteriorment 165 dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A l'N240 a Montblanc en sentit nord, cap a l'enllaç amb la P2. A la C17 a Vic en sentit nord. A la C55 a Manresa i també a Sant Vicenç de Castellet en sentit sud. A la C15 al Pla del Penedès en sentit nord. A l'N340 al Vendrell i també a Castellet i la Gornal en sentit nord. A la C31 a Cubelles en sentit nord. A la C32 a Gavà en sentit nord. A la C31 a Sant Boi de Llobregat també en sentit Barcelona. A la C32 d'Arenys de Mar a Mataró i de Cabrera de Mar a Premià de Dalt. Tot això en sentit sud. A la C31 a Badalona, cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Besòs, i a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral del Fòrum, a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: De moment hem d'estar pendents encara d'aquesta zona de tempestes entre el Prepirineu i Catalunya Central. No tant a zones altes del Pirineu, però Vall Fosca, Pallars, Jussà. No descartem les immediates hores també cap a la Noguera, l'Alt Urgell. I especialment Berguedà, Solsonès, punts de la Cerdanya, del Ripollès, del Lluçanès i d'Osona, hi pot haver ruixats forts i, de fet, tenim un avís de temps violent fins a les 7 de la tarda. El Meteocat avisa d'aquest temps violent. Són tempestes molt intenses, aiguats, pedra que pugui superar els 2 centímetres i ventades fortes que fins i tot poden superar els 70-80 km per hora. Per tant, precaució, Solsonès i Berguedà. No descartem que això es vagi movent. De moment la tempesta està una mica encallada en aquest sector del Berguedà i nord del Solsonès. Han caigut ja en poca estona 40 litres a Sant Llorenç de Morunys, 32 a la Coma i la Pedra, 13 a Saldes, 12 a Guixers, però són quantitats que en pocs minuts canvien molt, perquè en el cas de Sant Llorenç de Morunys està plovent a 1 o 2 litres per minut, i això és una intensitat, evidentment, torrencial, d'aiguat. Bé, demà es repeteix la jugada, sol i calor, la temperatura potser baixa una mica, 2, 3, 4 graus una mica més baixa de dia, i a la tarda ruixats o una tronada al Pirineu Prepirineu, menys que no pas avui, tot i que a la tarda de dimarts, ja el segon dia de juny, ens portaria més tempestes al Pirineu Prepirineu, punts de Girona i Barcelona fins al prelitoral, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se. La temperatura baixarà de forma sensible entre dimarts i dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, vol impedir que un celler del Penedès faci servir el nom Macabeu per un dels seus vins. Aquest vi està elaborat per una cooperativa que treballa la terra i les vinyes com es feia a l'època dels ibers o els romans i l'ha batejat amb el nom de Judas Macabeu, en memòria d'un personatge històric del segle II abans de Crist. Per l'INCAVI, el problema és que Macabeu és també una varietat de raïm i, per tant, no es pot utilitzar com a nom. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gener Riba, el cas que podria acabar als tribunals.
4: Bé, els intents de prohibir-ho ja venen de lluny i fa 2 anys l'Oficina de Patents i Marques va aprovar el seu registre. Esgotats els recursos, l'INCAVI s'està pensant ara si presenta una demanda judicial contra Arqueovitis, l'impulsor del vi, amb els arguments que ens ha donat el director d'aquest organisme, Joan Gené.
5: El sector del vi és un sector molt regulat i hi ha una sèrie de qüestions que bàsicament el que intenten preservar és el fet de no confondre el consumidor. Aleshores, sempre que hi ha algú vol fer una marca on hi posa algun terme que és genèric, com pot ser el nom d'una varietat, el nom d'un municipi, qüestions que, diguéssim, pertanyen a tothom i, per tant, que ningú s'ho pot apropiar amb una marca privada. No? Nosaltres, l'ofici, ho mirem de que no es pugui fer.
4: La cooperativa arqueològica Arqueovitis, en canvi, explica que fa 580 ampolles d'aquest vi com a part del seu projecte de mostrar que el Penedès va ser un dels bressols de la viticultura a Catalunya fa més de 2.700 anys. I ho fa amb les tècniques de l'antiguitat, deixant fermentar el raïm amb les pells i dins d'uns dipòsits de ceràmica enterrats a terra. Dani López, ànima d'Arqueovitis.
6: És un antropònim, el nom d'un personatge històric, clarament, i és un nom històric i no la descripció una varietat botànica, no? I el fet que limitéssim, com es va dir l'Oficina Espanyola, espanyola de patents i marques, doncs el seu contingut a varietat macabeu, doncs això no indueix a l'error. I sobretot perquè, bueno, el nom d'aquest vi és un nom conceptual pensant en l'arqueologia del vi. És un projecte, d'alguna forma, que vam triar Judas Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble. I, d'alguna manera, nosaltres fent aquest vi, que fent com feien els ibers o els romans fa 2.000 anys, anem també, d'alguna manera, contracorrent, no?
4: Ara l'Incavi té fins al dia 1 de juny per decidir si ho porta a tribunals.
1: Ara falten 6 minuts per arribar a les 7.
2: Esports.
1: A punt la crònica amb el Roger Bussà. Quan vulgui, Roger, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano marxa amb un regust amarg.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens, i amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
7: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A la Lliga Sobal d'Handbol en marxa l'últim partit del Granollers contra el Ciudad Real, un partit important de cara a disputar competició europea la temporada que ve. Palau d'Esports de Granollers, Xevi Soler, bona tarda.
9: Bona tarda, comença a fer baixada el partit perquè agafa una màxima renda de 4 gols, 20-16 a l'inici de la segona meitat. Ara falla pilota al pal del Ciudad Real, tindrà encara opció d'encara augmentar aquesta diferència. El Granollers necessita l'empat o la victòria, per tant, sumar algun punt per assegurar-se jugar a la segona competició europea la temporada vinent. Ara mateix guanya de 4, falten 27 pel final, ataca per intentar guanyar de 5, per tant, sembla que mica en mica va fent camí per aconseguir aquest gran objectiu. Falten 27 minuts, com diem, perquè acabi aquest partit, un partit que li valdria l'empat, però que de moment està guanyant de 4 gols, Granollers 20, Ciudad Real 16.
7: I tornant al futbol, està en joc el Cornellà Badalona, partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref. Municipal de Cornellà, Pau Mas Martí, bona tarda.
10: Bona tarda, de moment 35 de partit, continua l'empat a 0 entre Cornellà i Badalona, partit molt i molt igualat amb la possessió molt repartida, però de moment sense ocasions clares per cap dels dos equips, però això sí, es nota la tensió competitiva d'un partit així d'important que pot suposar superar una fase per anar a la següent i final per pujar de categoria de la tercera ref a la segona ref. De moment, minut 35 cap al 36, Cornellà 0, Badalona 0.
7: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Són declaracions d'Irene Paredes, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Bueno, hay que darle mucho, mucho mérito, pero es verdad que al principio de temporada hubo cierto run-run fuera del vestuario, porque en el vestuario estábamos muy tranquilas, confiábamos en las jugadoras que hemos estado durante la temporada y también en el staff que nos hace ser mejores en el día a día, pero bueno, sí que había ese run-run de cuando se van jugadoras, que qué va a pasar, que si vamos a rendir, que bueno, pues se ha visto. Ha sido una temporada perfecta, con un vestuario muy, muy unido. No se puede pedir más.
7: El Barça ha guanyat, l'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla 0-0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades a l'Espanyol. L'equip blanquiblau tanca aquesta lliga a l'onzena posició.
2: 3CAT Info.
7: Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, oferint molt bones sensacions en el pilotatge. El Tro de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Són declaracions de Márquez a DAZN.
12: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que si estás medio tocado no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana. He mostrado destellos de velocidad a ratitos.

0: los pequeños, pero bueno, en carrera he decidido salir, dar todo y digo, ya, pues, ya empezaré a morir, como un puerto de montaña en bicicleta. Digo, ya poco a poco empezaré a ir para atrás y así ha sido.
1: Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut al Mundial després de 7 caps de setmana. Marc Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
2: Trescat Info.
1: Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el Barça a finals d'abril va tenir molta por de perdre's el Mundial.
3: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
1: Des d'ahir, els jugadors del Barça de la selecció espanyola convocats per aquest Mundial ja estan concentrats a les Roces. En són 8, Joan García, Cubarsí, Eric, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran i el mateix Lamine Yamal. Espanya jugarà un amistós dijous contra l'Iraq a la Corunya i divendres ja volarà cap als Estats Units.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça rep el València ara a les 7 en un partit en què es juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, es jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.

0: Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris per aquesta setmana vinent, algunes assemblees de docents han decidit mantenir-les. Per exemple, a Girona, avui a la tarda fan una acampada de protesta. I al Bages, demà, es faran accions a Montserrat i una manifestació a Manresa. Demà ha de començar la consulta per a decidir si es dona el vistiplau o no a l'acord aconseguit divendres amb el govern. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, malgrat els casos de la suposada corrupció que esquitxa en el seu partit. Preocupat de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa Partit Popular i Vox de jugar brut i fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Israel s'ha apoderat de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban. Benjamin Netanyahu ha ordenat expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent al Consell de Seguretat per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts, tot i que hi ha un fràgil alto el foc vigent. Els colombians trien avui el successor de Gustavo Petro a la presidència en primera volta d'eleccions. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de Maduro contra les guerrilles, que encara estan actives. Literàrum, la festa d'espectacles literaris, tanca la 19a edició amb més diversitat geogràfica i també de disciplines. El programa ha inclòs durant 5 dies propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ, a Móra d'Ebre, amb activitats prèvies a Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. I el concert dels concursants d'Eufòria al Palau Sant Jordi avui ha sigut l'acte central de la segona i última jornada de la gran festa de 3CAT en viu. Tots els espais a l'anella olímpica Montjuïc s'han omplert d'activitats que han permès la trobada entre protagonistes de 3CAT i el públic.
1: Esports.
2: L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona contra el Celta B a Can Dragó. El filial del Celta ha empatat al temps afegit. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Àlex Rins ha caigut. I Lamine Yamal diu als mitjans de la Federació Espanyola de Futbol que quan es va lesionar amb el

0: El Barça, a finals d'abril, va tenir molta por de perdre's el Mundial.
1: De cara a primera hora del vespre i fins a la nit s'aturaran les pluges i tempestes del Prepirineu i també punts del Pirineu. Matinada una mica més fresca al nord del país. Demà començarem setmana i més. Comencem el juny. Ens portarà sol i calor, tarda variable i alguns ruixats al Pirineu.
2: 3Cat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau, després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà. Algunes assemblees territorials mantenen encara protestes avui i demà perquè consideren que el pacte és insuficient i que no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, està en marxa una protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines en forma d'acampada per denunciar Girona, Berta Artigas Fontàs, que el pacte amb educació, diuen, és insuficient.
3: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
4: El barret paraulats. Fins a França.
3: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
5: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és... És mínim, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
3: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
1: També manté vaga l'Assemblea de Centre del Bages i Moianès, que demà combina una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. La plataforma Aules que Cremen, ara hi sentíem una referència, ha fet una crida al professional, també del món del professorat, a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que se sotmet a consulta entre demà i dijous. En un missatge a X, han encoratjat les famílies i els alumnes perquè animin el col·lectiu docent a posar-se al principi d'acord acceptat per l'USTEC i professors de secundària fins que, textualment han escrit, no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius que hi ha al país. A tot això, demà al migdia, els docents han de rebre el correu amb els detalls de l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern i tindran temps de respondre si l'accepten o no fins dijous al migdia. Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant de la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler-lo fer fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de les Joventuts Socialistes amb què clou una setmana horribilis als tribunals. Madrid al Vigil.
6: Fins al 2027 i més enllà. Desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
7: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
6: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
7: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
6: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobra per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
1: Dins del PSOE avui hem sentit com

0: Ho veuen dos dels principals barons del partit. D'entrada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez.
1: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: I més crític ha estat el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps que marca distàncies amb la direcció socialista.
2: La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones. Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional.
0: El Partit Popular agita la bandera d'una possible moció de censura. La vicesecretària de la formació, Alma Ezcurra, augmenta la pressió sobre els socis d'investidura de Pedro Sánchez i els reclama que facin caure al govern.
3: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
4: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
3: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun reclama explicacions a Pedro Sánchez, però afegeix alhora que els problemes del PSOE, diu Urtasun, mai se solucionaran entregant el govern al Partit Popular.
5: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: I des de Podem, Irene Montero dona la legislatura per acabada.
6: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción.
0: Cinc minuts i serà un quart de vuit.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però també molt simbòlica, a la incursió militar més important d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban ara fa 26 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat com un canvi radical a la seva política al Líban, un país que no ha deixat però de bombardejar tot i el teòric alto el foc que hi ha vigent. I també ha tret pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
8: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Uns bombardejos que també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà de la legítima defensa.
9: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Israel ha matat a 13 un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència de notícies France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després voldria entrar a Tel Aviv a buscar feina. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. Una investigació que ha fet l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, SUTS, Novact i Iridia, destapa les estratègies de la indústria militar i l'absència total de controls per expandir el seu mercat i avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó cada vegada amb un rearmament més important. Ho analitzen aquesta informació l'Albert Manyà amb el suport tècnic d'Albert Joder.
10: El document parla de països com Xipre, Alemanya o Luxemburg, que per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. Estònia n'és un exemple, com ens explica Felip Daza, investigador de l'Observatori.
11: Estònia sembla una porta d'entrada, ja que allà hi ha una de les oficines centrals de la OTAN i la OTAN està sent com una gran oportunitat per a les empreses israelianes, ja que el finançament per l'armament, diguéssim, d'Europa està sent com una gran oportunitat. No? En aquest sentit, els propers anys, augmentarà el pressupost militar a Europa en 5 vegades.

0: Catalunya també s'hi ha posat bé a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona.
1: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
0: Aquestes empreses aterren a Europa per interès econòmic i per tenir proximitat amb els clients. A més, hi ha el factor de la guerra a Ucraïna, com recorda Daza, coautor de l'estudi.
1: L'OTAN promou que les empreses, abans de poder ser contractades per l'Aliança Transatlàntica, tinguin experiència en zones de combat com pot ser Ucraïna. Per tant, Ucraïna és com un espai d'incubació que després permet la interoperabilitat dintre de l'OTAN.
0: Sovint es presenten amb estructures opaques, canvis de marca, compren empreses locals o creen filials. També difuminen responsabilitats amb tecnologies de doble ús, és a dir, desenvolupen nou armament, com drons, i després hi donen una aplicació civil. Per tot plegat, reclamen que no puguin accedir a ajudes públiques.
1: Hi ha mecanismes que s'haurien de reforçar en la seva aplicació per prevenir que obtinguin finançament dels contribuents europeus per evitar que puguin continuar innovant i produint tecnologies que acaben atacant la població civil palestina i altres poblacions vulnerabilitzades.
0: També volen més controls per part de Brussel·les, més sancions a Israel, embargament efectiu d'armes, més transparència, regulació homogènia als 27 i prohibir programari espia.
2: Trescat Info.
3: Gairebé és un quart de vuit. Àrea de servei ara amb el trànsit i el temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume, i comencem aquesta connexió dient que ha estat tallada la C-17 a Vic, a Gurb, entre Vic i Gurb, en sentit nord, per la protesta dels treballadors de l'empresa de làctics Pascual de Gurb. Dit això, parlem d'altres motius de retenció, com és l'afluència de cotxes a l'AP-7, a Banyeres del Penedès i de Santa Margarida i els Monjos, a Avinyonet del Penedès en sentit nord i de Llinars a Montornès del Vallès en sentit sud. A més de l'AP-7, també hi ha retencions a la C-31 i, posteriorment, C-65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera, a l'N-240 Montblanc en sentit nord cap a l'enllaç amb l'AP-2, a la C-55 a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet en sentit sud, a la C-15 al Pla del Penedès en sentit nord, a l'N-340 al Vendrell i també a Castellet i la Gornal en sentit nord, a la C-31 a Cubelles en sentit nord, a la C-32 a Gavà també en sentit Barcelona, a la C-31 a Sant Boi de Llobregat també sentit nord, a la C-32 d'Arenys de Mar a Mataró en sentit sud per un accident i també a Premià de Dalt en sentit sud, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B-10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes en sentit Besòs i a la Trinitat en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El temps.
3: Previsió de Dani Ramírez.
5: De moment hem d'estar pendents encara d'aquesta zona de tempestes entre el Prepirineu i Catalunya Central. No tant a zones altes del Pirineu, però Vall Fosca, Pallars, Jussà. No descartem les immediates hores també cap a la Noguera, l'Alt Urgell. I especialment Berguedà, Solsonès, punts de la Cerdanya, del Ripollès, del Lluçanès i d'Osona, hi pot haver ruixats forts i, de fet, tenim un avís de temps violent fins a les 7 de la tarda. El Meteocat avisa d'aquest temps violent. Són tempestes molt intenses, aiguats, pedra que pugui superar els 2 centímetres i ventades fortes que fins i tot poden superar els 70-80 km per hora. Per tant, precaució, Solsonès i Berguedà. No descartem que això es vagi movent. De moment la tempesta està una mica encallada en aquest sector del Berguedà i nord del Solsonès. Han caigut ja en poca estona 40 litres a Sant Llorenç de Morunys, 32 a la Coma i la Pedra, 13 a Saldes, 12 a Guixers, però són quantitats que en pocs minuts canvien molt, perquè en el cas de Sant Llorenç de Morunys està plovent a 1 o 2 litres per minut, i això és una intensitat, evidentment, torrencial, d'aiguat. Bé, demà es repeteix la jugada, sol i calor, la temperatura potser baixa una mica, 2, 3, 4 graus una mica més baixa de dia, i a la tarda ruixats o una tronada al Pirineu Prepirineu.

0: trineu menys que no pas avui, tot i que la tarda de dimarts, ja el segon dia de juny, ens portaria més tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts de Girona i Barcelona fins al prelitoral, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se. La temperatura baixarà de forma sensible entre dimarts i dimecres.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
7: En marxa les eleccions presidencials avui a Colòmbia que han de decidir el substitut de l'actual mandatari Gustavo Petro. Les enquestes apunten que passaran a la segona volta el seu successor en el progressisme, Iván Cepeda, i l'extrema dreta que representa Abelardo de la Espriella. L'agenda electoral està marcada, però, per la violència i el paper de les guerrilles que encara continuen ben actives al país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: Eleccions presidencials en marxa a Colòmbia a l'espera dels resultats finals de les urnes que es calcula es coneixeran cap a les 4, 5 o 6 del matí, hora de Catalunya, ja d'aquest dilluns. Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents. L'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta, Álvaro de la Espriella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir i Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
9: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
10: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
8: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
7: La 19a Fira Literarum Amora d'Ebre ha tancat l'edició amb més diversitat geogràfica i més disciplines artístiques de les que han celebrat fins ara. La Fira d'Espectacles Literaris ha apostat per fer créixer els vincles i aliances entre companyies i professionals culturals d'arreu dels països catalans. Mora d'Ebre, Ariadna Escoda.
11: La poesia, la narrativa, el teatre, la música i el circ han nodrit el programa de Literarum a Móra d'Ebre, la fira dedicada als espectacles literaris. L'organització treu pit d'haver apostat per una oferta cultural en català diversa, tant per la procedència de les companyies com per les disciplines artístiques. Lluís Xavier Flores n'és el director.
12: Eixa diversitat d'actes, diversitat de propostes i diversitat geogràfica, com hem fet, crec que és la clau i per aquí hem de seguir.
11: En aquesta ocasió, gairebé una quarantena de professionals han assistit a la 19a edició de Literarum. És el cas de Pau Lleixà, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, qui destaca la qualitat que es troba en aquest esdeveniment.
13: Sentir espectacles en tants accents diferents del català, doncs és una ocasió molt, molt única, i penso que portar espectacles també en accents diferents a les poblacions de l'Ebre ens ajuda a conèixer, doncs, tota aquesta meravella d'accents que tenim al català i que penso que grans i menuts hauríem de sentir a les sales.
11: La Fira d'Espectacles Literaris coincideix amb la Fira del Llibre Ebrenc, que enguany arriba a la 23a edició. La calor de rècord de finals de maig ha marcat l'assistència de públic, si bé s'han registrat xifres de vendes similars a l'any anterior. D'altra banda, la pròxima edició de Literarum té pendent tancar dates, que estaran condicionades per la celebració de les eleccions municipals de 2027.

0: Milers de persones han participat avui al migdia en la segona jornada de la festa de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que ha tingut un acte central, el concert dels participants de la quarta edició d'Eufòria al Palau Sant Jordi. Aquesta festa de l'univers 3CAT durant aquest cap de setmana amb la Marta Vives.
1: Un concert que ha aixecat l'eufòria entre els milers d'assistents, la majoria de nens i nenes que no s'han volgut perdre les actuacions dels 12 concursants del programa d'èxit de 3CAT.
2: És molt divertit, Eufòria. Està cantant la Monique. Sí, va quedar segona.

0: la música?
1: Molt bé, la veritat, perquè m'agrada molt com canten i com disfruten de cantar.
2: Al llarg de més de dues hores i mitja, els concursants han desplegat un repertori variat amb una cinquantena de versions de temes davant d'un públic totalment entregat que els ha pogut gaudir aquest cop en directe. Aquest ha estat l'acte central d'una segona jornada de festa on les activitats han seguit en els diferents espais repartits per l'anella olímpica.
3: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
4: He anat a fer-me una foto a l'Imaginarium.
5: I baixo.
0: Casquetes del Beta, també. A veure, casquetes del Beta. Ella ve pels Beta.
3: També m'ha estat un moment a l'escenari.
6: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
2: La Festa 3CAT en viu ha fet possible la trobada entre els qui fan els mitjans públics del país i els espectadors i oients en un cap de setmana intens i ple de moltes sorpreses.
7: Trescat Info.
8: 5 minuts i mig i seran 8:15.
7: Esports.
8: Alfons Gorina, bona tarda.
9: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè a la Lliga CB tenim en joc el Barça-València al Palau, ara mateix 19-32 a favor del València quan portem 2 minuts del segon quart, un partit on el Barça juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts de final i si perd, ho farà contra el Múrcia, però amb el factor pista en contra. I més esport en directe, perquè ara mateix tenim en joc el Cornellà-Badalona, partit de futbol, partit d'anada de la segona ronda del play-off descens a la segona ref municipal de Cornellà. Pau Masmartí, bona tarda, com va el partit?
10: Bona tarda, de moment el partit al descans, ara comencen a sortir els jugadors, a saltar sobre la gespa, per tant això és a punt de tornar a començar, a punt de començar aquesta segona part. De moment el partit molt igualat, 0-0 entre Cornellà i Badalona, sense gaires ocasions clares, però molt i molt intens, es nota la tensió competitiva d'un partit així d'important.
9: Gràcies, Pau Masmartí. I més esport en directe, perquè a la Lliga Sobal tenim en marxa l'últim partit del Granollers contra el Ciudad Real, un partit important de cara a disputar la competició europea la temporada que ve. Marxem al Palau d'Esports de Granollers. Xavi Soler, bona tarda.
11: Bona tarda. Per confirmar la victòria vallesana i, a més, la classificació per competició europea la temporada vinent, ha acabat guanyant molt clarament el Ciudad Real, 38-29, en un partit on ha estat molt superior i ara celebren els jugadors del Granollers aquesta classificació per Europa. A més, també moments emotius, perquè hi haurà un parell de comiats emotius. Un, el del capità les últimes temporades, Sergi Franco, que avui no ha pogut jugar lesionat, però que ja està esperant l'homenatge perquè marxarà del Granollers aquesta temporada, i també de l'ajudant, de l'entrenador ajudant, Antonio Rama, que és Antonio García, un mite del Granollers, que marxarà a entrenar com a primer entrenador al Sevilla. Classificació europea al SAC, victòria al SAC, tercera posició al SAC per un Granollers que tornarà a jugar a Europa a la segona competició la temporada vinent.
9: Gràcies, Xavi.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Tornem al futbol. L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità, Àlex Cano, marxa amb un regust amarg.
12: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
9: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la importància de la Masia aquesta temporada.
5: Todos los años sale alguna jugadora. Es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha... está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
9: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla 0-0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades a l'Espanyol. El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en el que ha estat l'últim partit de Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini. Sentim precisament aquesta última, Estefania Banini.
13: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la Liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
9: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat, convertint-se en el 8è corredor de la història en guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, el Tour, el Giro i la Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Midler. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hoddar s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev. I al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Świątek, 4 vegades guanyadora del torneig, eliminada per la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà arreu del país, algunes assemblees territorials decideixen mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i que no recull part de les seves demandes. Un pacte, un preacord que aquesta setmana es posa a consulta entre els docents. Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant de la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Afirma que té motius suficients per continuar governant, tot i els casos judicials que l'encerclen, i treu pit de la gestió del seu executiu. Israel avui s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah, al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el simbòlic castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria, una important incursió militar, la més important d'Israel en aquest segle, des que va marxar del Líban l'any 2000. Des d'ara fins a les 8 farem atenció a altres qüestions, com el fet que avui han tancat dues pastisseries emblemàtiques al país. L'una, a Gràcia, Barcelona, l'Ideal. L'altra, el Cisne, a Platja d'Aro, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, i després d'anys i anys i molts anys de feina, la falta de relleu generacional per posar-se al capdavant dels negocis. I també girarem el focus cap a Mallorca, perquè aquesta setmana un cartell publicitari, escrit en alemany i dirigit sobretot a ciutadans alemanys, hi ha provocat polèmica. Ens fa referir a "El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas", però el cartell diu "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca". El govern balear i diverses entitats ja han denunciat que fa una crida al turisme de borratxera, però, en canvi, que és la promotora del cartell, per un producte bancari, el troba inofensiu. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esforç aquesta hora, Alfons?
2: Doncs que ara mateix està jugant el Barça de bàsquet un partit important contra el València al Palau per intentar aconseguir el tercer lloc. Perd 12 punts, 25-37, però queda molt, 4 minuts per arribar al descans. L'Europa, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve. Marco Bezzecchi s'ha emportat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, Marc Márquez ha estat setè, i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8

0: corredor de la història en guanyar les tres grans proves ciclistes, Tour, Giro i Vuelta.
1: Tarda amb una mica més de bonança meteorològica, deixant enrere les pluges i tempestes que han caigut a les últimes hores al Prepirineu i en punts del Pirineu. La matinada serà una mica més fresca al nord del país i començarem setmana i mes de juny amb sol i calor, tardes variables i alguns ruixats al Pirineu. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona avui a la tarda es fa una protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines per denunciar, diuen, que el pacte amb educació és insuficient. Girona, Berta Artigas Fontàs.
2: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
3: El barret parabolat, fins a França, fins a França.
2: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
4: A veure, agradar-nos en el fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és, és mínims, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
2: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, peluques o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
1: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que demà combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. La plataforma Aules que cremen ha fet una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que se sotmetrà a consulta a partir de demà fins dijous. En un missatge a X ha encoratjat les famílies i els alumnes perquè animen el col·lectiu docent a oposar-se al principi d'acord acceptat per l'USTEC i professors de secundària fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. A tot això, aquest dilluns al migdia, els docents han de rebre el correu amb els detalls de l'acord entre sindicats majoritaris i el govern. Tindran temps per respondre si l'accepten o no fins dijous al migdia. Pedro Sánchez ha reivindicat avui la seva agenda progressista davant de la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i ha acusat la dreta de voler-lo fer fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míquing als Congrés de les Joventuts Socialistes al Vigil, amb què ha clos una setmana complicadíssima als tribunals. Madrid.
5: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
5: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
6: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobra per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
7: 3CAT Info.
1: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot

0: simbòlica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban l'any 2000. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho ha defensat com un canvi radical a la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar malgrat el teòric alto el foc. I també s'ha vantat d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
1: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
2: Fissat Hezbollah.
0: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per a una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Joan-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà de la legítima defensa.
3: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Israel ha matat a trets a un palestí que intentava entrar a Jerusalem, escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència de notícies France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. Més de 50 persones mortes en una explosió a Myanmar, l'antiga Birmània, segons que informa la cadena britànica BBC. Els fets han passat en una població del nord-est controlada per un grup armat i situada a prop de la frontera amb la Xina. L'anomenat Exèrcit d'Alliberament Taang, de religió budista, ha atribuït l'incident a explosius que es fan servir en mines i pedreres. A Myanmar hi ha moltes guerrilles ètniques que lluiten contra el govern oficial del país controlat pels militars. Un testimoni ha escrit a les xarxes socials que al començament pensaven que l'explosió l'havia provocat un atac aeri. Entre les víctimes hi ha infants i centenars de cases han resultat malmeses. Ens quedem en aquest punt del planeta, a Myanmar, perquè Human Rights Watch denuncia que els rohingyes supervivents de la massacre de Hoi Ar City, una de les més mortíferes des del genocidi del 2017, encara no han pogut tornar a casa seva. La minoria musulmana fa dècades que pateix una persecució i discriminació deliberades tant per part de les tropes birmanes com de l'anomenat Exèrcit de Salvació Rohingya a Arakan. Informe de Neus Aldeguer.
4: Dos anys després de la massacre de Hoi Ar City, que va deixar centenars de morts, els supervivents continuen desplaçats davant la impossibilitat de tornar a un poble arrasat i un país que no el reconeix com a ciutadans. Segons un informe de Human Rights Watch, el 2 de maig del 2024, l'exèrcit rebel d'Arakan va obrir foc sense previ avís contra civils que fugien amb banderes blanques dels enfrontaments entre els insurgents i l'exèrcit de Myanmar. Carolina Jordà, una de les analistes de l'informe, denuncia a 3CatInfo que aquesta massacre és només un exemple de la situació crítica que viuen els rohingyes des de fa dècades.
5: El gran problema és que los abusos persisten i el conflicte està actiu per ambas partes. I los abusos se cometen tanto por el ejército de Myanmar como por el ejército de Arakan. Entonces no se pueden garantizar condiciones ni de seguridad, ni de dignidad, ni ningún tipo de sostenibilidad a un retorno seguro, voluntario y digno.
4: Human Rights Watch ha pogut identificar 170 víctimes, 90 de les quals són nens. Però activistes rohingyes alerten que la xifra podria arribar a més de 500 si es tenen en compte tots els desapareguts. A més, denuncien la inacció de l'exèrcit de Myanmar davant l'episodi.
5: Parte de los soldados del ejército de Myanmar, algunos de ellos están en el pueblo y algunos de ellos están en este campo militar al sur, pero no, cuando todo sucede no intervienen. Entonces son los civiles desarmados que se enfrentan a esta situación. Por eso la gravedad y la letalidad del ataque.
4: La magnitud de la massacre no es va poder confirmar fins més d'un any després, quan alguns supervivents van aconseguir creuar a Bangladesh i arribar a Cox's Bazar, el camp de refugiats més gran del món que concentra prop d'un milió i mig de rohingyes. La resta van acabar atrapats en un camp a 3 quilòmetres al sud de Hoi Ar City, controlat per l'exèrcit d'Arakan, on denuncien condicions molt precàries.
5: Pues declaran que hay falta de alimentos, que no hay una atención médica adecuada, tienen control control en todo lo que es restricciones en el movimiento y que muchos de ellos están sometidos a trabajos forzados.
4: Els Rohingyas són una comunitat musulmana d'origen bengalí i amb llengua pròpia que es concentren a l'estat de Rakhine, al nord-oest de Myanmar. Tot i que hi resideixen des de fa

generacions, l'estat birmà no els considera ciutadans del país i en promou la seva expulsió des de fa dècades. L'ONU els descriu com una de les minories més perseguides del món. 3CAT Info.

0: combatre el càncer, mentre respecte al teixit sa. L'oncòloga de la Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, ha participat en aquest estudi presentat internacionalment a ASCO, a Chicago.
1: ERP1 és una immunoteràpia oncolítica basada en un virus herpes modificat genèticament que s'injecta directament dintre el tumor. I aquest virus no només destrueix cèl·lules tumorals localment, sinó que també té la capacitat d'activar el sistema immunitari perquè reconegui millor el tumor i pugui generar una important resposta sistèmica.
0: En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys i entre els que responen al tractament, la supervivència supera el 80%.
1: Aquestes dades d'ASCO mostren una supervivència global ja a 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència a 3 anys superior al 80%.
0: I, a més, un segon estudi ha confirmat que aquesta teràpia es pot injectar directament amb metàstasis internes, com les de fetge o al pulmó, i de forma segura. El melanoma representa entre l'1 i el 4% dels càncers de pell, però és responsable de la majoria de morts associades a aquests tumors. A l'estat espanyol se'n diagnostiquen cada any uns 8.000 casos nous.
2: 3CAT Info.
0: Són 7:45. Trànsit i temps ara. Àrea de servei, comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Per començar, direm que s'ha reobert la C-17 entre Vic i Gurb, en sentit nord, per la protesta dels treballadors. Estava tallada de l'empresa de Làctics Pasqual de Gurb. Dit això, hem de dir que sí que hi ha una via tallada, que és la C-32 d'Arenys de Mar a Mataró per l'incendi d'un vehicle. Ara mateix hi ha 10 quilòmetres d'aturada en sentit sud. Dit això, hem de dir també que la via alternativa a la C-32, l'N2, presenta força congestió. La C-38, posteriorment la C-65, presenta retencions des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. També l'N240 a Montblanc en sentit nord cap a l'enllaç amb la P2. A la P7, retencions de Banyeres del Penedès i també de Santa Margarida i els Monjos a Avinyonet del Penedès en sentit nord i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C55 hi ha retencions a Manresa i també a Sant Vicenç de Castellet en sentit sud. A la C15, al Pla del Penedès en sentit nord. A l'N340 al Vendrell i també a Castellet i la Gornal en sentit nord. A la C31 a Cubelles, en sentit nord, a la C32 a Gavà, també en sentit Barcelona, com també a la C31 a Viladecans, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes en sentit Besòs i a l'altura de la Trinitat en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Tenim encara vigent un avís de pluja intensa, probablement associat a temps violent, d'acord amb el Meteocat, fins allà 8:45. Comarques, sobretot, com la Cerdanya, Solsonès, Berguedà i la zona de l'Alt Urgell, sobretot. Per tant, precaució. Altres ruixats es poden desenvolupar també entre el sud de la Conca de Tremp, Pallars Jussà, la zona del Montsec, Comiols. Precaució en aquestes zones, hi ha risc de pluja forta, alguna ventada o fins i tot pedra o calamarsa. Aquesta tarda hem tingut un bon exemple. El Solsonès o també Berguedà han estat sota aquest avís de temps violent i han recollit un fort aiguat amb una mica de calamarsa a Sant Llorenç de Morunys. 43 litres per metre quadrat. A la Coma i la Pedra, 32 litres. Al Port del Comte, 27. N'han caigut 26 a Guixers. Cal dir que aquests aiguats del Solsonès han estat molt intensos. Pluja torrencial, 1 a 2 litres per minut. O Bellver de Cerdanya, 24 litres per metre quadrat. N'han caigut 13 a Saldes, 13 també a Vilaller. Aquesta nit calma, s'acaben aquests ruixats, aquestes tempestes localment fortes amb alguna pedregada. Demà dilluns comencem el mes de juny, l'acabem el maig amb tempestes. Doncs demà amb una pausa al matí i migdia, a la tarda alguna tronada, poca cosa, ruixats que puguin caure al Pirineu i Prepirineu. Sembla que menys que no pas avui, més aïllats, menys intensos, i globalment farà sol i baixa una mica la temperatura. Entre dimarts i dimecres sí que notarem una refrescada, és a dir, passarem de calor a molta calor a calor moderada, màxima

0: de 18 a 32 aproximadament. Però bé, a la tarda dimarts hi haurà més tempestes, localment fortes a Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Avui tanquen dues pastisseries emblemàtiques a Catalunya. L'una és la Centenària Ideal, a Gràcia, a Barcelona, i l'altra, el Cisne, a Platja d'Aro, tot un símbol de la Costa Brava. I en tots els casos abaixen persianes perquè els propietaris es jubilen i no han trobat relleu. En Miquel Àngel, copropietari de la pastisseria Ideal, encara, però, té una mica d'esperança que aparegui algú que vulgui continuar amb el negoci, però, de moment, aquesta persona no apareix.
5: La gent. Un veïnat molt maco, la gent ha respost molt bé i, bueno, són molts anys, ja... Són de la família.
4: La pastisseria forma part del paisatge del barri de Gràcia, on va obrir l'any 1919. Avui els clients es feien fotografies amb els propietaris, feien cua per acabar de comprar alguna cosa.
6: A la Ideal hi ha la millor crema de Barcelona, els xutxos, però també els torrons de crema. Una passada.
7: L'ambient, el local, i que ho fan de conya. Xutxos boníssims.
8: És aquesta cosa tradicional que, a més, es va perdent a poc a poc en aquesta ciutat. I, a més, tots diem, bueno, i ara on anirem? I és que no hi ha un altre lloc igual.
4: I a Platja d'Aro tanque la cafeteria pastisseria El Cisne, que naixia fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Platja d'Aro, Laia Claret.
9: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
10: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats. No hi havia res de tot això. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els almagatzems Valls, que han estat fins fa poquet. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
9: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
10: En Salvador Dalí, home, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era de la nostra edat.
9: Avui tanquen portes. Rosa Corominas en fa aquest balanç.
10: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
4: Un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a ciutadans alemanys es centra en la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. S'agafa la frase «El que passe a Las Vegas es quede a Las Vegas», però la canvia una mica, de seguida ho explicarem. El govern balear i diverses entitats denuncien que s'està fent una crida al turisme de borratxera, però en canvi Aena, que és una de les promotores del cartell per promocionar un producte bancari, el troba inofensiu. Mallorca, Caterina Carmen Jaume.
11: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
12: This is the Spanish culture.
11: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
13: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
14: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
11: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
15: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
11: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga

0: Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
1: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader debat, perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
0: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
2: 3Cat Info.
3: 5 minuts i mig i serà a les 8.
2: Esports.
3: Roger Arbussà, bona tarda.
4: Bona tarda. A la Lliga CB de bàsquet en joc a aquesta hora el Barça-València al Palau. Al descans el Barça perd 27-46. És un partit important pel Barça perquè juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off de descens a segona contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano marxa amb un regust amarg.
5: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
4: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: 3Cat Info.
4: I en joc ara el Cornellà-Badalona, partit d'anada de la segona ronda del play-off descens a la segona ref. Municipal de Cornellà, Pau Mas Martí, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix el partit al 74 està guanyant el Cornellà 3-0 contra el Badalona. Els tres gols han arribat a aquesta segona meitat. El primer ha estat de Marc Esteban, migcampista, i els altres dos del seu killer de Leo, dos reis. Tot apunta a que el Cornellà s'emportarà aquest partit i que vol deixar sentenciada l'eliminatòria. Minut 74 de partit, Cornellà 3, Badalona 0.
4: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol per 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols. 4-4 són declaracions d'Irene Paredes, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Todos los años sale alguna jugadora, es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha. Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
4: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla 0-0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
8: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
4: I el Badalona Women, per la seva banda, tanca la temporada amb victòria 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini.
9: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
4: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat, convertint-se en el 8è corredor de la història que guanya les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
2: 3CAT Info.
4: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat a Logroño 28-41, tancant una lliga perfecta. Són 30 victòries en 30 partits.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En tennis, de Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Mietler. El quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar, s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev, que és el màxim favorit al torneig. El quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. Swiatek l'ha eliminat, la ucraïnesa Kostyuk, 7-5 i 6-1.
2: 3CAT Info.
4: I a l'NBA ja se sap quins dos equips es jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Bembanyama, s'ha imposat en el setè i últim partit als actuals campions.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, algunes assemblees de docents, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris, defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si guanya el no en la consulta que es farà a partir de demà als docents. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Els colombians escullen el successor de Gustavo Petro a la primera volta de les eleccions presidencials. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar a la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de mà dura contra les guerrilles que encara estan actives. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Avui abaixen les persianes dues pastisseries emblemàtiques, són la Centenària Ideal, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Cisne, a Platja d'Aro, un símbol de la Costa Brava. En tots dos casos, tanquen perquè els propietaris es jubilen i no han trobat relleu. I prop de 50.000 persones han participat a la festa de 3CAT en viu a l'anella de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que ha connectat continguts, protagonistes i públic.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet en joc el Barça-València, al Palau ara mateix, tercer quart, Barça 37, València 57. És un partit en el qual el Barça juga a acabar tercer a la Lliga regular. Si guanya, jugarà contra la Penya als quarts i si perd, ho farà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. L'Europa ha empatat 1-1 a l'anada de les semifinals del play-off de Sens a segona contra el Celta B a Camp Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaidos. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat, convertint-se en el 8è corredor de la història en guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes. Ha guanyat el Tour, ha guanyat el Giro i també la Vuelta.
0: I aquest vespre o a primera hora de la nit s'aturen les pluges i tempestes del Prepirineu i punts del Pirineu. Matinada un xic més fresca al nord del país. Dilluns, inici del mes de juny, ens portarà sol i calor. Tarda variable i alguns ruixats al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 8:04, us acompanya Xavier Palau. Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient.

0: suficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, està en marxa la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte Bert Artigues-Fontàs amb educació és insuficient.
1: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
2: El barret parabolat, fins a França, fins a França.
1: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
3: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és, és mínim, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
1: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
0: Gràcies, Berta. També manté la vaga de l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. D'altra banda, la plataforma Aules que cremen també ha fet una crida al professorat a votar no al preacord. En un missatge a la xarxa social X han encoratjat les famílies i els alumnes perquè animin el col·lectiu docent a oposar-s'hi fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. A tot això, a partir de demà, els docents hauran de respondre si donen suport al pacte. La pregunta és: acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no, em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC, un dels sindicats majoritaris, juntament amb professors de secundària, ja ha avisat que en cas de victòria del no, apostaran per la vaga indefinida. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 de la tarda i 6 minuts, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler-lo fer fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de la Joventut Socialistes amb què clou una setmana horribilis als tribunals. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
5: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
6: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobra per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
0: Dins del PSOE, avui hem sentit com ho veuen dos dels principals barons del Partit Socialista, d'entrada el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez.
7: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: I més crític és el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
8: La primera obligació d'un responsable públic és defender les institucions.

0: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional.
1: D'altra banda, el PP agita la bandera d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, augmenta la pressió sobre els socis d'investidura de Pedro Sánchez i el reclama que facin caure el govern.
2: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
3: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
2: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun reclama explicacions a Pedro Sánchez, però afegeix que els problemes dels socialistes espanyols mai se solucionaran entregant el govern al PP.
4: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des de Podem, Irene Montero dona la legislatura per acabada.
5: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 8 i 10 minuts, Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada, una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000 fa 26 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar malgrat el teòric alto el foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
7: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
8: Fissat Hezbollah.
1: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà la legítima defensa.
9: Si nous reconnaissons le droit,
10: si reconeixem el dret d'Israel com el de qualsevol país a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
9: Dans le territoire libanais.
1: D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. Els Estats Units han atacat una altra suposada narcollanxa i han matat les tres persones que anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre ahir en aigües del Pacífic Oriental quan feia una ruta habitual pels narcotraficants, però no ha portat cap prova de les acusacions. És el quart atac d'aquest tipus que s'ha fet aquesta setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com el New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les Forces Armades nord-americanes han atacat una seixantena de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen dins el seguit d'operacions ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de la droga d'Amèrica Llatina, els que el president nord-americà acusa d'entrar drogues en massa als Estats Units. Experts legals i grups en defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. I a Colòmbia en marxa les eleccions presidencials que han de decidir el substitut de l'actual mandatari, Gustavo Petro. Les enquestes apunten que passaran a la segona volta el seu successor en el progressisme, Iván Cepeda, i l'extrema dreta que representa Abelardo de la Espriella. L'agenda electoral està marcada per la violència i el paper de les guerrilles que encara continuen actives.
11: Eleccions presidencials en marxa a Colòmbia a l'espera dels resultats finals de les urnes, que es calcula es coneixeran cap a les 4, 5 o 6 del matí, hora de Catalunya, ja d'aquest dilluns. Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Espriella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual l'actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
8: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
12: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
11: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
1: I més de 50 persones han perdut la vida en una explosió a Myanmar, l'antiga Birmània, segons informa la cadena britànica BBC. En aquest cas, explicàvem que els fets han passat a una població del nord-est controlada per un grup armat i situada a prop de la frontera amb la Xina. Estàvem explicant aquesta notícia que ens arribava en aquest cas, per fer referència a aquesta massacre de 50 persones que han perdut la vida en aquesta explosió a Myanmar, aquesta antiga Birmània, segons informa, com dèiem, la cadena britànica BBC. Els fets han passat a una població del nord-est controlada per un grup armat i situada a prop de la frontera amb la Xina. L'anomenat exèrcit d'alliberament Tahang, de la religió budista, ha atribuït l'incident a explosius que es fan servir a mines i pedreres. Hem arribat a un quart de nou tocats a 3 Catín, Fobrimària de Servei, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier. Doncs hem de parlar de que s'ha reobert la C-32, que estava tallada d'Arenys de Mar a Mataró en sentit sud per l'incendi d'un vehicle. Ara hi ha 10 quilòmetres de retencions. A més, se'n ressent l'N2 en aquest mateix tram. A l'AP-7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès i a Santa Margarida i els Monjos fins a Subirats en sentit nord i a Vallgorguina i a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C-15, retencions a Santa Fe del Penedès, en sentit nord. A la C-55, a Castellgalí, en sentit sud. A l'N-340, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord. També a l'N-240, a Montblanc, en sentit nord. A la C-32, a Gavà, cap a Barcelona. També cap a Barcelona, a la C-31, a Viladecans. A la B-10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt, a l'altura de la Trinitat, en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment, això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina, i tornem a 3:15.
13: Molt bé.
1: Fins després.
6: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: Fem balanç ja d'aquestes tempestes tan fortes que han afectat el Prepirineu, el Solsonès, sobretot la zona nord, al voltant de la Llosa del Cavall, aquest embassament. Doncs Sant Llorenç de Morunys, 43 litres per metre quadrat. Cal dir que hi ha hagut moments de pluja molt torrencial, entre 1 i 2 litres per metre quadrat en un minut. 32 litres a la Coma i la Pedra, 27 al Port del Comte, 26 a Guixers, també amb una intensitat que ha superat a l'1 a 2 litres per metre quadrat per minut. Vallvé de Cerdanya, 24, 13 a Saldes, 13 a Vilaller, 12 a Gisclareny. I encara estem atents, fins allà a les 9 del vespre, de tempestes fortes, associades a temps violent, probablement, ho indica el Meteocat, a l'Alt Urgell, sobretot, també Cerdanya, Solsonès i Berguedà. No descartem ruixats forts també al nord del Bages, nord de la Segarra, la zona de Comiols, a cavall entre la Noguera i el Pallars Jussà, o punts de l'Alt Urgell, insistim, aquí amb més probabilitat. Aquesta nit i matinada s'acaben les tempestes, quedarà el cel mig ennuvolat, però de matinada quedarà clar, demà matí farà sol, un dia enlleganyat, estones amb núvols prims, i a la tarda es poden reproduir ruixats al Pirineu i Prepirineu, menys que avui i amb menys intensitat. Serien més aïllats i difícilment passarien de 10-15 litres per metre quadrat, especialment Prepirineu. I pel que fa a dimarts, més tempestes, podran ser més fortes. Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, arribar al prelitoral nord, difícilment a la costa. Les temperatures comencen a baixar dimarts i dimecres, però després es recuperen i el cap de setmana que ve farà molta calor. Dimecres, amb vent moderat a fort de mestral, a la zona nord de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
6: Tresca Info.
1: 8 de la tarda i 18 minuts, nova protesta dels treballadors de la planta de Gurb de Llet Pasqual, que reclamen negociar el seu futur laboral després de l'anunci de tancament de l'empresa que s'ha venut a casa Tarradellas. Tallen la C-17 a l'altura de la planta, com ja han fet altres dies, volen mostrar la seva indignació i descontentament per la falta de respostes de Llet Pasqual, que ara fa un mes els va notificar el canvi de titularitat i els va oferir, com a única opció, seguir treballant allà, amb casa Tarradellas, mantenint el sou i l'antiguitat. Lídia Sánchez és la portaveu dels treballadors.
15: Volem una negociació col·lectiva i parlar del que nosaltres volem i del que ells ens plantegen i buscar una mica el consens entre nosaltres. Cada vegada que nosaltres parlàvem d'indemnització perquè la gent, si no volgués, no ho acceptés, ballaven l'aigua contínuament. Llavors, clar, no van ser transparents.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació conjunta. A la vegada expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Llet Pasqual ja fa setmanes que està portant la maquinària a una altra planta a Aranda de Duero.
15: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La voluntat de casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Mig miler d'autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per reclamar que es redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que els suposa.
16: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
17: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
18: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: La marxa l'ha organitzat la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms en col·laboració amb la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N. Imma Martínez, portaveu de la plataforma, reclama solucions.
19: Simplificar la càrrega burocràtica, que sigui tot més senzill, amb una plataforma només, amb una entitat, no amb quatre com estem treballant, i en càrrega impositiva o pagues autònoms o pagues per la teva empresa. El que no és just és que estàs pagant per les dues bandes.
1: La manifestació, que ha estat la quarta que ha organitzat el col·lectiu, ha començat als Jardinets de Gràcia, a Barcelona, ha acabat a la plaça Sant Jaume. La Guàrdia Civil ha detingut 9 persones, dues de les quals a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines, que també s'ha fet en clíniques de Biscaia, Les Palmes i Astúries. En total s'han intervingut 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic, i s'han localitzat 115.000 euros suposadament vinculats a un negoci il·lícit. Entre els detinguts hi ha persones sense formació sanitària i altres que sí que eren professionals, però oferien tractaments fent servir productes il·legals en perruqueries, centres no autoritzats o en cases particulars. La investigació s'ha dut a terme entre el març del 2025 i aquest mes de maig, després que es detectessin a l'aeroport de Vitòria medicaments i productes sanitaris provenients de Corea del Sud i el Vietnam. Els medicaments entraven a l'estat espanyol sense autorització sanitària i sense respectar les condicions tèrmiques que requerien. Amb l'inici del mes de juny, les comarques de Ponent encaren el gruix de la campanya de la fruita. Per tal de gestionar l'arribada massiva de treballadors, la Plana de Lleida compta amb un sistema d'allotjament de temporers de més de 700 places, Lleida, Albamor.
20: Es tracta dels 11 equipaments repartits arreu de les comarques de la Plana de Lleida. No són solucions residencials permanents, sinó espais d'acollida temporal fins que el treballador és contractat. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, destaca que aquests espais fan d'enllaç entre pagesos i treballadors.
21: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
20: En tot cas, entitats com Fruita amb Justícia Social mantenen la seva posició crítica al model de gestió que es fan en determinats casos, com el de Lleida Ciutat. Llibert Reixac n'és el portaveu.
22: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
20: Precisament el dispositiu habilitat a la capital del Segre entrarà en funcionament aquesta setmana, mentre que d'altres, com l'alberg de Serós, està actiu des del mes de maig.
1: A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa de

0: ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya. Joan Solà és alcalde de Riner, el Solsonès, i president d'aquesta associació.
1: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: Aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. Això és el que s'ha aconseguit a la localitat d'Olvan, al Berguedà, on s'ha reconvertit l'antic edifici de la Unió Obrera en una plataforma de serveis comunitaris que combina agrobotiga, cafeteria, espais de treball, activitats culturals i una cuina municipal. Bàrbara Buixader, veïna d'Olvan, explica els beneficis que ha aportat.
2: Ha guanyat a nivell social i a nivell cultural un lloc on poder-nos expressar i un lloc on poder interaccionar entre nosaltres i poder establir relacions, connectar com a poble i, bueno, aprofundir les nostres arrels.
0: Les ajudes del programa anomenat Arrel es concedeixen als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec. Fins a dos quarts.
3: Esports.
0: A punt amb la crònica de l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
4: Bona tarda. Estem pendents del partit de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València al Palau, i molt males notícies pel Barça perquè a 4 minuts del final està perdent de 20 punts. El Barça buscava acabar tercer a la Lliga regular, però sembla ja impossible. Per tant, ara mateix el Barça quedaria emparellat contra el Múrcia amb factor pista en contra de cara als play-offs. Parlem de futbol. L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano marxa amb un regust amarg d'aquest partit.
5: Teníem el partit molt controlat. Semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
4: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
3: 3CAT Info.
4: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol per 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la importància que ha tingut la Masia aquesta temporada.
6: Todos los años sale alguna jugadora. Es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha. Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
4: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
4: I el Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant, en el que ha estat també l'últim partit amb les badalonines d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini. La sentim a continuació.
8: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat, convertint-se en el vuitè corredor de la història en guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Felix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma,

0: s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
1: 3CAT Info.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41, tancant una lliga perfecta. 30 victòries en 30 partits.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Midler. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hoder s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev, el màxim favorit del torneig. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Świątek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips es jugaran al títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. Els Spurs han eliminat els Thunder 103-111 al setè definitiu partit.

0: Bona tarda, són 9:15, sintonitzeu 3cat.info i aquesta hora us estem explicant que, tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, algunes assemblees de docents, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris, defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si guanya el no en la consulta que es farà a partir de demà als docents. També us hem explicat que Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa el PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar, diu, fer caure el govern espanyol. I en plan internacional, pendents de les eleccions colombianes que fan que escollin, en aquest cas, els ciutadans de Colòmbia, el successor de Gustavo Petro a la primera volta d'aquestes eleccions. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar a la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de Maduro contra les guerrilles que encara estan actives. En aquesta segona mitja hora us explicarem que prop de 50.000 persones han participat a la festa del 3cat en viu a l'Anella de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana intens, ple d'activitats, que ha connectat continguts, protagonistes i públic. I abordar el desencís i el malestar dels joves amb la política ha estat un dels eixos del projecte Soc Diputat, Soc Diputada. Uns tallers impulsats pel Parlament per on han passat més de 100.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya. Dels esports, al fons, pendents d'esport en directe, el Barça de bàsquet, que mira de no perdre un partit clau de cara al futur pel play-off.
1: Sí, però ho té complicadíssim. Desastrós partit del Barça al Palau. Està perdent de 24 a menys de 2 minuts del final contra el València. Intentava esgarrapar aquest tercer lloc, però sembla que serà quart finalment. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, on Marc Márquez ha estat setè, i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia, convertint-se en el vuitè corredor de la història en guanyar les tres grans proves ciclistes, el Tour, el Giro i la Vuelta.
0: I el temps, aquest vespre o a primera hora de la nit, s'aturen les pluges i tempestes del Prepirineu i punts del Pirineu. Matinada un xic més fresca al nord del país. Demà començarem setmana, començarem nou mes de juny, que ens portarà sol i calor. Tarda variable i alguns ruixats al Pirineu. Passen 4 minuts de 9:15. Comencem amb declaracions del president francès Emmanuel Macron, que s'ha declarat far.

0: de les escenes de violència com les que hi va haver ahir a la capital francesa, París, i altres ciutats per celebrar el triomf del PSG a la Champions. El cap de la República ha rebut els jugadors al Palau de l'Elisi i les seves primeres paraules les ha destinat als aldarulls, que van acabar amb un mort, prop de 800 detinguts i desenes de policies ferits.
1: C'est pas le foot, ça.
2: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
1: Terminez.
0: Macron ha agraït especialment la tasca del ministre de l'Interior, Laurent Núñez. Més de 450 detinguts han passat a disposició judicial, investigats per pillatge, robatori i crema de mobiliari urbà, o enfrontaments amb la policia. Hi ha una seixantena de policies ferits i un jove que va entrar en moto a gran velocitat a les rondes de París va morir en impactar contra una tanca.
3: 3CAT Info.
0: Després que ahir els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, està en marxa la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és insuficient. Berta Artigues Fontàs.
4: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
5: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
4: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
6: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és... És mínim, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
4: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
0: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Baix i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. D'altra banda, la plataforma Aules que Cremen també ha fet una crida al professorat a votar no al preacord. En un missatge a la xarxa social X han encoratjat les famílies i els alumnes perquè animin el col·lectiu docent a oposar-s'hi fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. A tot això, a partir d'aquest dilluns, els docents hauran de respondre si donen suport al pacte. La pregunta és: acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no, em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris, juntament amb professors de secundària, ja ha avisat que en cas de victòria del no, apostaran per la vaga indefinida. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9:15, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler fer-lo fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de les Joventuts Socialistes, amb què clou una setmana horribilis als tribunals al Vagil.
7: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar a la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
8: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
7: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
8: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
7: Des de la Moncloa

0: insisteixen que tenen motius de sobre per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat.
2: El radar de 3CAT Info.
1: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
3: 5 minuts i 3 quarts de 9, Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000, fa 26 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar, malgrat el teòric alto el foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
4: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
5: Fissat Hezbollah.
3: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà de la legítima defensa.
6: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
3: D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a la capital Tel Aviv a buscar feina. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. Una investigació de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, Suds, Novak i Ida, destapa les estratègies de la indústria militar per expandir el seu mercat. Avisen de la incoherència amb els drets humans en un horitzó de rearmament. Hi ha països com Xipre, Alemanya, Luxemburg o Estònia que, per fiscalitat, proximitat, per lobbies o programes específics, esdevenen una catifa vermella per a aquestes empreses. També Catalunya, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions, i de Fira de Barcelona, com ens explica Felip Daza, és investigador de l'Observatori.
7: Aquests elements creen com una atracció per a aquestes empreses i gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
3: Aquestes empreses fan servir Ucraïna com a banc de proves i tenir proximitat amb els clients com l'OTAN. Critiquen l'opacitat, la manca de controls i les diferències entre els 27.
7: Hi ha com una certa competició dintre de la Unió Europea i una manca d'harmonització d'aquestes regulacions pel control d'aquestes empreses i serveis i tecnologies que al final provenen d'espais com l'ocupació de Palestina.
3: Volen més sancions a Israel i excloure-les de les ajudes públiques. Abordar el desencís i el malestar dels joves amb la política ha estat un dels eixos del projecte Soc Diputat, Soc Diputada, uns tallers impulsats pel Parlament per on han passat més de 7.000 estudiants de 250 instituts de Catalunya, Joan de Castro.
8: Hi ha una especial preocupació entre els joves, i aquest és el canvi climàtic. És comprensible, ja que serem nosaltres qui habitarem el planeta en el futur.
9: L'educació és un dret social, i per tant, tothom hauria de poder accedir en igualtat d'oportunitats.
10: Seria correcte que en un futur jo tingui un salari millor que les meves companyes que estan assegudes aquí?
11: Sempre se'ns diu que els joves som el futur, però nosaltres no som només futur, també som present.
12: Aquests són en Nil, la Berta, l'Alberto i la Yasmín, quatre alumnes que han participat al taller de Soc Diputat, Soc Diputada. Amb els seus companys han redactat propostes i han defensat des de la tribuna del Parlament i davant de diputats i diputades en exercici. En convertir-se en polítics per una estona, en Mateu i en Roger, de l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, els ha canviat l'opinió de la professió.
2: Pensàvem que no treballaven quasi res i ara ens hem adonat que treballen molt.
5: És molt xulo tenir algú que veus en una pantalla de front i

0: poder parlar persona a persona amb ell.
1: El dimarts, la pedagoga Verónica Moreno i el politòleg Toni Rodón van presentar els resultats davant dels alumnes partícips de la campanya. L'objectiu de

0: la gent que diu que està interessada en política catalana és d'un 45%.
1: El taller consistia en la divisió de 4 grups: educació, igualtat, sanitat i medi ambient. Els alumnes havien de presentar i debatre propostes per fer front als reptes del seu sector. Les més consensuades van ser garantir la igualtat salarial o reforçar els serveis de salut mental pels joves. La professora de Ciències Socials de l'Institut de Tremp considera que el taller ha sigut molt profitós.
2: Els ajuda a saber d'on surten de les decisions, que no són decisions que surtin del no-res, sinó que són les diputades i els diputats que han escollit la ciutadania amb el seu vot, els que prenen aquestes decisions, per tant, elles i ells tenen capacitat d'incidir, d'impactar en aquestes decisions. Se'ls fa més actius.
1: L'edat dels participants tampoc és casualitat. Rodon els va explicar als alumnes per què resulta interessant estudiar-los en aquesta etapa vital.
0: La manera com vosaltres penseu políticament o pensareu políticament en el futur, essencialment s'està formant ara mateix. Sí? No només avui, sinó, evidentment, doncs, tot aquest període que va des de l'ESO fins al batxillerat. Per tant, és especialment un període important per estudiar-vos, perquè en el fons sou com una esponja i allò que apreneu en aquesta etapa ho arrossegueu al llarg de la vida.
1: Tant els estudiants com els politòlegs consideren que la motivació i la predisposició ha sigut clau per garantir l'èxit del projecte. La pedagoga Verónica Moreno i l'alumna de l'Institut Torreforta, Anna Maria, valoren positivament l'experiència.
3: Quan vam dissenyar els instruments vam anar a alguns instituts i ens va sorprendre molt positivament l'actitud dels joves, no? En quant al compromís, amb l'activitat i sobretot la cerca d'informació per fer propostes de millora.
4: Que la gent s'ho prenia molt en seriós aquest cop, que la gent estava molt més informada, per exemple, la disminució de l'ús de les xarxes socials per informar-se políticament i tot això.
5: El temps. Passat 2 minuts de 3:15, obrim ara de servei a 3cat Info. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
6: Fem balanç ja d'aquestes tempestes tan fortes que han afectat el Prepirineu, el Solsonès, sobretot la zona nord, al voltant de la Llosa del Cavall, aquest embassament. Doncs Sant Llorenç de Morunys, 43 litres per metre quadrat. Cal dir que hi ha hagut moments de pluja molt torrencial, entre 1 i 2 litres per metre quadrat en un minut. 32 litres a la Coma i la Pedra, 27 al Port del Comte, 26 a Guixers, també amb una intensitat que ha superat l'1 a 2 litres per metre quadrat per minut. Vallver de Cerdanya, 24, 13 a Saldes, 13 a Vilaller, 12 a Gisclareny. I encara estem atents, fins allà a les 9 del vespre, de tempestes fortes, associades a temps violent, probablement, ho indica el Meteocat, a l'Alt Urgell, sobretot, també Cerdanya, Solsonès i Berguedà. No descartem ruixats forts també al nord del Bages, nord de la Segarra, la zona de Comiols, a cavall entre la Noguera i el Pallars Jussà, o punts a l'Alt Urgell, insistim, aquí amb més probabilitat. Aquesta nit i matinada s'acaben les tempestes, quedarà el cel mig ennuvolat, però de matinada quedarà clar, demà matí farà sol, un dia enlleganyat, estones amb núvols prims, i a la tarda es poden reproduir ruixats al Pirineu i Prepirineu, menys que avui i amb menys intensitat. Serien més aïllats i difícilment passarien de 10-15 litres per metre quadrat, especialment Prepirineu. I pel que fa a dimarts, més tempestes, podran ser més fortes. Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, arribar al prelitoral nord, difícilment a la costa. Les temperatures comencen a baixar dimarts i dimecres, però després es recuperen i el cap de setmana que ve farà molta calor. Dimecres, amb vent moderat a fort de mestral, a la zona nord de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. 3cat
5: Info. Prop de 50.000 persones han participat a la festa de 3cat en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anilla de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat Marta Vives, protagonistes i públic.
7: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3cat en directe.
8: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
9: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que
10: és un gran dia de trobada.
11: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
7: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3cat, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
12: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres.

0: recuperat l'essència del Super 3, les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
1: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
2: Bueno, he anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
3: Tot el beta, ella ve pels betes.
4: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
1: Entre elles, un foraster en directe.
5: Som al Palau Sant Jordi!
1: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
6: És el millor, Gerard! És el millor!
7: És el millor, la Clara també!
8: Sí, Gerard és el meu cor!
1: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
9: I aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro el Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
10: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
9: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial Laia Claret d'aquesta localitat.
11: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
12: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
11: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
12: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
11: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
12: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
9: I a l'estat francès, l'any 2028, els alumnes podran examinar-se en llengua regional, tal com l'anomenen ells. La mobilització d'estudiants bascos, sobretot, ha provocat aquest canvi, tot i que estem un nou retrocés en aquests dos anys. Perpinyà, en Laura Bertran.
13: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalaureat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, un diari que abasta la Bretanya, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per la PLEC, Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer n'és el president.
14: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català? Perquè això d'entrada, de considerar que una de les proves de l'examen del BAC se pot passar en la llengua, tampoc és lògic.
9: Esports. 6 minuts per arribar a les 9, els dediquem a la informació esportiva, ho estem seguint tot plegat amb l'Alfons Gorina, el tenim ja a punt a l'estudi de 3CAT Info. Què tal, Alfons? Bona tarda.
15: Bona tarda. Comencem amb bàsquet. A la Lliga CB, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra de cara als play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
16: Bueno, hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
15: L'Europa, parlem de futbol, empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra...

0: el Celta B a Can Dragó. L'equip gracenc guanyava abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb un regust, amarg.
1: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens, i amb una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
0: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I encara en futbol, el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
2: 3CAT Info.
0: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la importància de la Masia.
3: Todos los años sale alguna jugadora. Es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha... Está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
0: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
4: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Banini. Sentim Estefania Banini.
5: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall, l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits.
2: 3CAT Info.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió de l'austríac Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hoddar s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev, el màxim favorit del torneig. I al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Świątek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips es jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de la Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
2: 3CAT Info.
0: I Marco Bezzecchi s'endú el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè i ha ofert bones sensacions en el pilotatge. El tro de Cervera ha rodat en un grup en què ha pogut ser molt actiu en atac i en defensa. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
6: Muy contento de cómo ha ido el fin de semana. La decisión de volver aquí en Mugello fue valiente, porque es un circuito que...

0: si estás medio tocado no apetece mucho venir y menos saliendo de una operación, pero bueno, decidí venir y creo que hemos cumplido con nota, lo hemos pasado con nota el fin de semana.
1: Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.

0: Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, algunes assemblees de docents, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. L'USTEC, un dels sindicats majoritaris, defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si guanya el no en la consulta que es farà a partir de demà als docents. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort, al sud del Líban, i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Emmanuel Macron es declara fart dels episodis de violència com els que van sacsejar París i altres ciutats franceses després de la victòria del PSG a la Champions. El president francès ha promès contundència contra els detinguts arran d'uns aldarulls que van ferir una seixantena de policies i van provocar la mort d'un motorista en un accident. Prop de 50.000 persones han participat a la festa de Trescat en viu a l'Anella de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que ha connectat continguts, protagonistes i públic. Literàrum, la fira d'espectacles literaris, tanca la 19a edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa ha inclòs durant 5 dies propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre, amb activitats prèvies a Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25-77-102 que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'ha emportat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, aquest vespre s'aturen les pluges i tempestes del Prepirineu i punts del Pirineu, matinada un xic més fresca al nord del país. Dilluns, inici del mes de juny, ens portarà sol i calor, tarda variable i alguns ruixats al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Tots us passen 3 minuts de les 9 del vespre. Després que hi ha els sindicats majoritaris de l'educació van desconvocar les vagues territorials previstes a partir de demà, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, està en marxa la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és insuficient. Ho està seguint Berta Artigas Fontàs.
3: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
4: El barret para volants fins a França.

0: que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
1: A veure, agradar-nos en el fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és... És mínims, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
0: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
2: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. D'altra banda, la plataforma Aules que Cremen també ha fet una crida al professorat a votar no al preacord. En un missatge a X han encoratjat les famílies i els alumnes perquè animin el col·lectiu docent a oposar-s'hi fins que no es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. A tot això, a partir d'aquest dilluns, els docents hauran de respondre si donen suport al pacte. La pregunta és: acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no, em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC, un dels sindicats majoritaris juntament amb els professors de secundària, ja ha avisat que, en cas de victòria del no, apostaran per la vaga indefinida. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de demà, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la consellera de Salut, Olga Pané, a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans hagin renunciat a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
3: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. En el que no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: En clau política, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler fer-lo fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de la Joventut Socialistes, amb què clou una setmana horribilis als tribunals. Ho ha seguit des de Madrid, Alba Gil.
5: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
5: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
6: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobre per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
2: Dins del PSOE, avui hem sentit com ho veuen dos dels principals barons del partit. D'entrada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez.
7: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
2: I més crític és el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
8: La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones. Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional.
2: D'altra banda, el PP agita la bandera d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, augmenta la pressió sobre els socis d'investidura de Pedro Sánchez i el reclama que facin caure el govern.
9: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
10: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
9: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
2: Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun reclama explicacions a Pedro Sánchez, però afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entrant al govern al PP.
11: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
2: I des de Podem, Irene Montero dona la legislatura per acabada.
12: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción.
2: Ara passen 11 minuts de les 9 del vespre. En clau internacional, Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Bofor, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000, fa 26 anys. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar malgrat el teòric alto al foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
13: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estava en mans de Hezbollah.
2: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i un milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà de la legítima defensa.
14: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
2: D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separa de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. El president francès Emmanuel Macron s'ha declarat fart de les escenes de violència com les que es van viure ahir per celebrar la victòria del PSG a la Champions i que van provocar la mort d'una persona en un accident i van fer prop de 800 detinguts. Macron ha anunciat contundència contra els detinguts quan ha rebut l'equip guanyador a l'Elisi. Anem cap a París, Isabel Galí.
15: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes, escenes de violència

0: Insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
1: C'est pas le foot, ça.
2: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
1: Terminat.
0: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
3: És un quart de deu, obrir Maria del Servei.
4: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: Fem balanç ja d'aquestes tempestes tan fortes que han afectat el Prepirineu, el Solsonès, sobretot la zona nord, al voltant de la Llosa del Cavall, aquest embassament. Doncs Sant Llorenç de Morunys, 43 litres per metre quadrat. Cal dir que hi ha hagut moments de pluja molt torrencial, entre 1 i 2 litres per metre quadrat en un minut. 32 litres a la Coma i la Pedra, 27 al Port del Comte, 26 a Guixers, també amb una intensitat que ha superat a l'1 a 2 litres per metre quadrat per minut. Vallver de Cerdanya, 24, 13 a Saldes, 13 a Vilaller, 12 a Gisclareny. I encara estem atents, fins allà a les 9 del vespre, de tempestes fortes, associades a temps violent, probablement, ho indica el Meteocat, a l'Alt d'Urgell, sobretot, també Cerdanya, Solsonès i Berguedà. No descartem ruixats forts també al nord del Bages, nord de la Segarra, la zona de Comiols, a cavall entre la Noguera i el Pallars Jussà, o punts a la d'Urgell, insistim, aquí amb més probabilitat. Aquesta nit i matinada s'acaben les tempestes, quedarà el cel mig ennuvolat, però de matinada quedarà clar, demà matí farà sol, un dia enlleganyat, estones amb núvols prims, i a la tarda es poden reproduir ruixats al Pirineu i Prepirineu, menys que avui i amb menys intensitat. Serien més aïllats i difícilment passarien de 10-15 litres per metre quadrat, especialment Prepirineu. I pel que fa a dimarts, més tempestes, podran ser més fortes. Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, arribar al prelitoral nord, difícilment a la costa. Les temperatures comencen a baixar dimarts i dimecres, però després es recuperen i el cap de setmana que ve farà molta calor. Dimecres, amb vent moderat a fort, de mestral, a la zona nord de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Nova protesta dels treballadors de la planta de Gurb de Llet Pasqual, que reclamen negociar el seu futur laboral després de l'anunci de tancament de l'empresa que s'ha venut a casa Tarradellas. La protesta ha tallat aquesta tarda la C-17 a l'altura de la planta, com ja han fet altres dies. Volen mostrar la seva indignació i descontentament per la falta de respostes de Llet Pasqual, que ara fa un mes els va notificar el canvi de titularitat i els va oferir com a única opció seguir treballant allà, amb casa Tarradellas, mantenint el sou i l'antiguitat. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
6: Volem una negociació col·lectiva i parlar de lo que nosaltres volem i de lo que ells ens plantegen i buscar una mica el concís entre nosaltres. Cada vegada que nosaltres parlàvem d'indemnització perquè la gent, si no volgués, no ho acceptés, ballaven l'aigua contínuament. Llavors, clar, no van ser transparents.
3: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació conjunta. A la vegada, expliquen que, tot i el canvi de titularitat, no es farà fins l'1 d'agost. Llet Pasqual ja fa setmanes que està portant la maquinària a una altra planta, a Aranda de Duero.
6: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
3: La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella. Mig miler d'autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per reclamar que redueixi la burocràcia que han de fer i han denunciat la càrrega fiscal que els suposa.
7: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
8: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
9: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La marxa l'ha organitzat la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms en col·laboració amb la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N. Imma Martínez, portaveu de la plataforma, reclama solucions.
1: Simplificar la càrrega burocràtica, que sigui tot més senzill, amb una plataforma només, amb una entitat, no amb quatre com estem treballant, i en càrrega impositiva o pagues autònoms o pagues per la teva empresa. El que no és just és que estàs pagant per les dues bandes.
3: La manifestació, que ha estat la quarta que ha organitzat el col·lectiu, ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a la plaça Sant Jaume. I atenció, perquè a partir de demà l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encarís els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Però quan l'executiu va veure que la inflació es moderava a l'abril i que l'electricitat fins i tot s'abaratia, va decidir eliminar alguns dels beneficis fiscals que havia aplicat. I és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. En una entrevista a 3CAT Info, la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén detalla els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
3: Guillén afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
10: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evoluciona i també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
3: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. La Guàrdia Civil ha detingut 9 persones, dues de les quals a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines, que també s'ha fet en clíniques de Biscaia, Les Palmes i Astúries. En total s'han intervingut 10.000 dosis de Botox, 200 vials d'àcid hialurònic i s'han localitzat 115.000 euros suposadament vinculats a un negoci il·lícit. Entre els detinguts hi ha persones sense formació sanitària i altres que sí que eren professionals, però oferien tractaments fent servir productes il·legals en perruqueries, centres no autoritzats o en cases particulars. Prop de 50.000 persones han participat a la festa de 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat la nostra companya Marta Vives.
11: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
12: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
13: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
14: És un gran dia de trobada.
15: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
11: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
16: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
11: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
17: He anat a jugar allà als vídeos. Jo he anat a l'aula de la travessa.
18: Tot el beta, ella ve pels beta.
13: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
11: Entre elles, un foraster en directe.
19: Som al Palau Sant Jordi!
11: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
20: És el millor joc!
21: És el millor!
20: És el millor!
21: I la Clara també!
20: Sí, que ens agrada!
11: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.

0: Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit.
1: Bona nit. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana Xavi Pascual no s'ha tallat en acabar el partit.
2: Bueno, hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano marxa amb un regust amarg del partit.
3: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
1: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona, el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
0: 3CAT Info.
1: També avui s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la importància de la Masia.
4: Todos los años sale alguna jugadora. Es verdad que hay que darle muchísimo mérito. No es normal que salgan tampoco jugadoras todos los años como Serra, como Aisha... está claro que el trabajo que se hace es buenísimo, pero también hay que darles cierto tiempo.
1: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla, empat a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
1: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini. La sentim.
6: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia, parlem de ciclisme, amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
0: 3CAT Info.
1: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta. 30 victòries en 30 partits.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Midler. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev. I al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Świątek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: I a l'NBA ja se sap quins dos equips es jugaran al títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
0: 3CAT Info.
1: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
0: 3CAT Info.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, algunes assemblees de docents, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. L'USTEC, un dels sindicats majoritaris, defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si guanya el no en la consulta que es farà a partir de demà als docents. En clau política, Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. A partir d'ara anirem a Colòmbia, on els colombians escullen avui el seu successor de Gustavo Petro a la primera volta de les eleccions presidencials. El favorit és el també progressista Iván Cepeda, que podria passar a la segona volta juntament amb l'aspirant de l'extrema dreta, reforçat pel seu discurs de mà dura contra les guerrilles que encara estan actives. I us parlarem del projecte Arrel, una iniciativa dotada amb 2,1 milions d'euros per impulsar establiments multiservei als micropobles catalans. L'objectiu és garantir l'accés a serveis bàsics als municipis més petits, reforçar la vida comunitària i contribuir a fixar població al territori per evitar el despoblament. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Doncs la desastrosa derrota del Barça en bàsquet contra el València al Palau per 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'Europa ha empatat a 1 en futbol a l'anada de les semifinals del play-off de sense segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'ha emportat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, Marc Márquez ha estat setè, i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, a primera hora de la nit s'aturaran les pluges i tempestes del Prepirineu i punts del Pirineu, matinada un xic més fresca al nord del país. Dilluns, inici del mes de juny, ens portarà sol i calor, tarda variable i alguns ruixats al Pirineu. De seguida us parlem de les vagues d'educació. Abans, però, una notícia d'última hora. Una nena de 10 anys ha quedat ferida de bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat aquest vespre, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La consulta que es farà a partir d'aquest dilluns al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a la vaga indefinida. La pregunta que hauran de respondre els mestres i professors és: acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no, em comprometo a la fer vagues necessàries fins a acabar el curs. La USTEC, un dels sindicats majoritaris juntament amb professors de secundària, ja ha avisat que en cas de victòria del no, la seva aposta és una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, continua la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és insuficient. Ho està seguint Berta Artigas Fontàs.
3: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
4: El barret paraguats, fins a França, fins a França.
3: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
5: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és mínim, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que s'han parlat, i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
3: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
0: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Ara tot just passen 5 minuts de 9:45. En clau política, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler fer-lo fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de les Joventuts Socialistes, amb què clou una setmana horribilis als tribunals. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
6: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
7: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
6: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
7: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
6: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobra per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
0: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Bofor, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, en la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000, fa 26 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar malgrat el teòric alto al foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani, a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
8: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà de la legítima defensa.
9: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra,

0: Res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que separa de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. Han marxat les eleccions presidencials a Colòmbia, que han de decidir el substitut de l'actual mandatari, Gustavo Petro. Les enquestes apunten que passaran a la segona volta el seu successor en el progressisme, Iván Cepeda, i l'extrema dreta, que representa Abelardo de la Espriella. L'agenda electoral estarà marcada per la violència i el paper de les guerrilles, que encara continuen actives. Ens ho explica el nostre company Joan Biosca.
2: Eleccions presidencials en marxa a Colòmbia a l'espera dels resultats finals de les urnes, que es calcula es coneixeran cap a les 4, 5 o 6 del matí, hora de Catalunya, ja d'aquest dilluns. Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Espriella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir i Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
3: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
4: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
2: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
1: Més de 50 persones han mort en una explosió a Myanmar, l'antiga Birmània, segons informa la cadena britànica BBC. Els fets han passat a una població del nord-est controlada per un grup armat i situada a prop de la frontera amb la Xina. L'anomenat Exèrcit d'Alliberament Taang, de religió budista, ha atribuït l'incident a explosius que es fan servir a mines i pedreres. A Myanmar hi ha moltes guerrilles ètniques que lluiten contra el govern oficial del país, controlat pels militars. Un testimoni ha escrit a les xarxes socials que al començament pensaven que l'explosió l'havia provocat un atac aeri. Entre les víctimes hi ha nens i centenars de cases han resultat malmeses. Els Estats Units han atacat una altra suposada narcollanxa i han matat les tres persones que anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre ahir en aigües del Pacífic Oriental quan feia una ruta habitual pels narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quart atac d'aquest tipus que s'ha fet aquesta setmana, segons alguns mitjans nord-americans, com el New York Times. Des de final d'estiu de l'any passat, les forces armades nord-americanes han atacat una seixantena de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen dins el seguit d'operacions ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de la droga d'Amèrica Llatina, els que el president nord-americà acusa d'entrar drogues en massa als Estats Units. Experts legals i grups en defensa dels grups humans, dels drets humans, volíem dir, adverteixen que aquests atacs a la pràctica són execucions extrajudicials.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Una nova immunoteràpia basada en virus modificats obté resultats molt esperançadors en pacients amb melanoma avançat. Es tracta d'una estratègia innovadora basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer mentre respecta el teixit sa. L'oncòloga de la Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, ha participat en aquest estudi presentat al Congrés Internacional ASCO, a Chicago.
6: ERPI1 és una immunoteràpia oncolítica basada en un virus herpes modificat genèticament que s'injecta directament dintre el tumor. I aquest virus no només destrueix cèl·lules tumorals localment, sinó que també té la capacitat d'activar el sistema immunitari perquè reconegui millor el tumor i pugui generar una important resposta sistèmica.
1: En un assaig clínic amb

0: pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Entre els que responen al tractament, la supervivència supera el 80%.
1: Aquestes dades d'ASCO mostren una supervivència global ja 3

0: fetge o a pulmó de forma segura. El melanoma representa entre l'1 i el 4% dels càncers de pell, però és responsable de la majoria de morts associades a aquests tumors. A Espanya es diagnostiquen uns 8.000 casos nous cada any.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tenim per endavant un principi de setmana, un principi, primer dia del mes de juny, que ens portarà temperatures una mica més baixes, 2, 3, 4 graus de davallada, tant de dia com de nit. Es notarà més a l'interior i al nord, Pirineu, Catalunya Central, que no pas a la costa, on, per cert, ja a les últimes hores s'ha notat una mica més d'humitat i fins i tot sensació de xafogor. És a dir, tot i baixar la temperatura, potser suarem més. Quines tempestes molt fortes ahir, al Solsonès, al Berguedà, punts de la Cerdanya, amb alguna calamarsada. Destaquem Sant Llorenç de Morunys, amb 53 litres per metre quadrat i moments de pluja de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. En un minut, un parell de litres. 38 al Port del Comte, 35 a la Coma i la Pedra, 28 a Guixers, 27 a Bellver de Cerdanya, 23 al Prat d'Aguiló, 18 a Gisclareny o a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, 13 litres per metre quadrat. Avui descansarem pel que fa pluges fortes, però a la tarda hi haurà algun ruixat. Pirineu i Prepirineu no serien tan intenses, més aïllades. Ja no baixarien a la Catalunya Central, ahir es van presentar fins a punts de la Noguera, nord de la Segarra, nord del Bages, això avui no tirarà tan avall. Hi haurà menys ruixats, en principi, d'acord amb la previsió. Matí de sol, algunes boires al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, alguns núvols prims, però vaja, globalment amb sol i aquesta temperatura un pèl més curta. Dimarts i dimecres, demà i demà passat, baixa la temperatura, ho notarem, gairebé es normalitza la matinada de dimecres, però atenció, divendres i dissabte torna a pujar, el cap de setmana que ve serà molt càlid, i també destaquem per dimarts a la tarda tempestes fortes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i a molts sectors de Girona i Barcelona.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i també siguin punts de recollida de paqueteria. S'oferiran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
3: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
0: Aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. Això és el que s'ha aconseguit a la localitat d'Olvan, al Berguedà, on s'ha reconvertit l'antic edifici de la Unió Obrera en una plataforma de serveis comunitaris que combina agrobotiga, cafeteria, espais de teletreball, activitats culturals i una cuina municipal. Bàrbara Buixader, veïna d'Olvan, explica els beneficis que ha aportat.
4: Ha guanyat a nivell social i a nivell cultural un lloc on poder-nos expressar i un lloc on poder interaccionar entre nosaltres i poder establir relacions, connectar com a poble i, bueno, aprofundir les nostres arrels.
0: Les ajudes del programa, anomenat Arrel, es concedeixen als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec. Un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més dins d'un apartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Ens ho explica des de Mallorca, Caterina Carmany.
5: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
6: This is the Spanish culture.
5: La cultura que venim a veure és la...

0: La cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
1: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
2: Se pot escriure una benvinguda per a la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
0: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
3: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
0: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
4: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat, perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
0: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
5: Avui han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
6: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
5: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria-pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Platja d'Aro, Laia Claret.
7: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
8: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
7: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
8: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
7: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
8: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
9: Esports.
5: Amb Alfons Gorina, bona nit.
10: Bona nit. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaurana Xavi Pascual no s'ha tallat en acabar el partit.
11: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
10: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada.

0: de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano marxa amb un regust amarg.
1: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens, i amb una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
0: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
2: 3Cat Info.
0: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
3: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
0: L'Espanyol ha empatat a casa amb el Sevilla, empat a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
4: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini. La sentim.
5: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
2: 3Cat Info.
0: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit dels quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
2: 3Cat Info.
0: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat al també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev, màxim favorit al torneig. Al quadre femení ha caigut a 8ens de final la polonesa Iga Świątek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I a l'NBA ja se sap quins dos equips es jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
2: 3Cat Info.
0: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè, Maverick Viñales ha acabat fora dels punts i Alex Rins ha caigut. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.

0: La consulta a tot el personal docent del país que començarà demà sobre el preacord a l'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. Continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions, malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol. Israel s'apodera de l'estratègic castell de Beaufort al sud del Líban i Benjamin Netanyahu ordena expandir la invasió d'aquest país. França demana una reunió urgent del Consell de Seguretat per una guerra que ha provocat més de 3.000 morts, malgrat que hi ha un alto el foc vigent. Emmanuel Macron es declara fart dels episodis de violència com els que va sacsejar París i altres ciutats franceses després de la victòria del PSG a la Champions. El president francès ha promès contundència contra els detinguts arran d'uns aldarulls que van ferir una seixantena de policies i van provocar la mort d'un motorista en un accident. En un de cada tres micropobles de Catalunya no hi ha cap botiga d'alimentació i n'hi ha que tampoc tenen cap bar ni restaurant. Són poblacions de menys de 1.000 habitants, la meitat dels municipis del país. Ara, la Generalitat ofereix ajudes per incentivar l'obertura d'establiments en aquestes localitats.
1: Esports.
2: Dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens de segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia, convertint-se en el vuitè corredor de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: I els darrers ruixats del Prepirineu i la Catalunya Central desapareixen aquesta nit i matinada amb alguna boira baixa dilluns al matí al Solsonès i al Berguedà. Dilluns amb sol i alguns núvols durant el matí. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu menys forts que el cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. La consulta que es farà a partir d'aquest dilluns al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a la vaga indefinida. La pregunta que hauran de respondre els mestres i professors és: acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no, em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris, juntament amb professors de secundària, ja ha avisat que en cas de victòria del no, la seva aposta és una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, continua la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és insuficient, Berta Artigas Fontàs.
3: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
4: El barret para volants. Fins a França, fins a França.
3: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
5: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és mínims, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
3: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
0: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. I al País Valencià, aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els tres sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. Els sindicats diuen que la conselleria vol fragmentar la negociació, mentre que el govern assegura que han proposat la millor oferta educativa possible. Tot i que la consellera ha marxat de la trobada, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible?
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'una gent que l'ha fet caure i ha picat amb l'alterra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta i ja ha dit que denunciarà els fets. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació.
1: 3Cat Info.
0: També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la consellera de Salut, Olga Pané, a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans hagin renunciat a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per intervencions i moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana. És metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. En el que no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.

0: 10 i 8 minuts, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler fer-lo fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de la Joventut Socialistes amb què clou una setmana horribilis als tribunals Madrid-Albagil.
1: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
2: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
2: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
1: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobre per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
0: Dins del PSOE, avui hem sentit com ho veuen dos dels principals barons del partit. D'entrada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez.
3: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: I més crític és el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
4: La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones. Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional.
0: D'altra banda, el PP agita la bandera d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, augmenta la pressió sobre els socis d'investidura de Pedro Sánchez i el reclama que facin caure el govern.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun reclama explicacions a Pedro Sánchez, però afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
7: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: I des de Podem, Irene Montero dona la legislatura per acabada.
8: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción.
9: 3CAT Info.
0: Israel s'ha apoderat d'un dels bastions de Hezbollah al sud del Líban. L'exèrcit ha aconseguit controlar el castell de Beaufort, una històrica fortalesa croada. Una victòria estratègica, però sobretot simbòlica, a la incursió militar més gran d'aquest segle des que Israel es va retirar del Líban el 2000, ara fa 26 anys. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho ha defensat com un canvi radical en la seva política al Líban, un país que no ha deixat de bombardejar malgrat el teòric alto al foc. També treu pit d'haver creuat aquesta setmana el riu Litani a més de 30 quilòmetres de la frontera amb Israel.
10: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
11: Fissat Hezbollah.
0: Els bombardejos també han caigut sobre la ciutat costanera de Tir. França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU per una guerra que ja ha provocat més de 3.000 morts i 1 milió de desplaçats. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'anar més enllà la legítima defensa.
11: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: D'altra banda, Israel ha mort a trets un palestí que intentava entrar a Jerusalem escalant per la tanca que la separava de Cisjordània. Segons l'agència France Press, es tractava d'un jove de 26 anys que després volia anar a Tel Aviv a buscar feina. Emmanuel Macron, el president de França, s'ha declarat fart de les escenes de violència com les que es van viure ahir per celebrar la victòria del PSG a la Champions i que van provocar la mort d'una persona en un accident i va fer prop de 800 detinguts. Macron ha anunciat contundència contra els detinguts quan ha rebut l'equip guanyador a l'Elisi. Anem a París, Isabel Galí.
12: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
13: C'est pas le foot, ça.
14: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
13: Terminez.
12: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Als Estats Units han atacat una altra suposada narcollanxa i han matat les tres persones que anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va abatre ahir en aigües del Pacífic Oriental quan feia una ruta habitual pels narcotraficants, però no ha portat cap prova de les acusacions. És el quart atac d'aquest tipus que s'ha fet aquesta setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com el New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades nord-americanes han atacat una seixantena de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen dins el seguit d'operacions ordenades pel govern Trump contra els càrtels de la droga d'Amèrica Llatina, els que el president nord-americà acusa d'entrar drogues en massa als Estats Units. Experts legals i grups en defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passa un minut d'un quart d'onze.
9: El temps.
0: A punt la crònica amb el Dani Ramírez.
15: Tenim per endavant un principi de setmana, un principi, primer dia del mes de juny, que ens portarà temperatures una mica més baixes, 2, 3, 4 graus de davallada, tant de dia com de nit. Es notarà més a l'interior i al nord, Pirineu, Catalunya Central, que no pas a la costa, on per cert ja a les últimes hores s'ha notat una mica més d'humitat i fins i tot sensació de xafogó, és a dir, tot i baixar la temperatura, potser suarem més. Quines tempestes molt fortes ahir, al Solsonès, al Berguedà, punts de la Cerdanya amb alguna calamarsada. Destaquem Sant Llorenç de Morunys amb 53 litres per metre quadrat i moments de pluja de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. En un minut, un parell de litres. 38 al Port del Comte, 35 a la Coma i la Pedra, 28 a Guixers, 27 a Bellver de Cerdanya, 23 al Prat de Guiló, 18 a Gisclareny o a Vilaller, l'Alta Ribagorça, 13 litres per metre quadrat. Avui descansarem pel que fa pluges fortes, però a la tarda hi haurà algun ruixat. Pirineu i Prepirineu no serien tan intenses, més aïllades. Ja no baixarien a la Catalunya Central, ahir es van presentar fins a punts de la Noguera, nord de la Segarra, nord del Bages, això avui no tirarà tan avall. Hi haurà menys ruixats, en principi, d'acord amb la previsió. Matí de sol, algunes boires al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, alguns núvols prims, però vaja, globalment amb sol i aquesta temperatura un pèl més curta. Dimarts i dimecres, demà i demà passat, baixa la temperatura, ho notarem, gairebé es normalitza la matinada de dimecres, però atenció, divendres i dissabte torna a pujar, el cap de setmana que ve serà molt càlid, i també destaquem per dimarts a la tarda tempestes fortes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i a molts sectors de Girona i Barcelona.
9: 3CAT Info.
16: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
17: Era alt, força prim.
18: Necessitava més corpulència.
16: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
19: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
20: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
16: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: 3CAT Info.
0: 10 i 19 minuts, una nena de 10 anys ha quedat ferida de bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han passat aquest vespre quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. En marxa les eleccions presidencials a Colòmbia, que han de decidir el substitut de l'actual mandatari Gustavo Petro. Les enquestes apunten que passaran a la segona volta el seu successor en el progressisme Iván Cepeda i l'extrema dreta que representa Abelardo de la Espriella. L'agenda electoral està marcada per la violència i el paper de les guerrilles que encara continuen actives. Anem amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: Eleccions presidencials en marxa a Colòmbia a l'espera dels resultats finals a les urnes, que es calcula es coneixeran que per les 4, 5 o 6 del matí, hora de Catalunya, ja d'aquest dilluns. Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents. L'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta, Álvaro de la Espriella, empresari conservador i outsider de la política contra

0: Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
1: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
2: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
0: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
3: Més de 50 persones han mort en una explosió a Myanmar, l'antiga Birmània, segons informa la cadena britànica BBC. Els fets han passat a una població del nord-est, controlada per un grup armat i situada a prop de la frontera amb la Xina. L'anomenat Exèrcit d'Alliberament Taang, de religió budista, ha atribuït l'incident a explosius que es fan servir a mines i pedreres. A Myanmar hi ha moltes guerrilles ètniques que lluiten contra el govern oficial del país, controlat pels militars. Un testimoni ha escrit a les xarxes socials que al començament pensaven que l'explosió l'havia provocat un atac aeri. Entre les víctimes hi ha nens i centenars de cases han resultat malmeses.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Detenen un home a Vic, a Osona, amb 17 farcellets de cocaïna i 12 dies després el tornen a arrestar amb 125 farcells més. La primera detenció la van fer els Mossos el 15 de maig, quan van detectar que un home llançava alguna cosa dins un vehicle en veure'ls. A l'interior van trobar els farcells de cocaïna. Uns dies després, el mateix home va veure un altre cotxe policial i es va amagar darrere un pilar i va intentar amagar 125 farcells més en una bústia de correus. Els Mossos van tornar a detenir l'home de 41 anys. A partir de demà, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte de l'Orient Mitjà encarís els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Però quan l'executiu va veure que la inflació es moderava a l'abril i que l'electricitat fins i tot s'abaratia, va decidir eliminar alguns dels beneficis fiscals que havia aplicat. I és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. En una entrevista a 3CAT Info, la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén detalla els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia.
5: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
3: Guillem afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
5: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
3: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Fins a 11:15.
4: Esports.
3: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. El tenim ja preparat a l'estudi. Alfons, bona nit.
6: Bona nit. A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
4: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol per 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
9: Quan hi ha baixes tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
10: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini. La sentim.
11: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
4: 3CAT Info.
6: En handbol, el Granollers s'ha classificat per a Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev, que és el màxim favorit del torneig. Al quadre femení ha caigut a 8 anys de final la polonesa Iga Świątek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
4: L'actualitat esportiva a fons.
6: A l'NBA ja tenim finalistes. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 99. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
4: 3CAT Info.
6: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat 7è. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts, Marc Márquez és 8è a 102 punts de l'italià.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona nit, són 10:45.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora estem explicant que la consulta a tot el personal docent del país que començarà demà sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees, com les de Girona i el Bages, han decidit mantenir-les. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de demà, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya. Ni un minut més. I Pedro Sánchez insisteix que no pensa convocar eleccions malgrat els casos de suposada corrupció que esquitxen el seu partit. Treu pit de la seva gestió, diu que Espanya passa per un gran moment i acusa PP i Vox de jugar brut i de fer trampes per intentar fer caure el govern espanyol.

0: En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar al punt de les 11, us parlarem del cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys, ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més dins de l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. I a l'Espai Insostenibles, cap a 3:15 aproximadament, Montse Poblet ens parlarà de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Busquem aquesta hora amb l'Alfons Gorina, el titular esportiu. Què destaques, Alfons?
1: La derrota del Barça al Palau contra el València, 77-102. Una derrota molt dura que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra play-off. L'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia, el de MotoGP, al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè i Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: I pel que fa el temps, els darrers ruixats del Prepirineu i la Catalunya Central desapareixen aquesta nit i matinada amb alguna boira baixa dilluns al matí al Solsonès i al Berguedà. Dilluns amb sol i alguns núvols durant el matí. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu menys forts que el cap de setmana. La consulta que es farà a partir de demà al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a la vaga indefinida. La pregunta que hauran de respondre els mestres i professors és: acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'AUSTEC, un dels sindicats majoritaris juntament amb professors de secundària, ja ha avisat que en cas de victòria del no, la seva aposta és una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, a aquesta hora, continua la protesta convocada per la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. Denuncien que el pacte amb educació és insuficient. Berta Artigues Fontàs.
2: Docents de les comarques de Girona han convocat una concentració festiva davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb concerts i un sopar popular que han batejat com les últimes colònies. De moment, ha tocat el músic infantil Jordi Tonietti.
3: El barret para volants, fins a França, fins a França.
2: Que ha animat un grup d'infants que s'han concentrat a la plaça. Els docents veuen l'acord amb el departament insuficient i asseguren que no inclou algunes de les seves demandes. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora.
4: A veure, agradar-nos al fons ens agrada tot, perquè és un primer pas endavant, però no és... És mínim, és on podem començar a parlar. Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que s'han parlat i que no

0: Nosaltres portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen.
1: La festa s'allargarà amb més concerts com el de minibús intergalàctic, pelucas o fetus, i alguns professors acamparan a la plaça. La voluntat de l'entitat és mantenir la vaga per demà dilluns, emparant-se en els sindicats que encara li donen suport, com la Intersindical o la CGT.
2: També manté la vaga l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. I al País Valencià, aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els tres sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. Els sindicats diuen que la conselleria vol fragmentar la negociació, mentre que el govern assegura que han proposat la millor oferta educativa possible. Tot i que la consellera ha marxat de la trobada, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
3: Això és possible?
2: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta i ja ha dit que denunciarà els fets. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la consellera de Salut, Olga Pané, a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans hagin renunciat a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de demà, l'impacte en el temps d'espera per les intervencions i moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana. És metge especialista en cirurgia endocrina.
4: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
2: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària, hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. En el que no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 11:15 de la nit, Pedro Sánchez reivindica la seva agenda progressista davant la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions. Creu que té motius per continuar malgrat els casos judicials que l'encerclen i acusa la dreta de voler fer-lo fora amb trampes i males arts. Ho ha dit en un míting al Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid, amb què clou una setmana horribilis als tribunals al Vagil.
6: Fins al 2027 i més enllà, desistir o avançar les eleccions no estan els plans del president espanyol, que avui ho ha tornat a deixar clar. Era el primer míting en ple terratrèmol judicial que coincideix amb l'aniversari de la moció de censura amb què va arribar la Moncloa. 8 anys després, és el PSOE qui està assetjat per diverses investigacions judicials i Pedro Sánchez assegura que han estat contundents.
7: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
6: Mentides que atribueix a la dreta de PP i Vox, a la qual acusa d'intentar enderrocar-lo amb dreceres, trampes i males arts.
7: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
6: Des de la Moncloa insisteixen que tenen motius de sobre per continuar i Sánchez demana temps per demostrar-ho. Vol completar l'agenda progressista, un argument que no acaba de convèncer els socis, que ja donen per esgotada la legislatura, demanen eleccions i més explicacions. Hauran d'esperar, però, com a mínim fins a finals de juny, quan està previst que Sánchez comparegui al Congrés per informar sobre tots aquests casos judicials. També el de Zapatero, a qui avui només ha esmentat de passada per reivindicar el seu no a la guerra.
2: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona

0: perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. Segons es pot veure a les imatges que va gravar una de les noies, van ser expulsades del local després de discutir amb els organitzadors d'aquesta festa i que els preguntessin si eren sionistes.
1: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
2: Because I'm not against the star.
3: The question is not Jewish, it's Zionist.
1: They're kind of the same thing.
3: Not really. You're...
0: Les afectades van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. L'establiment no ha volgut fer declaracions i s'ha limitat a dir que era una festa privada. Un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més dins l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme, Caterina Carmany, sense límits.
4: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
5: This is the Spanish culture.
4: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
6: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
7: Se pot escriure una benvinguda per a la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
4: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
8: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
4: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
9: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
4: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
0: Amb l'inici del mes de juny, les comarques de Ponent encaren el gruix de la campanya de la fruita. Per tal de gestionar l'arribada massiva de treballadors, la Plana de Lleida compta amb un sistema d'allotjament de temporers de més de 700 places. Lleida, Alba Mor.
10: Es tracta dels 11 equipaments repartits arreu de les comarques de la Plana de Lleida. No són solucions residencials permanents, sinó espais d'acollida temporal fins que el treballador és contractat. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Aixut, destaca que aquests espais fan d'enllaç entre pagesos i treballadors.
11: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artes de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salva la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
10: En tot cas, entitats com Fruita amb Justícia Social mantenen la seva posició crítica al model de gestió que es fan en determinats casos, com el de Lleida Ciutat. Llibert Reixac n'és el portaveu.
12: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
10: Precisament el dispositiu habilitat a la capital del Segre entrarà en funcionament aquesta setmana, mentre que d'altres, com l'alberg de Serós, està actiu des del mes de maig.
13: El temps.
0: Hem arribat a 3:15, a 3cat.info. A punt la crònica meteorològica amb el Dani Ramírez.
13: Tenim per endavant un principi de setmana, un principi, primer dia del mes de juny, que ens portarà temperatures una mica més baixes, 2, 3, 4 graus de davallada, tant de dia com de nit. Es notarà més a l'interior.

0: pluja d'un a dos litres per metre quadrat en un minut. En un minut, un parell de litres. 38 al Port del Comte, 35 a la Coma i la Pedra, 28 a Guixers, 27 a Bellver de Cerdanya, 23 al Prat de Guiló, 18 a Gisclareny o a Vilaller, l'Alta Ribagorça, 13 litres per metre quadrat. Avui descansarem pel que fa pluges fortes, però a la tarda hi haurà algun ruixat. Pirineu i Prepirineu no serien tan intenses, més aïllades. Ja no baixarien a la Catalunya central, ahir es van presentar fins a punts de la Noguera, nord de la Segarra, nord del Bages, això avui no tirarà tan avall. Hi haurà menys ruixats, en principi, d'acord amb la previsió. Matí de sol, algunes boires al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, alguns núvols prims, però vaja, igualment amb sol i aquesta temperatura un pèl més curta. Dimarts i dimecres, demà i demà passat, baixa la temperatura, ho notarem, gairebé es normalitza la matinada de dimecres, però atenció, divendres i dissabte torna a pujar, el cap de setmana que ve serà molt càlid, i també destaquem per dimarts a la tarda tempestes fortes fins al vespre al Pirineu, al Prepirineu i a molts sectors de Girona i Barcelona.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
3: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
2: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
4: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
2: El que ens descriu el Liagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
5: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
2: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
6: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
2: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
7: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
2: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
5: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre, perquè està sublimat.

0: man, i està perdent volum perquè el gel va cap de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
1: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
0: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950, i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà, i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
2: Cada cop és més verd, no? Perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
1: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Revés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
2: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, és a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
3: Insostenibles.
4: Ara falten 7 minuts perquè siguin les 11 de la nit i hem de fer referència abans dels esports a que a Catalunya un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria. S'obriran en poblacions de menys d'un miler d'habitants, que són la meitat dels municipis de Catalunya. És una iniciativa llargament reivindicada per l'Associació de Micropobles de Catalunya. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president d'aquesta associació.
5: El que és el bar, la botiga, són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
4: Aquest tipus d'establiments funcionen com a punt de trobada, ajuden a la cohesió social i afavoreixen l'arrelament al territori. Això és el que s'ha aconseguit a la localitat d'Olben, al Berguedà, on s'ha reconvertit l'antic edifici de la Unió Obrera en una plataforma de serveis comunitaris que combina agrobotiga, cafeteria, espais de teletreball, activitats culturals i una cuina municipal. Bàrbara Buixader, veïna d'Olben, explica els beneficis que ha aportat.
6: Ha guanyat a nivell social i a nivell cultural un lloc on poder-nos expressar i un lloc on poder interaccionar entre nosaltres i poder establir relacions, connectar com a poble i, bueno, aprofundir les nostres arrels.
4: Les ajudes d'aquest programa, anomenat Arrel, es concedeixen als ajuntaments que habilitin locals on s'estableixin aquests negocis i a les persones que se'n facin càrrec.
3: Esports.
4: Fins a les 11, tanquem informatiu amb la crònica esportiva. Això és cosa de l'Alfons Gorín. Alfons, bona nit.
7: Bona nit. A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana Xavi Pascual no s'ha tallat en acabar el partit.
8: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
7: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans 1-0 gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
3: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
7: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona, el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
9: 3CAT Info.
7: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
10: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: L'Espanyol ha empatat a casa amb el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
11: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
7: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit de Lice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
12: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
7: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns, a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En tenis a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar s'ha imposat també a l'espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts de final a l'alemany Alexander Zverev. I al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
9: Tresca Info.

0: Federació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història han guanyat Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret paraguat, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes han organitzat el que han batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
2: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret y para la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillén afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si nous reconnaissons le droit...
18: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
19: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
20: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
21: C'est pas le foot, ça.
22: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
21: Terminez.
20: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
24: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
25: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
23: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
26: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallvé de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 7:45, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
1: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
1: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
2: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits per ser empresa, cada vegada més coses.
3: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
4: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't detreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
15: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5a posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
21: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracienc guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
7: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
15: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per paliar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
8: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
9: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
10: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
15: 3CAT Info.
6: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
15: L'actualitat esportiva a fons.
6: En tennis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
15: 3CAT Info.
6: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
15: 3CAT Info.
6: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
15: 3CAT Info.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga, entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, poder esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quart bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
9: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
10: Because I'm not against the star.
11: The question is not Jewish, it's Zionist.
9: They're kind of the same thing.
11: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la Terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu, quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. 3CAT Info. 3CAT Info. La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
8: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
8: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i els tokenitzen. I llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
12: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
13: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salva la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
12: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
14: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
12: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
0: El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent, que era a l'exterior de la conselleria.
15: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació.
16: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní, i bé, després de dia tindrem màxim.

0: aiguats de ploure a bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. El Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
4: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
5: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
6: És un gran dia de trobada.
7: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
3: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
8: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
3: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
9: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
10: Tot el beta, ella ve pels beta.
5: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
3: Entre elles, un foraster en directe.
11: Som al Palau Sant Jordi!
3: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
12: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, Gerard està en el cor!
3: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
2: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
13: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
14: This is the Spanish culture.
13: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
15: Arriba un moment en què el turisme és una cosa de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ho sentim incòmodes i no ens agrada.
16: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
13: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
17: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
13: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany, però ja

0: Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
1: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuària i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader de debat, perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
0: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
3: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. I clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
2: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
4: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
5: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
4: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
5: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
4: Rosa Corominas en fa aquest balanç.
5: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77 a 102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
2: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges

0: el club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
1: Cuando hay bajas tan, tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
0: L'Espanyol empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
2: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
3: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
0: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
4: 3CAT Info.
0: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
4: 3CAT Info.
0: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.

La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista,

0: Lista García Page mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història han guanyat Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret parabolats, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
2: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret y por la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó de

0: partit de la Gürtel. Entregar-li al govern. Aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
2: 3Cat Info.
1: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: Guillén afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
3: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
4: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
5: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
6: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.

0: no és futbol, ça.
1: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
2: Terminés.
3: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
4: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
6: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
7: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
5: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
8: El temps.
4: Dani Ramírez.
9: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 7:45, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, Pausona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
10: Desemparats perquè no
0: sabem res del nostre futur. És a dir, ells

0: ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
0: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
2: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
3: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
4: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N, i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
6: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
7: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
8: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
7: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
9: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
7: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
6: 3cat.info.
7: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
10: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
11: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
7: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
12: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
6: 3CAT Info.
7: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
6: 3CAT Info.
7: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
6: 3CAT Info.
7: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen

0: feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret parabolat, fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
10: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
11: Because I'm not against the star.
12: The person is not Jewish, is Zionist.
10: They're kind of the same thing.
12: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit decidit restringir l'accés a la zona de la Terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut

0: Un home a Vic, dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. 3CAT Info. 3CAT Info. La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
1: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
1: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
2: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
3: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
2: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. L'Iber Reixac és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
4: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
2: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
0: El temps. Dani Ramírez.
5: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus a la costa, una mica de xafogor, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure a bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. El Port de Comte gairebé 40 litres,

0: tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
4: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
5: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
6: És un gran dia de trobada.
7: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
3: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
8: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
3: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
9: He anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
10: Tot el beta, ella ve pels beta.
5: Estem fent un cajut de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
3: Entre elles, un foraster en directe.
11: Som al Palau Sant Jordi!
3: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
12: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, Gerard és el cor!
3: El 3CAT en viu ha aconseguit l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
2: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
13: Els turistes que arriben a Mallorca per encantar-se ja venen motivats de casa, no es calen cartells.
14: This is the Spanish culture.
13: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
15: Arriba un moment en què el turisme és una cosa de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
16: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
13: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
17: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
13: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
18: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
13: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquest diumenge

Han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro el Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i

0: negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
1: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'anima, no, a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
2: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
3: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
2: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
3: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
2: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
3: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
5: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
4: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
6: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
4: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
7: 3CAT Info.
4: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
8: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
4: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
9: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
4: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
10: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, Creo que han sido unos largos

0: años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que bueno, que cuesta despedirse.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per a Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
2: 3CAT Info.
1: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
2: 3CAT Info.
1: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
2: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet.

0: Aquest desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluques. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.

0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
2: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
1: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
2: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
3: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
7: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
8: 3Cat Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot,

0: aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: Guillem, afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
0: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evoluciona i també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
2: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
4: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
5: C'est pas le foot, ça.
6: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminez.
4: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, la tensió de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
1: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà a la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment

0: polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
1: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
2: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
0: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
3: El temps. Dani Ramírez.
4: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
6: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
5: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També explicant que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
6: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
5: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
7: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
8: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
9: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
5: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
10: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
5: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
3: Esports.
5: Amb Alfons Gorina.
11: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
12: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
11: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
13: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
11: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
3: 3CAT Info.
11: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
14: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
11: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
15: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
11: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
16: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
3: 3CAT Info.
11: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
3: L'actualitat esportiva a fons.
11: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
3: 3CAT Info.
11: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa el desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
3: 3CAT Info.
11: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Al País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya.

0: nit d'aquesta emissora.
1: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quart bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
3: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
4: Because I'm not against the star.
5: The question is not Jewish, it's Zionist.
3: They're kind of the same thing.
5: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots 2 casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb 2 còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
6: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
6: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
7: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuits arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
8: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
9: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
7: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat

0: que se fiche algo.
1: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
2: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
1: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
3: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
1: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
4: 3CAT Info.
1: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
4: 3CAT Info.
1: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
4: 3CAT Info.

La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència.